Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: done with this project.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
5: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Fuchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat. A l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud. També a la C58 i C33 de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció a Barcelona i també en sentit sud a Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58, també a la C17 i C59 1 quilòmetre de congestió en direcció a Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció a Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca i pel que fa al vessant Llobregat a hores d'ara, doncs retencions per la i la P23 des de Pallejà i el Papiol tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent dia 19 a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
11: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
11: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 7:45 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
5: representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
6: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9, i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
7: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes tenen una gran riquesa de significats, com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina

0: Iwanga presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
1: I aquest diumenge a Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen. La xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de

0: Juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a l'AP7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, Els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
0: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
4: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
0: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu.
8: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
9: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
0: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central, la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
10: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat doncs, en un entorn doncs, on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven doncs, elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
0: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
10: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia doncs, les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat, el que hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
0: Perquè els docents tenen la sensació que per més que facin sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
10: Bé, penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
0: Senyor Carbonell...
10: Digui.
0: Perdó.
10: i que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torno a dir, és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
0: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
10: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
0: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
10: moltes
0: bé.
10: Gràcies a vosaltres. Aviam.
0: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
1: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emi Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que van fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Molt bon dia, són les 8. I arrenquem els titulars amb el nostre equip viari. Molt bon dia, Clàudia Serra.
1: Molt bon dia. Circulació complicada aquesta hora a la Ronda de Dalt de Barcelona. A l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Badalona. També hi ha retencions d'Horta a Pedralbes en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus de la Trinitat cap al Besòs. Molta densitat amb aturades també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. I pel que fa al transport públic, un apunt, perquè la línia T5 del tram de Barcelona circula amb la freqüència de pas alterada per una unitat avariada.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text. Un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa a aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció aquesta entesa, números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos han afectat sobretot Kiev, on hi ha almenys 4 víctimes mortals. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos al sud de Moscou. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona Begoña Gómez davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. Dimecres arribarà el plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Avui hi ha 51 municipis en perill fort d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres 2 estan estabilitzats. I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. El principal objectiu és la gent gran que es banya a les platges, la vigilància dels menors a les piscines i també el control d'aigües interiors. Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. L'Hospital Vall d'Hebron lidera un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut i que no han respost als tractaments disponibles.
2: Esports. El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verd i negres van caure ahir davant a València 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps, matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals. La temperatura avui continuarà alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 15 de juny de 2026 i això que sintonitzeu s'anomena la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Dilluns, doncs, que ens marca la meitat exacta del mes de juny i a una setmana clavada de començar a exercir d'estiu. Això ens indica, és clar, que anem cap a la calor oficial i que el temps passa volant. Per tant, no perdrem ni un sol minut més i començarem a donar-li forma tot plegat, analitzant en primer lloc l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. I precisament a tocar de l'estiu encara tenim més arguments per fer allò que ens agrada tant els dilluns, viatjar. I viatjar, és clar, amb la companyia de la bona viatgera, la Sílvia Quero, de Cima Travel.

I el que també ens satisfà molt és xerrar. Xerrar una estoneta amb els nostres experts veterans del món de l'esport durant la segona tertúlia dels dilluns, la de les bimbes, els melons i tot allò que més o menys acaba rodolant per un terreny de joc. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que fa bon dia i fa ganes de compartir-ho amb totes i tots vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, producció, l'Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany.
0: Què tal estàs?
1: Molt content, com sempre.
0: Molt bé. Saps què diu el termòmetre? 24. 24 graus al barri centre de Sant Boi.
1: Puja massa aquest termòmetre, eh?
0: Va pujant. Sí, però...
1: Hem de fer un topall.
0: No ho sé. Sembla que no té aturador, sembla que s'han anat cap a dalt, sembla que s'envalenteix, diu, encara puc més, i va tirant, saps?
1: Exacte, no para.
0: Bé, ja veurem si, no sé, si amb alguna trucada, algun contacte o el que sigui, ho aturem, això.
1: El Daniel em ja digui alguna cosa.
0: Sí. No sé si ell és el responsable d'això, però vaja.
1: Espero.
0: Si ho fos, de ben segur que les coses anirien d'una altra manera. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia.

0: Molt bé, doncs va, posem fil a l'agulla, després ja arreglarem el tema del temps. Ara, de moment, la cançoneta.
1: Doncs mira, ara fa uns dies els Pink Floyd varen publicar 8 tracks.
0: Sí, senyor.
1: Així li van anomenar. Un disc recopilatori amb 8 cançons essencials, com diu el títol, de la seva etapa entre els anys 71 i el 79, parlo del segle passat.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és per això que avui escoltem Comfortably Numb.
0: Molt bé, punxo. Som-hi.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Un quart de nou del matí, dèiem que, home, el responsable tampoc, però una mica el que en sap de tot plegat és el Daniel, que ens explicarà quin és el temps que fa i, sobretot, què farà. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Iniciem dilluns i setmana amb un temps típic d'estiu. I és que durant el cap de setmana hem tingut un tas de lo que ens espera aquesta setmana i és que sembla que l'estiu ha arribat per quedar-se. De moment, matí tranquil, amb cel serè i amb temperatures mínimes que han recuperat la franja dels 20 graus i, per tant, ja iniciem aquelles nits tropicals a partir d'ara. Temperatures màximes que aquí, a la franja costanera, estaran voltant els 29-31 graus de forma general. Per tant, sol i calor i una mica de vents de direcció de xaloc, l'anomenada marinada, durant la tarda, que ajudarà a refrescar una mica l'ambient. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Doncs res, el que toca ara és la informació viària. És clar que sí, molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs comencem la setmana amb la jornada d'avui dilluns, que ens deixa força col·lapse, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Des de primera hora tenim un accident a la ronda de dalt de Barcelona que deixa un carril de circulació tallat a la via Júlia en sentit Llobregat a causa d'aquest accident. Hi ha retencions en tot el nus de la Trinitat. De retruc a la mateixa ronda hi ha cues des d'Horta fins a Pedralbes en sentit Llobregat. També en sentit nord, recordem, hi ha retencions des de la Diagonal fins al nus de la Trinitat en sentit Besòs en tot el seu tram. També tenim retencions a hores d'ara als túnels de Vallvidrera en direcció a la ronda de dalt, però també una entrada amb força lentitud habitual, però al Llobregat en direcció a Barcelona tenim retencions a la B23 a l'altura del Papiol i Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat, també des de Sant Just fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Tenim retencions també a la A2 des de Pallejà, passant per Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas fins a Cornellà del Llobregat. També a la ronda litoral hi ha retencions des de Zona Franca en sentit nord fins a Montjuïc. Pel que fa a les vies costaneres, també encara queden 2,5 km de lentitud, tant a la C31 com a la C32, a l'altura del Prat, però també des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia i bona setmana. Anirem xerrant, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els titulars dels diaris. Podem començar, per exemple, pel Periòdico, Àngel.
7: Doncs sí, el seu titular és dels habitatges unifamiliars que cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de la calma i el sol més barat, perden terreny en favor dels blocs de pisos. I com a fotografia del dia, veiem el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, celebrant la victòria a Montmeló. I és que Hamilton, rei de Montmeló, el britànic, aconsegueix el primer triomf en Ferrari i supera Schumacher com a pilot amb més victòries a Barcelona. També ens parlen dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. Per altra banda, Sánchez evita xocar amb els jutges en cau de setmana, en una setmana, perdó, clau als tribunals. I per acabar, ens parlen del govern i Esquerra que seien la nova autoritat aeroportària de Catalunya.
1: El Punt Avui obre edició amb una temàtica d'aquelles força controvertides, de les que creen debat, eh? Diu, créixer amb ansietat. I en la fotografia, molt explícita, veiem i d'aquella manera ho explicaré perquè, clar, no ho deixa clar, però es veu més o menys, doncs, una persona jove estirada en un sofà, probablement, pel que es veu, que està, doncs, mirant el mòbil, i al fons de la imatge, de manera una mica més borrosa, però també es percep una altra persona també jove, asseguda, també consultant el mòbil. Bé, doncs, això, créixer amb ansietat. Els especialistes en salut mental infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos més complexos amb autolesions i temptatives de suïcidi. Per altra banda, també en portada, els suïssos encara seran acollidors. Què vol dir això? Doncs un referèndum suposa limitar a 10 anys la població del país en ple debat sobre la immigració i la mà d'obra forània. I el matís esportiu doncs, diu que el Barça guanya la 13a Champions d'handbol. També en parlarem, esclar que sí, però ara ens n'anem cap al diari Ara... Àngel?
7: Doncs sí, la fotografia del dia continua amb Suïssa, diu protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Centenars de manifestants van causar destrosses i es van enfrontar ahir a la policia a Ginebra i per protestar contra la cimera del G7, que se celebra a partir d'avui i fins dimecres a la veïna Eivan, França, i en la qual participa Donald Trump. I per altra banda, seguint amb Trump, a la guerra a l'Orient Mitjà, el Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units d'Amèrica per obrir Hormuz. La desconfiança i la tensió són claus i parlen dels iranians que havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut i la tensió doncs, parlen del president del nord-americà que torna a escridassar el líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap. També ens parlen del preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya i per altra banda ens parlen de les Pau i del PP on els exdirigents del PP que han quedat fora del judici del cas Kitchen i creix la diferència entre la nota de les Pau i les del batxillerat.
1: Trump arriba a un acord amb Iran que permetrà reobrir Hormuz. És el titular que encapçala La Vanguardia. Conflicte a l'Orient Mitjà, doncs, el sector iranià més radical també rebutja la via diplomàtica i Putin commou Trump felicitant-lo per haver fet 80 anys. Això és el que ens diuen aquí en portada. Pròleg convuls de la cimera del G7. Què vol dir això? La cimera del G7 comença avui a Evian Les Bains, això sí, amb les fortes mesures de seguretat que protegeixen doncs, aquesta ciutat termal i que van desplaçar i a Ginebra les habituals protestes anticapitalistes. La ciutat suïssa va patir doncs, per aquesta raó talls de trànsit, a la interrupció de diverses línies de trens. I a la fotografia veiem alguns policies disparant a l'aire uns projectils antiavalots amb un ambient així, un diguéssim, una boirina com de color rosa. Molt bé, doncs, a més, milers de docents contra l'emergència educativa, més manifestacions, vaja, en quant a esports, adeu d'Alonso i Hamilton, que ressuscita en un Montmeló brillant. Els Knicks de Nova York, esclar, guanyen l'NBA 53 anys després. I el Barça pot amb tot i guanya la 13a Champions d'handbol. I això precisament ens don peu avui, que tenim doncs, la tertúlia esportiva a partir de més o menys sí, les 10, 10 i una miqueta més. La tertúlia esportiva, doncs això ens don peu ara de moment a repassar els titulars esportius. I podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
7: Doncs sí, el titular i la foto de portada són dels 50 Champions. És el que parlen del Barça de handbol. Aconsegueix aquesta Champions. Un majestuoso Barça de balonmano doblegó al Fuxe 37-34 en Colònia i levantó su 13 Champions, la 50 del club. Pleno de títulos, 7 de 7 para recuperar el centro continental. 2 años después y cerrar una campaña perfecta. També ens parlen del Mundial, on avui Espanya juga contra Cap Verd a les 6. També tota la bateria de resultats, que ja comentarem a la tertúlia esportiva. I pel que fa al mercat, ens parlen del Madrid, que arriba a un acord amb Cucurella per 60 milions. De la Fórmula 1, on Montmeló ve el primer triomfo de Hamilton com Ferrari, 687 dies després. I per acabar, ens parlen de bàsquet, la NBA, New York Knicks, campions 53 anys després.
1: I l'esportiu, campions de tot, déu-n'hi-do aquest equip d'handbol del Barça, doncs això que sotmet el Fuxe en una final grandiosa, marcador final 37-34, i aixeca la 13a Champions, el 7è títol del curs i la 50a Copa d'Europa del club, a nivell global, vol dir. Una vermella a Fàbregas complica el desenllaç, però l'equip aguanta amb caràcter i es desferma l'emoció i l'eufòria en el comiat de Nielsen i McCook. Veiem doncs l'equip d'en Bol aixecant aquest trofeig, doncs saltant d'alegria i eufòrics, és clar que sí. Què més, doncs, en quant a Fórmula 1, amb petjada catalana, és clar, fi de festa històrica, El circuit acomiada la Fórmula 1 fins al 2028. Això sí, amb un gran premi de Barcelona a Catalunya que regala la revelació de Hamilton, domini de Mercedes amb el seu primer triomf amb Ferrari. En quant a hoquei sobre patins, el Vila-sana és el nou campió en hoquei doncs, femení. Déu-n'hi-do també les jugadores del Vila-sana, quin joc més espectacular. En quant a waterpolo, tres supervivents del 2014 diu signen el doblet europeu del Barceloneta. I finalment, en quant a bàsquet ACB, la penya cau contra el València 75-87 i clou el curs tercer. En parlarem de tot plegat. El diari Esport, Àngel.
7: Correcte, el diari Esport torna a parlar de 50 copes d'Europa, veient el handball conquerir aquesta Champions i el Barça de balonmano gana la Champions i eleva el medio centenar de grandes trofeus en totes les secciones blaugrana. Diu el 37-34, davant del Fuxe, diu los de Carlos Ortega hicieron un auténtico partidazo en el que brillaron Nielsen, McCook, Frade i Jang. També es parlant de l'Espanya Cap Verd avui a les 6 a por el Mundial, diuen. El sueño de la Roja empieza hoy en Atlanta con un asequible debut ante Cabo Verde, de motor de la Fórmula 1, on Hamilton guanya i Alonso abandona. I pel que fa, també ho repassen una miqueta el que repassava el Mundo Deportivo, tant al mercat de fitxatges, on el Madrid ata el fitxatge de Cucurella, i això sí que és nou, Junior Crupi, alternativa a Julián Álvarez, el prioritat al delantero del Futbol Club Barcelona. I per acabar, ens parlen del Joventut, que perd 75

0: Barcelona com a club esportiu.
1: Sí, senyor. Per cert, deies hoquei, doncs a l'hoquei del Vila-sana, increïble com juguen les jugadores del Vila-sana. Quin espectacle, com patinen. Brutal, també.
0: Brutal.
1: Sí, sí. Impressionant. Res, que parlarem del tema Cucurella després,
0: sí,
1: perquè clar, això també ha sorprès a tothom.
0: Sí, correcte. També com la Fórmula 1 a Montmeló, que també ha sorprès que un Ferrari guanyi.
1: Home, sí, el Hamilton, que estava com mig amagat darrerament, sí, doncs mira, aquí ho diu molt bé, ressuscita el circuit de Barcelona.
0: Portava gairebé dos anys sense guanyar, l'últim va ser el Gran Premi de Spa-Francorchamps, el 2024, sí, sí, de fet amb l'altra escuderia, amb Mercedes, i aquest any que semblava que la hegemonia de Mercedes seria impecable, arriba a Montmeló, un circuit on el cotxe és al 100%.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: I guanya Ferrari.
1: Déu-n'hi-do. Doncs va, tot això és una mena de pròleg del que xerrarem, això i més, perquè la selecció espanyola comença a jugar avui i passen coses. Es bescanvien cromos a la Lliga, etc.
0: De tot tenim.
1: Molt bé, ens aturem, res, dos minuts, i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.
2: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

Més de 45 anys amb tu. Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
6: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
4: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. És dilluns. Això va en direcció a l'estiu, perquè dilluns vinent ja estrenarem setmana en modus d'estiu, però de moment encara és primavera. I ens hi posem de seguida amb el nostre consell de sàvia i savi. Avui una mica diferent, ja ho veureu, ja us ho explicarem. Molt bon dia, Emília Bravo, què tal estàs?
5: Bé, molt bon dia.
4: Fins aquí tot normal, perquè l'Emília doncs és la dels dilluns.
5: Això és la fixa, permanent.
4: Sí. Fins aquí cap problema.
5: Bé,
4: digues.
5: Doncs res, que vull començar dient que ahir Barcelona es va omplir de groc.
4: Sí, senyora.
5: En xifres sí, senyora. Que vaien entre, segons la corda, van a 7.000, segons els convocants, 25.000. Aquest veig de xifres que jo no he entès mai en tanta diferència. I que bé, que reclama que seguin a treballar, a arribar a acords. Ahir van sortir també les famílies, per això es va fer en diumenge a la FACA, AFAC, Associació de Famílies d'Estudiants de Catalunya, i que és una emergència, hi ha sanitat, l'habitatge i educació. El govern ha de seure i negociar-ho.
4: En parlarem, esclar que sí. Escolteu-me, important també, home, i just explicar que el Josep Casamajor i l'Enric Arís estan mig de vacances. Des d'aquí celebrem que puguin estar relaxats i tranquils, i per tant no estan a la tertúlia, però sí que ja està un habitual de és el tapaforats, amb el bon sentit de la paraula. No és que sigui paleta, però quan hi ha un forat, doncs ell ve de seguida i el tapa, i per nosaltres és un luxe comptar amb ell. És un històric de la casa. Josep Parés, molt bon dia, què tal estàs?
6: Bon dia, Savoy, bon dia, Baix Llobregat. Bé, aquí tornem a estar una altra vegada.
4: Molt bé.
6: Sí, això es tracta. Ja l'època de vacances ja ha arribat plenament, perquè està això desert, no?
4: Sí, alguns diuen que ets la Pilar Rahola de la República, ja.
6: Home, però
4: un habitual de... No,
6: no trobaries un altre comparatiu?
4: No, sí, és veritat, hauríem de buscar alguna altra cosa.
6: Ho pots fer-ho, si t'esforces.
4: No, però vull dir una persona doncs, que està sempre tot arreu i que hi és i que no, aquell compromís, no? Una mica, jo comparava positivament amb la Pilar.
6: Home, sí,
4: al final és una periodista. Al final sobretot és periodista.
6: Sí, col·lega, els bombers no es trepitgen la mà.
4: Ara t'escolto. Molt bé, escolta'm una cosa. Fantàstic. Aquí estem acostumats, i sobretot els dilluns, fem aquesta mena d'intros, no? Ja ho has vist, l'Emília ha deixat anar el seu, i no sé quin seria el teu titular d'avui o la teva intro, encara que sigui una mica així...
6: Bueno, no sé, això m'ho tenies que haver dit, perquè jo sóc suplent i no m'ho he preparat.
4: No, però és
6: però,
4: una mica
6: bueno,
4: improvisat.
6: Però, bueno, així a bote pronto et diria que jo crec que la gent del Madrid han d'estar contents perquè ja tenen un jugador de la selecció espanyola.
4: De moment, no, quan signi. De moment...
6: Bueno,
4: Àngel, el Cucurella vol dir, el Josep,
7: sí, correcte.
4: De moment no ha signat.
7: Bueno, no ha signat, però sembla que està tot dat i beneït.
4: Sí.
7: De fet, hi ha un periodista que per ell passen totes les notícies que es filtren. I ja ho ha acceptat, que està tot...
4: Molt bé, doncs l'home ha decidit això. Jo, clar, i aquí hi ha diverses preguntes, ja que ho ha tret el Josep, i no passa res perquè comencem amb un matís a futboler. Aquí hi ha diverses coses. Jo crec que el Cucurella necessita que algú escrigui un episodi en el món del futbol d'aquest país, un episodi a part, per diverses coses, per diverses coses. En primer lloc... clar, el cas Cucurella pel Barça hi ha alguna cosa que grinyola, perquè un tipus de la casa que l'acabes regalant. Després el vas a buscar i el pagues. Després l'acabes regalant. Sí. Després tornes a pagar. Si hagués vingut al Barça, seria la tercera vegada que tu el deixes anar i tornes a pagar per ell. Això d'entrada. I la segona qüestió és, home, si la fàbrica és tan bona, la fàbrica del Madrid, que diu el Florentino, com és que van a buscar gent d'ex de la Masia, no? Aquí hauríem de... És un capítol a part, no? Clar, Cucurella.
7: Parla també de les necessitats del Madrid i de quins perfils busquen. També la història d'amor entre el Barça i Cucurella no és molt romàntica, pel que tu dius, perquè el fitxa ni se'n va, el fitxa ni se'n va, sí. I sempre li va bé fora al Barça i mai al Barça. Vull dir, també hem d'entendre el jugador que si ja són tres cops que estic al Barça i no funciona, doncs
4: em vaig amb el... Home, i suposo que també una mica allò de, home, si l'hem regalat i hem pagat per ell ja dues vegades, una tercera ja seria per fer-s'ho mirar, no, Josep?
6: Sí, jo també l'aconsellaria que es canviés de perruquer o d'estilista o com se digui.
4: Bueno, no ho sé, és, no, sí, el que tu vulguis, però ara amb el Madrid encaixa, no?, una mica...
7: De... No sé si ho dic pel pèls, però sí, potser que encaixi també.
4: Sí. Sort que la premsa de Madrid ja s'ha acostumat força a anomenar-lo, no?, perquè això de Cucurella...
7: Sí, per sort la L examinada no la té, llavors no es complicaran.
4: No.
6: Però dir cucu...
4: Cucurella!
6: Cucurella!
4: Cucu! Li diran el cucu.
7: Bueno,
5: ja acostumen a fer-ho,
6: Ja crec que ja li diuen.
4: Sí. Molt bé.
7: No han fitxat el Marguiu, si no podrien.
4: Veurem què és el que passa. Ell és un professional i, evidentment, allà on paguen més, doncs segurament... s'hi posa, no? No ho sé, veurem com anirà la cosa.
6: Per tancar el capítol esportiu, doncs sí. Res, avui tothom a favor de Cap Verd.
4: Molt bé, després en parlarem durant la tertúlia esportiva, faltaria més. Hi han altres titulars, sí, el tema de les manifestacions, de les vagues amb d'alguna manera l'Emília començava per aquí, no? Què més? Doncs això, milers de docents contra l'emergència educativa. Déu-n'hi-do.
5: Déu-n'hi-do, perquè també han sortit a Canàries, a Madrid, València, que ja de València ja porta cua, lo de València, sí. També, perquè és una vaga indefinida, perquè aquí es van alternant persones, però València és una vaga indefinida, no? Doncs això clama al cel, com està l'educació? Ja no es parla... A veure, no estan les condicions laborals dels mestres en quant al sou, aquesta pujada de sou, que quan parlem dels mestres posem el foco en aquest aspecte. I no és això, vull dir, les persones que hem passat per les aules veiem com la conflictivitat ha anat augmentant. Llavors,
4: I en molts àmbits diferents, clar.
5: Exactament, si volem una escola inclusiva hem de posar els recursos. Si no hi ha recursos, això no és efectiu. I després els resultats que es tenen els PISA, vull dir, que te'ls pots creure o no, però és un indicador de com va una escola, com va el nivell d'aprenentatge. I això sí que va bé tenir unes proves globals, perquè quan es fan les proves aquestes globals no es compara, per exemple, es comparen per barris de diferents complexitats. O sigui, no es pot comparar un barri d'una zona vulnerable a un barri de la zona alta de Barcelona, perquè ja sabem que els resultats seran diferents. Vale? Es comparen a escoles que són de les mateixes condicions, no? Llavors, a veure, cal, si volem millorar, l'educació és bàsica en una societat, hem de posar els recursos. Si aquests recursos no estan, doncs anem cap a Paltrega. Ja ho estem veient. Ja ho estem veient, vull dir, quants dies no han fet classe, que els alumnes són molts dies, i això va en deteniment.
4: Mira, l'altre dia al Polònia feien una mena de gag, no sé si el veu veure, que una mare tenia problemes per fer-li entendre al nano que ja havia de tornar, representava que ja s'havien acabat les vagues i havia de tornar al col·legi, perquè el noi, amb tot aquest temps, ja havia aconseguit muntar-se un taller... feia xapa i pintura, i ell deia, home, no puc deixar el negoci perquè m'ha costat molt aixecar això, i ara que estic ficat amb això, que has de tornar, home, però ara que tinc aquest negoci que funciona, jo he dit, i ell acaba dient, algú ha de tirar endavant la meva família, jo he de treballar, etcètera.
5: Josep. Sí, és així, Polònia és un reflex de la realitat,
4: no ho sé, no és que al final...
6: No, sí. Bueno, sí, els de Polònia són molt bons. Bueno, què més es pot dir, no? O sigui, totalment d'acord i a favor de les vagues dels mestres i dels professors. A més, és una situació que a casa també la vivim de prop. I, bueno, doncs, evidentment que l'ensenyament no anirà pel Pedregà, ja hi és. Està el Pedregà. La situació és insostenible des de molts aspectes, o sigui, d'entrada, evidentment, els sous, però després també les ràtios i després, per últim, també doncs, la situació de moltes escoles que, amb la incorporació de molta gent estrangera, doncs, fan que l'ensenyament sigui complicat, perquè al final el plantejament, o sigui, en una classe tens alumnes que tiren, que van bé, i d'altres que no tiren tant, a vegades pues, per problemes fins i tot de llengua, no? O sigui que t'arribi en una classe 3 o 4 o 5 alumnes al mes de gener que no saben ni català ni castellà, ni l'entenen, doncs com ho fas això? O sigui, és que és molt complicat, i aleshores després afegim a tot això doncs el canvi climàtic, la temperatura a les aules, que ja s'han convertit en fons, perquè a l'hivern evidentment no fa falta calefacció perquè ja és calfor humana, però a l'estiu allò no s'aguanta, o sigui, és una calor bestial, i bueno, la qualitat de l'ensenyament pateix, està patint i seguirà patint fins que no s'arregli aquesta situació, que tampoc no crec que hi hagi una solució a curt termini per tot això, i encara per no parlar d'escoles que porten més de 10 anys en barracons, que encara no s'ha fet res per fer un edifici com Déu mana. Això sí, comissaries noves, sí que en veiem que surten per molts puestos. Bueno, no ho sé, o sigui, és tota una situació molt complicada, i que els diferents governs han anat una miqueta allò que en diuen patada i palante, no? O sigui, ja
5: posant
6: un pedaç i ja està.
5: Sí, sí, anem acollint, que s'ha d'acollir. No vaig en contra d'això, tot el contrari, hem d'acollir, però amb les garanties de que hi haurà els recursos per atendre correctament a totes les persones de l'aula. Perquè, com tu molt bé has dit, hi ha persones amb bones capacitats i persones que els hi costa, criatures que els hi costa. Llavors, com atens a tota l'aula? I si tens persones... A veure, quan tens en una classe 4 o 5 nacionalitats diferents, en llengües diferents...
4: Imagina.
5: Com pots... Perquè això ho he viscut. Poses un test de les competències bàsiques, aquest que passava, que era uniforme a totes les escoles, i jo com a mestre pensava, a veure, aquesta criatura és incapaç d'entendre aquest test per al tipus de vocabulari. Una criatura vinguda del Senegal,
4: clar.
5: Per exemple, que fa un any que està aquí, és impossible. És impossible. De la mateixa manera que vaig tenir un noi de Bielorússia que a cap d'un mes parlava el català. Vull dir, et trobes també amb persones que no és l'habitual, eh?
4: No, esclar, evidentment no trobes de tot, però...
5: Ostres, que quedes parada, no?, la facilitat que té per aprendre, no? Però el més habitual és que tornes a persones que li costa la llengua, que li costa incorporar-se, i que els hem d'acollir i donar-li tot el que necessita. Sense parlar de, després, quan tens problemes de salut mental, que s'estan veient que n'hi ha molts, de salut mental, hiperactivitat, Aspergers, vull dir... Hem tingut a l'escola també síndromes de Down, també. I clar, tu no pots donar els mateixos continguts a aquesta persona perquè necessitarà una adaptació curricular.
4: Ara en parlarem també d'això. Àngel...
7: No, jo volia aixecar, és algo del que hem comentat, de les aules, ara mateix amb la crisi de calor que fem, que comentem cada matí que cada cop puja més la temperatura, hi ha un recurs que es diu aules que cremen, que monitoritzen les condicions tèrmiques reals de les escoles públiques a Catalunya, i ho podem trobar per via web, via Google, i aquí ens fiquen una miqueta les temperatures a temps real i veiem aules que estan potser a 37 graus. I estem a la...
4: Clar, això és infrahumà, això no pots treballar així, ni estudiar...
7: Sense recursos, sense res, ja no és només que no puguis donar l'abast a nivell humà de professors, sinó que un nen amb 38 graus a l'aula no és capaç de concentrar-se.
5: I la mestra?
4: Ni la mestra.
5: Jo he estat a l'aula el mes de juny. I al setembre,
4: és molt difícil,
5: tant com en regalimava la suor pel cos.
7: Correcte,
5: eh?
7: No, jo fa poc que vaig sortir d'una aula... i dir que, sobretot després del temps d'esbarjo, Ja. És impossible estar en una aula.
5: I l'olor que fa.
7: Ah, exacte, per això t'ho deia. No
5: l'ambient, no? Ui,
4: mira quin afegit, veus? Sí, sí. Escolteu-me, a propòsit que dèieu també de les persones amb problemes de salut mental, els especialistes diuen, especialistes en infantojuvenil alerten d'un augment exponencial de casos cada cop més complexos, amb autolesions, tentatives de suïcidi. Ja sé que això és a part del que estem dient, però resulta que aquest alumnat també té els seus problemes i també els acaben doncs, patint també a l'escola. I de retret també ho pateix el mestre, no? Això vol dir que hi ha mancances en totes les direccions, moltes direccions.
5: I mira,
4: no?
5: Quan... Això jo ho he patit, i ho he observat. Quan
4: ho dic, perdona, sí. Perquè avui ho publica el Punt Avui, també, la temàtica aquesta.
5: Sí. Uh-huh. Vull dir, jo ho heu dit diverses vegades aquí, en aquestes tertúlies que fem. Quan la pandèmia es va parlar molt de la salut mental, que l'haurien de cuidar a nivell de sanitat, que hauria d'estar més mimada, més contemplada, més recursos, i res de res. Jo he parlat amb psiquiatres i em diuen no ha hagut augment de la plantilla. Llavors, clar que et donen hora per 6 mesos i després te la poden anul·lar perquè aquella persona, aquella doctora o doctor s'ha posat malalt o pel que sigui no hi és i te tornen a desplaçar aquesta visita que tenies programada per 2 o 3 mesos més. Llavors, clar, un problema de salut mental no pot esperar 6 mesos. Les autolesions no poden esperar més. Ha de ser immediata la visita d'aquesta persona per veure què està passant. I una persona que té un problema de salut mental a l'aula, si és una criatura...
4: Clar, amb això ho volia lligar, no? Que al final...
5: A veure... aquesta persona està... La seva actitud té ganes d'aprendre o el seu problema és un altre? Si aquest problema no es desbloqueja, no hi ha una actitud per aprenentatge perquè té altres prioritats, vol estar-hi bé amb ell mateix o amb la família. Jo he vist criatures que han vingut de famílies doncs, d'un... que no funcionen, que hi ha malestar perquè hi ha malestar a la família per temes econòmics o per temes de ruptures de parella, el que sigui. Aquesta criatura està preocupada pel que passa a casa seva. Llavors, l'escola és un lloc on s'hi troba bé. I el que més li importa és aprendre, el que vol és estar bé. És estar bé, aquesta criatura. Llavors, com gestiones tot això? Com ho gestiones dins d'una aula? Perquè has de fer... Has d'ensenyar.
6: Bueno, fan falta professors de reforç per aquestes situacions, clar.
4: Clar.
5: Sí, sí. A vegades va bé tenir un professor o una altra persona que en aquell moment donar que aquella criatura li passa algo emocional, que veus que plora, que algo està passant, que la pugui agafar, treure fora de l'aula, parlar amb ella, tranquil·litzar-la, i quan està més tranquil·la potser podrà tornar a l'aula i incorporar-se al grup. Però primer aquest problema de les emocionals s'ha de resoldre, o si no que sigui conscient de que hi ha algú està per ella.
4: Fet Àngel, dades?
7: Hi ha un estudi de Sant Joan de Déu, del Parc Sanitari, que deia que 3 de cada 10 joves estudiants de Catalunya han tingut pensaments suïcides i fica-se una data del 2024 que van morir per suïcidi a Catalunya 547 persones, dels quals 53 eren joves d'entre 15 i 29 anys. O sigui que això reflexa una miqueta com els joves tenen aquests inputs.
5: Sí, aquestes dades, jo no sé si el govern els hi preocupa gaire, perquè...
7: Sembla ser que no.
5: Perquè aquí jo estic parlant des del punt de vista de primària, que és on jo he treballat, però a l'institut, a l'adolescència, els problemes encara s'aguditzen i passa això, autolesions, intents de suïcidi i suïcides que...
7: Sí, sí, parlen del 25,9% dels joves estudiants catalans entre 16 i 22 anys s'han autolesionat i el 10,6% s'han intentat suïcidar, és a dir, 3 de cada 10.
5: I no hem parlat de l'assetjament escolar, és un altre
4: és
5: tema
4: que
5: abordar,
4: a dir-te, que algú pot pensar que hem de generar el debat d'educació cap aquí, però és que al final tot té a veure i tot està lligat i no és que siguin vasos comunicants, però sí que és veritat que hi ha aquest afegit també amb tots aquests problemes que dèiem. Alguna cosa o girem full perquè
6: no,
4: al final són
6: simplement afegir que l'ESO la situació segueix i els adolescents doncs s'agreuja jo crec i amb situacions de, fins i tot de violència física i bueno, hi ha altra sèrie de problemàtiques que ara no us podeu imaginar.
4: Ja, segur. Molt bé.
7: Parlant d'assetjament escolar, tenim algunes dades que creix l'assetjament a Catalunya, ja que l'any passat ens trobaven amb 1.706 casos i aquest any, aquest curs, el 2025-2026 s'ha registrat 1.865 possibles casos d'assetjament.
4: I això que probablement, molt probablement, ningú ho dubta, que en deu haver-hi molts més que no són oficials.
7: Sí, això és un altre dels temes que...
4: Per tant...
7: Moltes de les coses que passa a una aula és el que parlem, el mateix que parlem tota l'estona. Uh-huh. Amb una sola persona no dona per saber les 25 vides d'alumnes.
4: Està claríssim.
6: I a vegades o 30.
5: Passen desapercebuts aquests assetjaments perquè generalment la persona assetjada per vergonya no diu res.
7: Correcte.
5: Perquè el primer que pensa és que ell té el problema.
4: Sí. Bé, doncs,
5: per vergonya no ho diu, i quan ho detectes com a professional de l'ensenyament, doncs la cosa ja està potser molt viciada, no? Vull dir que li costa treballar-hi. Afortunadament aquí a Sant Boi sí que tenim una comissió formada
4: N'hem parlat aquí amb especialistes també
5: que treballes amb
6: i no hem parlat i no hem parlat del paper dels pares, perquè antanyo si un nen no anava bé a l'escola, arribava amb una nota o el que sigui, els pares el renyaven o el castigaven, fins i tot.
4: Sí, clar.
6: Ara els pares se'n van a l'escola i s'encaren amb el mestre i li diuen que el seu fill és el més intel·ligent de tots i que s'ha cregut.
4: Això són temàtiques que aquí hem tocat i que n'hem parlat amb especialistes i sembla, doncs clar, continua sent un debat controvertit, un debat doncs amb moltes coses per encara per analitzar. Ho explicàvem perquè forma part també dels titulars del dia, però si no us fa res, clar, el temps corre i hem de parlar d'altres coses també abans d'anar cap a la carpeta internacional, diguéssim. A veure, en Sánchez, que evita xocar amb els jutges en una setmana clau als tribunals, inquietud al PSOE per les citacions a Zapatero i Begoña Gómez. Ja sabeu que continuen els judicis, no només aquests i en aquesta direcció, n'hi ha d'altres d'aquests judicis que podríem etiquetar com a polititzats. Deixeu-me dir-ho d'aquesta manera. No sé alguna cosa sobre això. Evidentment, a mesura que passen coses, es van sabent i ho expliquem. De moment, això és el que ens diuen, que s'alvira una setmana, doncs... clau als tribunals en molts aspectes. No sé, alguna cosa sobre...
6: Bueno, si parles del Pedro Sánchez, doncs una mica comentar, no sé si esteu al cas, suposo que això és fruit d'algun assessorament que deu tenir, que ara s'ha convertit en un influencer i retransmet pels seus canals, per les seves xarxes socials, doncs el que fa els caps de setmana, pues, ara darrerament doncs, havia estat anant en bicicleta per la Vall d'Aran i explica doncs, després que té uns gossos amb els que surt a passejar i bueno, és tot una campanya, diguéssim, una maniobra, digue-li com vulguis, sí. Pues, per rentar una mica la imatge, per, bueno, pues, per guanyar doncs, també amb un vot més jove, suposo, doncs una mica doncs, caure bé a una bona part d'aquest sector de la societat. No?
5: Sí, sí, perquè el jovent... on mira són les xarxes i s'informa a través
4: de
5: les xarxes. Llavors, com tu dius, també hi ha una forma de rentar la imatge, no? Perquè tot el tema dels judicis que estan en l'aire, no? Estan embrutant molt, no?
6: Bueno, aquesta setmana és una setmana negra pel PSOE, jo crec. Veurem com acaba, però crec que és avui que està citada a declarar la Begoña, la dona del Sánchez. I després em sembla que és el dimecres que hi va el Zapatero, també.
4: Sí, està esquitxat, per això dèiem...
6: El tema del Zapatero... Clar.
4: Per això dèiem que no només hi ha inquietud al PSOE, sinó que, a més, és una setmana clau als tribunals per tot plegat, no?
7: Uh-huh. Sí. I per estar al cas, el PP va creat ahir una web amb el mapa de corrupció lligada al PSOE. I tu a la web pots mirar tots els casos que estan... i tots els investigats i els anys de presó que volen donar-li a cada un.
4: Els del PP també.
7: És el que anava a dir. Llavors, per resposta, fa ara unes hores, el PSOE ha tret des de la seva pàgina web una petita notícia, diu la corrupció del PP, parlant de tots els casos de corrupció que té ara el PP també obert. Vull dir que s'estan tirant...
4: Bueno, l'estira i arronsa aquell d'improperbis entre uns i els altres.
6: Hi ha una evidència que roben els uns i roben els altres, també. O sigui, que al final és així. I és allò aquesta manera de fer de la política espanyola, de dir tu vas, no? I tu vas.
7: Correcte.
6: No? I
7: en lloc de centrar-se en els problemes, se centra...
5: Ja no se'n recorden de les paraules del papa que van aplaudir 100 minuts aplaudint, no? Que deien no la polarització, sinó el diàleg i seguim a treballar conjuntament.
4: Anem cap als informatius, després tornarem i explicarem d'altres coses. Per exemple, que el preu del metre quadrat creix amb un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya, però una dada, els habitatges unifamiliars cauen un 20%. Per què? Doncs té la seva raó, ho explicarem, i ho explicarem després dels informatius. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Segueixen les retencions a l'entorn de Barcelona. Les més destacades són a la Ronda de Dalt i aturades a Santa Coloma en direcció Trinitat, a la Ronda Litoral a Sant Adrià i a la Zona Franca en sentit Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat. A la C31 de Sant Adrià a Badalona en sentit Barcelona també hi ha més trànsit a aquesta hora del que és habitual i a aquesta hora també una nova incidència a la C16 a Sallent. Hi ha un carril tallat sentit Puigcerdà per una avaria.
0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. Malgrat els dubtes que genera pel que fa aspectes com l'aturada dels atacs d'Israel al Líban, les borses i la cotització del petroli acullen amb satisfacció l'entesa. Números verds als parquets asiàtics i el preu del barril de Brent, que se situa poc per sobre dels $80. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen la reobertura sense condicions a l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Evian les Bains. Setmana clau als tribunals pel govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la a la força si no hi va. Dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Jonathan Dick es mostra molt alterat en la primera trucada als serveis d'emergència per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'havia precipitat per un barranc a Montserrat. Al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'en Dick. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig previst per l'any vinent s'adreçarà a infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o no han respost als tractaments disponibles. I avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estabilitzats.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i el 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir davant el València 75-87 al tercer partit. Al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debuta a Espanya contra Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: Matí de dilluns assolellat amb alguns intervals de núvols locals, la temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya central.
4: Trescat Info.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: minuts, pràcticament 9. Passen de les 9 del matí. Continuem avui amb l'Emília, el Josep i l'Àngel. Avui és la tertúlia dels dilluns i estem repassant una mica no tan sols què és el que passa, sinó el que es preveu que passarà durant la setmana, no? Perquè els titulars dels dilluns ja tenen això, no? De dir, ei, que això va cap aquí. Molt bé, us dèiem que en quant a coses que ens pertoquen de més a prop, hi havia unes dades que estaven sortint sobre també la crisi immobiliària, perquè al final aquests dies parlem de moltes crisis, ja fa mesos que parlem de crisis. Aquesta és una d'elles. El preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I paral·lelament a aquesta dada us dèiem que existeix també un debat del que és la desificació de les trames urbanes a Catalunya, i parla dels habitatges unifamiliars que cauen i només suposen un 20% del total, les cases adossades, doncs, que van viure doncs, aquell boom fins al 2000, que tothom volia una casa unifamiliar i que, etcètera, i que van ser doncs, triades per persones que es van allunyar de Barcelona en el seu moment a la recerca de calma, d'un sòl més barat també, de guanyar, suposo que qualitat de vida, digue-li com vulguis, perquè la gent s'imaginava un patró, una manera de fer amb el pati petitó a davant o a darrere, i etcètera. I que, de fet, aquest tipus de vivenda doncs, perden terreny en favor als blocs de pisos. Home, en certa manera, si estem parlant que creix un 63% a la mitjana del preu, doncs, home, té la seva lògica. Si fa falta habitatge, evidentment el constructor se n'adona que no només li surt més a compte fer pisos, sinó que també és una necessitat social. No sé si va per aquí, Josep, per exemple. Suposo que és lògica, bueno, aquestes dades.
1: D'entrada, això em sembla que surt al periòdico.
0: El periòdico avui publica unes dades també sobre, no? Sobre el tema de les trames urbanes.
1: Hi ha diaris a l'estiu que quan no tenen masses coses que explicar, doncs han de treure punxa a altres temes. Sobre aquest tema que plantejaves, si et sembla, faré com una passa enrere o endavant, tant, no sé cap a on.
0: Sí.
1: Allí va haver un referèndum a Suïssa.
0: Correcte.
1: En el que es votava si volien restringir el nombre d'habitants del país als 10 milions com a màxim o no. Va guanyar que no, però pràcticament un 55%. Faig un pas i vinc a parar
0: a
1: Catalunya.
0: Molt bé.
1: Darrerament ja parlen no de la Catalunya dels 10 milions, sinó de la Catalunya dels 12. Quan fa relativament pocs anys érem 6 milions, com aquell famós acudit del Jordi Pujol. Aleshores, aquests que parlen, que acostumen a ser doncs, dels que manen,
0: sí,
1: sobre aquesta Catalunya dels 12 milions, en dret de qui parlen d'això? O sigui, com, a qui li han preguntat si estem d'acord amb ser tanta gent? Quins avantatges ens portarà ser més gent de la que som? Etcètera, no? O sigui, aquí hi ha una sèrie de preguntes que jo em faig. I enllaço amb el tema de l'habitatge. Evidentment, aquí hi ha una sèrie d'interessos, no? Al final, el model aquest de les cases unifamiliars, aparellades o aïllades, és un model bastant poc sostenible, perquè fa falta molt de territori, molt de terreny per tenir això. Vull dir, és mica aquest model d'americà, no?, d'aquelles casetes. Però és que no ens n'oblidem d'una cosa. Aquelles cases, la majoria o moltes, són de planta baixa. Aquí la gent es comença aquest idili, doncs, aquest somni, aquesta idea de més qualitat de vida, etc. S'ha canviat el paradigma, s'ha canviat perquè al final això s'ha reconvertit en llargues caravanes per entrar a Barcelona per anar a treballar.
0: Clar.
1: Amb cases que tenen escales i la gent ens anem fent grans i les escales doncs, no deixen de ser un problema, i a més amb pocs serveis, perquè bueno, per la frase típica, per anar a comprar el pas d'agafar el cotxe. Aleshores, doncs, bueno, tot això sumat, però clar, hi ha una altra història, que al final és que això són faves comptades, o sigui, que es construeixin més pisos que cases unifamiliars, és que bueno, això no és ni notícia, o sigui, això és lo normal.
0: No, fem aquesta comparació,
1: No, no, sí, sí, final... la notícia que surt al periòdic que he pogut veure, i entre d'altres raons està el tema del preu. O sigui, els habitatges, el preu del metre quadrat ha pujat de manera estratosfèrica, com tots sabem, i evidentment una casa unifamiliar aparellada, per no dir ja una casa aïllada, o sigui, obert als quatre vents, sí, sí, amb jardinet, i si va pures amb piscina i tot,
0: que això existeix,
1: doncs val uns diners que estan a l'abast de molt poca gent. Llavors, fins i tot els pisos ja estan amb uns preus que la gent no hi arriba, perquè amb els sous que hi ha...
0: Doncs ara imagina't...
1: Doncs ja, per tant, els constructors, evidentment, també els hi surt més a compte, però és que hi ha una sèrie de sumes aquí. O sigui, per una banda, bueno, més assequibles no seria la paraula, perquè els pisos tampoc no és que siguin massa assequibles, però...
0: Jo
1: tinc entès que aquí a Sant Boi hi ha hagut promocions no fa massa, que es venien pisos que no arribaven als 80 metres quadrats per 650.000 euros. Que dius, però com, què m'estàs dient? Que això no és Pedralbes, amb tot el carinyo per Sant Boi. Això és Sant Boi, 650.000 euros per un pis que no arriba als 80 metres quadrats. Qui vols que ho compri, això? Sí, Sant Boi.
2: Parlant també de les vivendes unifamiliars i del creixement del preu per metre quadrat, els municipis que més han crescut en aquest percentatge són 168% a la Badia del Vallès, estic parlant dels metres quadrat, del preu.
0: Clar.
2: Després està Argentona, un 120% en els últims 10 anys, Viella, un 112%, Arenys de Munt, un 110%, Montmeló, un 106%, i Sant Cugat, un 101%.
3: Clar.
2: I si veiem aquests municipis com són, la gran majoria de demanda o l'oferta és de vivendes unifamiliars.
3: Però aquests municipis que acabes d'anomenar són de renta alta. La gent que viu allà a Argentona, per exemple,
1: no, no Sant Cugat... No quadra Badia del Vallès.
0: No, compte, és just que és dir... Sí, però jo crec que és per motius diferents. És per motius diferents. És a dir, a Badia són temes d'habitatges, de pisos.
1: Però hi parla d'unifamiliars, no?
2: Parlo de vivenda en general.
0: No, clar, jo crec que són casos diferents. Sant Cugat, evidentment, que és normal que
1: sí,
0: pugi,
1: home, sí,
0: perquè
1: no
0: fins ara...
1: Altes, sí.
0: I la Vall d'Aran, que estava molt aïllada, si bé sempre ha anat pujant, potser ara encara puja més perquè hi ha... Potser
1: sí,
0: hi ha més gent que viu.
1: Clar,
0: però
1: és
0: diferent.
1: Les poblacions que has comentat...
0: Són motius
1: diferents. No n'hi ha ni una de sola al sud de Barcelona, al Baix Llobregat.
0: Clar.
1: O sigui, perquè clar, és que això és un altre món. Llavors el Maresme, pues sí, home, rentes altes, no? Al final les rentes per càpita més altes de Catalunya estan en poblacions
3: sí, Argentona, és una de les més altes.
0: Clar, però que consti que aquestes dades que jo donava fa una estona venen de fonts diferents. Jo he mirat de lligar-ho, és a dir, és veritat, com diu el Josep, que el periòdico publica això de que les unifamiliars cauen i només suposen un 20%, però això altre del metre quadrat que creix un 63% de mitjana, això ho publica un altre mitjà, en aquest cas a l'Ara i la Vanguardia per aquí dins també. Però vull dir que jo mirava de lligar, de dir, bé, si aquest diu això i aquell altre diu allò, anem a buscar la raó de tot plegat, no? I li trobes certa lògica. Clar, si el que necessites són pisos, com vols que no caiguin les cases, no? Com deia el Josep.
3: Clar, és normal.
0: I al final, urbanitzacions que ell ho deia molt bé, que els serveis no han estat mai el valor doncs, afegit precisament, sinó que has d'agafar el cotxe per anar a buscar el pa, no? Clar, molta gent ja no hi accedeixen. I també és veritat que el fet de que tanta gent anessin a viure a l'extraradi amb urbanitzacions d'aquest tipus, el que fa és que per anar a treballar doncs creen doncs encara més a cues de... Bueno, però és que això és un increment que s'ha anat veient. Hi ha més gent, hi ha més automòbils, hi ha més no sé què, i aquest increment existeix, no?
3: Sí.
1: Vull dir... Per exemple, municipis com Corbera de Llobregat,
0: sí,
1: em sembla que dit el terme municipal, si no em falla la memòria, no sé si hi ha 12 o 14 urbanitzacions.
0: Sí, correcte.
1: Clar, és que això, a més, el propi municipi no pot assumir fins i tot ni el manteniment de l'asfaltat dels carrers o la recollida d'escombraries, perquè, clar, són unes extensions molt grans i els pressupostos d'aquests ajuntaments no donen per tant.
3: No,
1: i, per
3: no
1: altra banda,
3: no
1: i per altra banda, la gent que hi viu, lògicament, paga els seus impostos i reclama
3: clar,
1: també
3: millores,
1: amb la seva
3: clar
1: raó, doncs que estigui al carrer correcte, que funcionin els fanals, que passi la Guàrdia Urbana a fer una volta de tant en tant, que recullin les escombraries, etcètera, etcètera.
3: Hi ha algun transport públic que també arribi, perquè no tothom té dos cotxes, no? Vull dir que...
0: Bé, que sincerament els que tenen que arreglar tot això se li aixeca feina perquè... Com dèiem abans, per comparar-ho amb l'educació, els problemes i el focus de problemàtic són de diversos tipus i de diferents registres. Vull dir que no és només un tema de fa falta això o fa falta allò, a més a més hi ha problemes d'altres tipus. No?
3: El Josep ha dit una cosa que m'agradaria comentar-ho, vull dir que Suïssa, aquest recurs que ha fet, aquesta forma de decidir, de posar en mans dels ciutadans doncs, la seva opinió, no ho saber què pensen i què volen, això és una forma de democràcia que hauria de ser, s'hauria d'estendre.
0: Sí, però aquí hi ha un fet diferencial. Suïssa es pot permetre de fer un referèndum perquè no està a la Unió Europea. Bueno, entenem què vull dir.
3: Sí, però a veure...
1: Referèndums es poden fer tots els que
0: vulguin. No, sí, però vull dir-te que la Unió Europea, en canvi, està supeditada a les lleis que surten de la Unió Europea. I la Unió Europea diu, vostès, recordeu la setmana passada, diu, vostès... hauran d'assumir això i per cada immigrant que no vulguin acollir pagaran 20.000 euros. Us en recordeu d'això, no?
3: Sí, vale. Però bueno...
0: Clar, Suïssa es pot permetre de dir, faig un referèndum.
3: Sí, però parles d'aquest tema, però ara posem altres temes que només tinguin repercussió a nivell interior, no? Com pot ser el tema de l'educació.
0: Que sí, que sí.
3: Exemple.
0: No, que
3: o
0: sí.
3: O de l'habitatge, jo què sé. Doncs que la ciutadania tingui la seva veu i que els polítics també escoltin. No només cada 4 anys quan anem a votar un partit perquè té un programa determinat que després no el complirà, o sí, o una part, sinó escoltar també l'opinió dels
0: ciutadans. Però moltes coses a tu et sortiran de Brussel·les ja imposades o mig imposades.
3: No
0: amb
3: tot,
0: els suïssos no.
3: Però no tot. No tot.
0: Bueno, no tot.
3: En tema d'educació, per exemple?
0: No, però hi ha un marc molt ampli que ja et ve marcat. A partir d'aquí, el moviment que pugui tindre cada país, el radi de llibertat per actuar, és el que s'ha de veure.
3: Però si aquí es fem un referèndum i vam veure què va passar.
0: Clar que sí.
3: Parlo d'això.
0: Per això et dic.
3: De fer referèndum per tot, a fer referèndums per coses determinades que no estan lligades a la Unió Europea, doncs, i per què no?
0: Clar, però si, insisteixo, si estàs lligat a la Unió Europea ja estàs supeditat a una sèrie de coses que tens poc marge de maniobra.
1: Ara que parlem de Suïssa no ve el cas massa, però no sé si esteu al cas de la notícia que també jo l'he vist avui.
0: Sí, explica't.
1: De que a Suïssa, doncs, amb un acord que hi ha hagut amb les autoritats educatives del cantó de Zúric, doncs el català s'ha incorporat com a llengua oficial al programa d'ensenyament a les escoles.
0: Bueno. Com a idioma extra, diguéssim, de...
1: S'equipara oficialment a les altres llengües que s'ensenyen i que s'ha...
3: A veure si arriba aquí també.
1: Hi ha un casal català súdic bastant potent, de molta gent, ja sóc, hi ha bastants catalans per allà i de més, que són en part, diguem-ne... responsables de que això hagi passat així, no?
0: Sí. I, bueno, hi ha alguna universitat
1: a Madrid,
0: algun lloc que també ho fan,
3: que prenguin model per aquí.
0: Als Estats Units n'hi havia una que també et donava l'opció d'estudiar el català, etcètera.
1: Sí.
0: Molt bé, escolteu-me, va, encara que sigui de manera ja molt picada, però també n'hem de parlar, insisteixo, de manera molt picada perquè no ens donarà temps, però vaja, el conflicte a l'Orient Mitjà, Trump arriba a un acord amb Iran que permetrà reobrir Hormuz. Ja ha arribat un moment en què un ja no sap aquest cop a quin acord ha arribat i si és veritat o no, perquè al llarg d'una setmana l'hem vist moltes vegades arribar a un acord i després a un desacord. Sigui com sigui, el Pakistan que anuncia que el pacte s'assignarà divendres a Suïssa, mira, torna a sortir Suïssa, i que el cessament d'hostilitats inclou el Líban, malgrat els nous atacs d'Israel. Insistim un altre cop, el president dels Estats Units acusa a Netanyahu de no tenir criteri per llançar una maleïda ofensiva, i és que el problema ara mateix d'en Trump continua sent el Netanyahu, que li està dient atura't, que estic arribant a acords, i l'altre continua a la seva. Qui tindrà el problema? Al final, en Trump o el Netanyahu?
3: Netanyahu.
0: Està per veure.
3: Jo crec que Netanyahu,
1: De moment el Trump tenia la idea de celebrar el seu 80è aniversari, que va ser allí signant l'acord de pau, i bueno, no l'ha signat, però sembla ser, com tu ja has llegit, has dit, que ja hi ha hagut un acord.
0: Sí.
1: De, veurem, perquè...
0: En principi.
1: Fi, això...
3: 40 vegades ha dit.
1: Sí.
3: Que firmaven la pau. 40, en 3 mesos
1: i mig. Va fer una festeta allà a la Casa Blanca per celebrar l'aniversari.
3: Una festassa, Josep, una festassa.
0: Aquest cap de setmana el Trump...
1: Va muntar un ring per combats de lluita lliure, que també és un tema.
0: Això s'ha filtrat, i això és cert, aquest cap de setmana el president nord-americà ha tornat a escridassar per via telefònica el líder israelià, i la gent de prop diuen que, entre altres coses, li deia a crit pelau, que diuen, has perdut el cap, has perdut
3: això
0: el cap.
3: Això deia Trump.
0: El Trump li deia per telèfon al Netanyahu, has perdut el cap. Sí, el que passa que jo entenc que sembla còmic ja això, però hi ha una tragèdia darrere de tot plegat, perquè n'hi ha que ho estan patint. I al final, fixeu-vos que el Trump, que ja n'està fart de perdre calés, a l'altre no li fot ni cas, està dient atura't, deixa de tirar pedres, i li està dient això i a l'altre està tirant pedres.
3: Està continuant, sí, sí.
0: Per què? Perquè li convé per moltes raons, no només per la política expansionista israeliana.
1: Si hi ha el tractat aquest de pau, el divendres, que es preparin la pobra gent del Líban, perquè d'aquí fins al dijous al vespre el boig aquest de Netanyahu llançarà tot el que té.
0: Sí.
3: I ho està fent,
1: Sí, però
3: perquè...
1: ja, liquidació d'existències, ja saps? O sigui,
0: sí, doncs va per aquí.
3: Jo tant de bo, perquè han mort més de 5.000 soldats, més de 5.000 persones, perdó. Vull dir que per favor, que aquest divendres sigui realitat i que s'acabi tot això, perquè és que ja no...
0: Molt bé.
3: No
0: a propòsit, mira que hem parlat de Suís avui, però no sé el per què, avui ha sortit moltes vegades i ens deixàvem...
1: Perquè fa més fresqueta. Ja.
0: Aquestes protestes violentes a Ginebra, precisament contra la cimera del G7, protestes anticapitalistes a Suïssa.
2: Només que anticapitalistes contra el col·lectiu del G7,
0: sí,
2: que s'han integrat més de 60 associacions i sindicats,
0: sí, sí,
2: en protesta contra la presència de Trump al G7.
0: Bé, això, en Trump, que li diu al Netanyahu que has perdut el cap, ets boig i no estàs a la presó perquè a mi no em dóna la gana. I això que són amics. Sí. Déu-n'hi-do. No, home, sí, no, ho dic seriosament. Anirem veient com va la setmana, però informativament promet la cosa amb el sentit de que hi ha molta cosa per resoldre, i el que fa més por és que aquest estiu no s'aturarà absolutament res, allò que estàvem acostumades, no?, i acostumats de que l'estiu s'aturava tot i dèiem a veure com anirà el setembre. Doncs aquí no hi ha aturador, ni tampoc amb el tema de Rússia-Ucraïna. Per cert, en Putin, que ha trucat al Trump per felicitar-lo pels 80 anys, i diuen que el mateix Trump s'ha...
3: li ha agradat.
0: S'ha quasi emocionat de dir, carai...
1: Li han saltat les llàgrimes.
0: Carai, que
1: després es va dormir a la seva festa, però el Trump es veu perquè va durar massa sol.
3: No li va agradar.
0: Sí, està cansat. Jo crec que algú de protocol amb bona vista va dir, hem de fer el que sigui perquè s'adormi. És la seva festa, i aquí pot ser més perillós.
1: Poseu-li alguna cosa a la beguda.
0: Jo només he dit que consti, que alguna cosa devíem fer perquè...
3: Però vaya festassa, que va muntar.
0: Segur. Va, escolta'm, que estem a 3 minuts per arribar a 2:15, i els dilluns també fem una mica l'agenda cultural, l'agenda que promet ser aquesta setmana. Veurem, hi ha forces coses, segur.
3: Doncs vinga, començo per dimarts,
0: Sí, i tant.
3: Dimarts al Casal de Mariano a la tarda, a 6:15, doncs hi ha un taller preparació a la paternitat amb perspectiva de gènere. Està adreçada a els homes que seran pares en un moment donat, no?, perquè tinguin una mica de recursos i estratègies. També, què hi ha? També hi ha un taller a l'Olivera, a 6:15, a la mateixa hora, però són diferents temes, amb el títol I si s'hagués dit Pablito Picasso?
0: Crec, veus?
3: A càrrec de l'Helena Satoca, divulgadora de la història de l'art amb perspectiva feminista.
0: Maco.
3: També interessant. Dimarts també a les 7... dimarts dia 16 a les 6 de la tarda, si ja ho deia bé, a Can Castells, ja per part de l'Humberto Ruiz i de la Vanessa Martín, coordinadors de la UNED i de la UNED Sènior,

0: hores. A les 21 hores. Qui estigui interessat, doncs que s'apunti al banc de... a la web del Banc de Sang i Teixits. I dijous també torna a haver-hi donació de sang i plasma a l'Olivera a les 5 de la tarda, només a la tarda. Dimecres també tenim, a 6:45, a la sala 6 dels cinemes de Can Castellet, les estonetes literàries, tenim, és l'última sessió que es fa, conduïda per la Maite Moreno, d'aquesta temporada, un recital de poesia a càrrec de Crisal. I també al cinema, a les 7 de la tarda, es passa la pel·lícula Mas Palomas. Si no l'heu vist, molt recomanable.
1: Molt
0: és gratuïta i es fa dins del marc de la Setmana de l'Orgullo Gay.
1: Doncs
0: Mas Palomas és visibilitzar què passa quan la gent gran...
1: Sí.
0: Que havien sortit de l'armari, han de tornar a l'armari.
1: Imagina't.
0: Vale? És molt interessant, si no l'he vist, val la pena perquè...
1: N'he sentit parlar molt, jo n'he sentit parlar molt, però vaja, en prenem nota, val molt la pena.
0: És gratuïta, doncs, als cinemes. Dijous dia 18 tenim a la botiga presentació dins d'aquest marc llibres d'estiu, la presentació d'un llibre, El secret de la reina, de Glòria Sabater i Núria Prades, i un altre llibre, 2x1, de Cristina Oliver. Moderar una altra persona que es diu Misha, no sé qui és. Dijous 18, a les 7 de la tarda, a la biblioteca tenim dins del mar dels rebobinats la pel·lícula L'univers Kerr, de Luca Guadagnino.
1: Molt bé.
0: A càrrec del Pere Cònic.
1: I tant, en Pere Cònic,
0: Dijous també a les 8 de la tarda...
1: Director Sambuia.
0: Exactament. Dijous a la tarda tenim un concert a la platja Cal Niño amb Carles Belda, amb un preu de 8 euros. I divendres tenim... Divendres 19 tenim a la biblioteca un taller de ficció en joc de videojocs. És adreçat a les persones de 14, entre 14 i 35 anys. Les inscripcions es fa en càrrec en la web, no? Vull dir, perquè t'has d'inscriure. I divendres comença les festes de la cooperativa del barri Molino.
1: Vinga, ja ho tenim, festes
2: jo,
1: també.
2: Divendres també, si em permeteu afegir.
1: I tant, i tant.
2: Hi ha una conferència a la biblioteca de la Magda Oranic.
1: Sí, senyor.
2: A les 7 de la tarda.
1: Molt bé.
2: També molt organitzada per Tertúlia Sambullanes.
1: Fantàstic. Jo crec que serà una extensió del que ens va explicar aquí l'altre dia, no?
2: Sí.
1: Al final... I ella tenia moltes ganes de vindre, ens ho va explicar.
2: Sí,
1: tenia moltes ganes d'aterrar a Sant Boi. Molt bé, doncs fantàstic sempre. Ostres, com d'interessant és el que explica la Magda. Molt bé.
0: Tenim una setmana plena d'activitats i bé, agenda cultural de Sant Boi.
1: Sí, senyora.
0: Per més informació.
1: Doncs moltes gràcies, Emília Bravo i Josep Parés, un cop més doncs, pel vostre compromís i per fer dels dilluns un dia més simpàtic del que alguns creuen. Mira que hi ha gent que critica els dilluns i jo trobo que doncs, tampoc són tan antipàtics, no?
2: Mira, jo ara, perquè ja estic jubilat, però quan treballava ho tenia molt clar. O sigui, els dilluns... Jo fins que no em prenia un tallat i eren les 3 de la tarda del divendres, no era persona.
1: No eres persona. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé. Moltes gràcies a Josep, t'ho dic sincerament, ja ho saps que ens va molt bé, doncs la teva presència ens agrada molt. Moltes gràcies. I res, què puc dir, Emília?
0: Pues doncs, res, fins
1: la propera
0: dilluns,
1: setmana.
0: Fins dilluns, que a veure si en torna ja els nostres...
1: Sí,
0: cotertulians.
1: I em registra ja d'estiu, ja serà estiu, encara no ho és ara, però el dilluns ja serà estiu. Sí,
0: i perquè... a la revella ja.
1: Sí, tant i tant, a tocar
0: la revella.
1: Molt bé, Àngel, ens n'anem de viatge, no?
3: Sí, jo em puc quedar, no?
1: Bueno, fes el que vulguis, però ves fent la maleta, no?
3: Sí, perquè jo sé on anem.
1: Sí, tu saps on anem, punyetero. Jo no ho sé, perquè sempre és una sorpresa.
3: Jo t'he dit que t'encantarà, t'agrada moltíssim.
1: Ens ho explicarà la Sílvia Quero. Fins ara mateix.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè

0: en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 36 minuts, ho dèiem, els dilluns anem de viatge, ja ho sabeu, i avui no serà menys, i evidentment serà de la mà de la Sílvia Quero, la responsable i la gerent de l'agència de viatge Cima Travel de l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, sempre expliquem que és a tocar del mercat, vaja, allà mateix, de la plaça de l'Ajuntament, un lloc entranyable, Cima Travel, ja el coneixeu prou. Sílvia, molt bon dia.
3: Bon dia, super, molt bé.
2: Sí, els dilluns a vegades deu fer ràbia, no? Perquè és de les poques persones que encara està contenta amb un somriure d'orella. Bueno, tothom que passa per aquí queda content.
3: Sí, tant.
2: Bueno, escolta'm una cosa, com sempre, i ho recordo per la gent que, sí, que estiguin despistats i que no sàpiguen de què va això, doncs la bona viatgera, aquest espai dels dilluns, un servidor no sap on anem de viatge, és un viatge sorpresa.
3: Sempre.
2: I ho he d'endevinar per la música que tu has triat, no?
3: Sí.
2: Sí? M'hi poso o no?
3: Posa't.
2: Va, punxem. Vinga, ja n'hi ha prou. Va, així. No, i ara és quan ella, que s'ha preparat alguna cosa estranya, em diu, no, home, no.
3: Sí?
2: Ens fotem el barret aquell i cap a Mèxic? Sí?
3: Sí.
2: Vinga, fot-li! Molt bé, doncs mira... Bueno, aprofitant una mica el tema del Mundial, no? Perquè Mèxic també és un dels llocs que s'està jugant al Mundial. No?
3: Molt bé.
2: Que, hosti, que fàcil, no? Avui quasi...
3: He vingut generosa i tot.
2: Sí, mira, ho fent i tot. Sí, jo crec que ella diu, mira, fa dies que aquest no encerta ni una. Picadillo, fota-li picant.
3: Si no encerta,
2: val més que...
3: Que plegui.
2: Que es dediqui a una altra cosa, no encertar cançons.
3: Sí.
2: Està claríssim.
3: Està claríssim.
2: Molt bé.
3: Claríssim.
2: Explica't coses.
3: Doncs mira... Ja que estem, no?
2: Sí, ja que has vingut.
3: Ja que has vingut. T'has explicat alguna coseta.
2: Molt bé, molt bé.
3: Doncs, mira, hi ha vols directes a Cancún i hi ha vols a Mèxic, México DF.
2: Districte Federal.
3: Exacte, Ciutat de Mèxic.
2: Uh-huh.
3: I aleshores hi ha diverses maneres de fer el viatge. Es pot anar doncs, directament a Cancún o a Riviera Maya o on sigui i fer doncs, una estada amb un tot inclòs i des d'allà fer excursions per visitar una miqueta tota la zona de la Riviera Maya, tota aquella zona. O, si no, fer doncs, un itinerari per tot el país, doncs, en ciutats...
2: És força bèstia, perquè Mèxic...
3: És molt gran.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: no?
3: Sí, a més, hi ha moltes distàncies i s'han d'agafar avions interns i tot això. Però, bueno, són dues propostes que una és més econòmica que l'altra.
2: Clar, evidentment. Quina és l'econòmica, pregunta?
3: La de la Riviera Maya.
2: La de la Riviera, perquè vas directe a Cancún.
3: Vas directe a Cancún.
2: No toques ni la Ciutat de Mèxic, diguem.
3: No.
2: Vale.
3: Aleshores, allà doncs, estàs amb un tot inclòs, un 5 estrelles luxe o que tu escollegis, o a Holbox, la banda de Holbox, que és com més... Que tens esmorzar només i que pots fer doncs, excursions i passar dies por ahí. I aquesta és l'opció més baratilla. Més econòmica per veure la península del Yucatán. O sigui, una petita zona de Mèxic. O sigui, que és petit.
2: És que és el que diem, hi ha tantes possibilitats.
3: Moltes.
2: És que ens perdríem aquí, no? Amb les possibilitats que arriba a haver-hi.
3: El que passa és que aquest any, bueno, ja fa uns anyets, Mèxic té un gran problema, com tot el Carib, que és el tema del sargazo.
2: Ui.
3: Aleshores, amb el tema del sargazo...
2: Explica.
3: El sargazo és una alga que surt, suposo que del canvi climàtic, que tapa tota la superfície del mar, i aleshores es va acumulant a la sorra i fa molta pudor. Hi ha muntanyes i muntanyes de sargazo, I això dificulta molt doncs, que, la, que els clients doncs, gaudeixin de, dels esports de mar i que gaudeixin, que gaudeixin de les platges paradisíaques que eren, sí. perquè ja no ho són, sí, evidentment. Sí. Aleshores, doncs, ha baixat molt la demanda de Carib, tant a Mèxic com a la República Dominicana, imagina. Perquè en la temporada que nosaltres tenim vacances, doncs allò està ple de sargazo.
2: Clar, és el que anava a dir-te, tot s'ha de dir, hi ha una època en què aquest problema no el tindràs i la temperatura és la mateixa.
3: Però cada vegada això es redueix més. Abans era tot el nostre hivern, el que doncs, hi havia molt poc sargazo, perquè tots els huracans i tots els tifons del novembre... S'ho enduien tot, però ara doncs això dura menys, perquè clar, els huracans ja no són quan toquen, sinó que es van fent, aleshores bueno, mai saps quina és la bona època per anar a cap lloc, la veritat. I aleshores ha baixat molt la demanda i doncs jo aquí proposava doncs, una altra manera de fer Mèxic sense donar-li tanta importància als hotels de platja.
2: La dimensió maia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Exacte. Doncs jo què sé, volar doncs a... Sí que és veritat que és una proposta una mica més cara, perquè ja no volem amb els charters, és veritat, però és una manera de veure el país i no patir doncs, que està allò ple de sargazo i que, no pots gaudir de la platja.
2: Escolta, fem la proposta que tu dius, planteja-la, va.
3: Doncs mira, podríem volar a México DF, per exemple, i fer, doncs mira, la mesa més econòmica, podríem fer México DF, Mérida, Chichen Itza i Riviera Maya, per exemple.
2: Molt
3: doncs,
2: bé.
3: És un triangle doncs, que és molt bàsic, no? I si el volem ampliar, doncs ja podem anar a Oaxaca, a Palenque, a moltes zones, doncs, per veure una mica el México más profundo.
2: Sí.
3: I aleshores és un país meravellós i és una pena que es catalogui amb platja només, en tota la zona de Riviera Maya i Cancún, i que la gent deixi d'anar, perquè no és... hòstia, no s'ho mereixen tampoc. És algo natural, és un fenomen natural, i és veritat que estan amb molts recursos, estan destinant moltíssims recursos per treure'ls, per treure el sargazo 24/7, però és que quan més hi ha... Em sembla que inclús ha arribat fins a Miami, el sargazo.
2: Què dius ara? Buf, doncs mira que...
3: O sigui, que a Miami ja s'estan trobant també amb aquest problema.
2: Clar, és que no és només una herba, és el que tu dius, és que fa pudor.
3: Sí, és que fa pudor.
2: És que fa pudor, sí. És que, imagina't.
3: Sí, i la zona, per exemple, si voleu anar... o sigui, només voleu destí de platja... i no us mola doncs, aquesta proposta de veure doncs, més zones del país i tal, doncs el que es pot fer és anar a Cancún, però en comptes de dormir a Riviera Maya, anar cap a la zona de Holbox.
2: Ah, carai.
3: Que la zona de Holbox, per com està situada, doncs no hi arriba tant de sargazo. Tota la zona de Playa Mujeres, Costa Mujeres, i de Holbox, és com que està una miqueta més...
2: Clar.
3: Consejito del dia.
2: Clar, sí, no, està molt bé, però cal dir i cal remarcar això, que el turisme maia, per dir-ho d'alguna manera, és ben diferent. Si tu vols veure doncs, els temples i una mica la història i tot una mica misteriós i llegendari, és
3: sí,
2: un altre tema.
3: És un altre tema, però per exemple, doncs és un destí molt familiar. Jo, per exemple, l'he anat moltíssimes vegades per tema família, doncs estan en un tot inclòs i des d'allà fan quatre excursionetes i tenen els nens en piscina, platja, playa, piscina, controladets, i estan en un lloc paradisíac.
2: Clar.
3: Correcte. Vale? Aleshores, des d'allà doncs, poden fer coses molt xules com nadar amb atolons, no? Que és una espectacular. Fer tirolina...
2: Fins i tot hi havia temes de, jo què sé, nadar amb dofins, fer submarinisme...
3: Nadar dofins, exacte.
2: Etcètera.
3: Tenen els dos parcs nacionals, el de Txella i el d'Escaret. Aleshores, aquests dos parcs són molt bèsties, perquè aleshores allà, doncs, els crius, bueno, inclús els grans, tenen una gran font, no?
2: Sí.
3: Que ja no és el...
2: T'entenc.
3: Que hi ha molta gent que té inquietuds, doncs, arqueològiques, no? De dir, jo vull veure maies, i hi ha molta gent que tenen la inquietud natural de nadar, doncs, amb els atolons,
2: Molt bé, són possibilitats. El tema és que Mèxic don per això i segurament per molt més.
3: Per molt
2: això està claríssim.
3: Sí.
2: Clar, Jo sí, començaria a preguntar doncs el que sempre fem, no? En primer lloc, avió directe o un lloc o l'altre, és el que tu deies, sí. Estem parlant de 10 hores, 11, potser...
3: Sí, 11 a 12, sí.
2: 11 a 12 hores.
3: Sí.
2: Molt bé, arribem. Els serveis sempre correctíssims a Mèxic?
3: Són molt guais, sí.
2: Vagis on vagis?
3: Sí. A les rutes que jo dic per interior del país són hotelets que són cases colonials, que són una monada, i la veritat és que el servei és molt, molt, molt acuradet i molt, molt especial.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Gastronomia, no cal dir-ho.
3: Impressionant.
2: No?
3: Sí. Sí, sí.
2: Jo sempre pregunto per les postres, perquè amb menjar mexicà quasi és que no cal ni que ens hi aturem, perquè ja
3: no,
2: sabem de què parlem.
3: Sí.
2: Perquè hi ha molta cosa.
3: Hi ha moltíssima cosa. M'agrada molt el menjar mexicà.
2: En quant a les postres, que ja és tradició de la casa que jo et pregunti per les postres, perquè ets la reina de les postres.
3: Hi ha un que és una mena de flan, però que està cremat per sobre, que no me'n recordo com es diu, però és espectacular, aquells.
2: El flam aquell cremat per sobre.
3: Sí, tenen el arroz con leche, tenen molt similar a nosaltres, els xurros, tenen també, tenen molt similars a nosaltres, però aquest postre amb allò cremat,
2: carai. Bueno, ens hem aturat aquí, sempre hi ha també aquella pregunta de què sí i què no, però ha sortit molta cosa ja, però va, fem-ho.
3: Què sí i què no?
2: Que, a veure, comencem pel no.
3: No, jo no aconsellaria, que no és perquè, o sigui, és simplement perquè s'ha de conèixer molt bé el país i tal, de jugar un cotxe i anar per propi...
2: Anar a la teva,
3: no. Jo no aconsello, no és un país perillós, no ho és.
2: No és un país perillós, però no te'n vagis, però no per res, sinó perquè si ho pots evitar, no te'n vagis a Ciudad Juárez i llocs així...
3: És millor que et
2: portin... sempre hi ha... alguna notícia dramàtica.
3: Sí, és millor que te lleven, te traigan, clar, i ximpum, i ja està. Jo això no ho aconsellaria. I si es va, doncs, anar uns quants, o sigui, anar una colla, no, més que res, doncs, per ser més gent i tenir algun contacte allà. Clar. Jo conec molta gent que ho ha fet i tenim contactes allà i els ha anat molt bé.
2: Va, molt bé.
3: Vale, però els que no tenen contacte allà, doncs ho poden passar malament.
2: Jo crec que és evitar riscos.
3: Evitar riscos. Evitar més que res.
2: No saps mai què pot passar ni
3: sí,
2: ni
3: sí,
2: al final.
3: Sí.
2: Molt
3: sí,
2: bé. Sí. I què no? Ai, perdona, i què sí? I què sí? Doncs gaudir tant com puguis.
3: Sí.
2: I hi ha coses que no les pots obviar.
3: No, i portar-ho tot molt ben apamat des d'aquí. No donar peu a la improvisació. En alguns països sí que es pot donar peu, però aquí, doncs, bueno, poden tenir més problemes de disponibilitat en algunes ciutats.
2: Clar.
3: Per exemple, si teniu pensat d'anar pel Dia dels Morts, això s'omple moltíssim.
2: Uf, els cementiris aquells que la gent s'hi passa el dia, com bueno, fan festes i
3: exacte.
2: Tot.
3: Exacte. A més, doncs, tenen on estan les papallones monarca.
2: Sí.
3: Allò, doncs, és un event molt especial i tot el tema del Dia dels Morts, des del 29, que ja comença en festa, 29, 30, 31 i 1, ja
2: d'octubre.
3: El dia dels morts.
2: Clar, no, però ho dic perquè també és una possibilitat a l'octubre, bueno, també temperatures força agradables.
3: Sí, i... el que passa és que a l'octubre és una època que pot ser que la zona de la platja, tota la zona de la Riviera Maya, Cancún i tal, pateixi del tema dels huracans. Val. Això sí que és veritat, que l'octubre és com una època així, com una mica de... loteria. Et toca o no et toca, saps?
2: Bueno,
3: que
2: final,
3: tens més possibilitats de que...
2: Més.
3: Sí, tens una miqueta més de risc.
2: Molt bé.
3: Però bueno, ara bueno, com ben hem dit, no es pot preveure. Vull dir,
2: no es pot preveure. Molt bé. Mèxic, però insisteixo, avui la Sílvia ho està explicant, que Mèxic té moltes possibilitats i moltes maneres... De fer turisme o d'anar, fins i tot hi ha la possibilitat aquella de, no, en plan tranquil·litat total, que també, en algunes platges que dius...
3: Clar.
2: Depèn del que vulguis. Al final tracta d'això, no?
3: Sí. I portar-ho tot molt ben organitzat des d'aquí.
2: Clar. Tu, perquè tu mix també deies... Es pot fer un mix-mix aquí?
3: Un mix, i tant.
2: Però, per exemple, un mix-mix de dir... aterrem a Ciutat de Mèxic, coneixem una mica la Ciutat de Mèxic, que no te l'acabes mai,
3: no,
2: impressionant.
3: No.
2: I després me'n vaig cap al turisme maia, d'acord? Això es pot fer, sí. Si vols, un dia o dos o tres dies de platja, vale,
3: sí.
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Aquí sí que, però aquí necessites 12, 14, 15 dies mínim, no? Per anar bé,
3: sí, amb 10 dies ja tens. Per
2: 10
3: fer
2: dies
3: 3...
2: seria una cosa correcta.
3: Sí, una cosa correcta. Per exemple, els paquets que hi ha de només platja són de 8 dies, bueno, 9 dies, 7 nits.
2: Ah,
3: perquè es compten els dies de...
2: Pues ahí afegeixes dos per la Ciutat de Mèxic, no?
3: Total.
2: Seria això.
3: Exacte.
2: I el millor és anar primer a Mèxic i treure-t'ho de sobre, amb el bon sentit, i després dedicar-te a una altra cosa i tornar?
3: Bueno, perquè a mi sempre m'agrada acabar en platja, però gent que, doncs, que comença al revés, no? De dir, bueno, estic patat d'aquí, de treballar, i necessito descansar, i després ja fa turisme por ahí.
2: Molt bé, molt bé. O sigui,
3: també.
2: Això seria una opció.
3: Sí.
2: Amb què se sol volar? I, bueno, hi ha moltes possibilitats.
3: Amb Aeromèxic, amb bueno, les companyies charter.
2: Sí.
3: Hi ha moltes. Air France, que va enviar a París.
2: Les espanyoles també hi van.
3: Iberia.
2: També hi van molt, no?
3: Sí, Air Europa.
2: Sí, sí, clar, clar. Molt bé. Com s'anomena això, els calerons?
3: Doncs a veure, si fas una estada només...
2: 10 dies, sí.
3: Bueno, si fas una estada només amb el tema del charter i el tema del vol, l'estada a Riviera Maya, amb tot inclòs...
2: Ja,
3: que és el paquet de...
2: Sí, dati i beneït, dati fet.
3: Són uns 1.800
2: euros. 1.800
3: euros,
2: 10 dies,
3: aproximadament.
2: Amb el seu avionet i la pulsera, ho digue-li com vulguis.
3: Exacte, aprox. L'altra opció, ja puja 2.500 cap amunt.
2: Clar.
3: Perquè, clar, ja agafes un vol regular i ja entres per un lloc, surts per un altre, ja necessites trasllats interns, és un altre rotllo.
2: Bueno, i a més, sí, clar, és que són avions. Són
3: bueno,
2: avions,
3: i que després, a la part del paquet de Riviera Maya no tens cap excursió inclosa. En canvi, l'altra opció sí que s'inclouen coses, la visita, doncs, per exemple, a Ciutat de Mèxico, si vas a Palenque, doncs la ciutat... el poble, Palenque, bla, bla, bla. No? O sigui que sí que és veritat que tens un guia i que ho fa per tu, saps?
2: Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, i evidentment és com tota la vida, podries ampliar tant com volguessis, podries dir, ja que estic a Mèxic, vull fer més dies... jo què sé, m'acosto a llocs també emblemàtics o a d'altres països que fan frontera amb Mèxic i passes... És com tota la vida. Si amplies, no? És dissenyar...
3: Per gustos els colors.
2: No, però ho dic perquè estem acostumades i acostumats que si Matravel es pot fer el viatge com si fos un traje a mida,
3: sí,
2: doncs aquí
3: sí,
2: també,
3: sí.
2: Si li dieu, Sílvia, però és que resulta que jo només vull això, parlem-ne, podem fer-ho, no? Són possibilitats.
3: Correcte, així està.
2: Molt bé, senyora.
3: Molt bé.
2: No ho sé, alguna cosa més? Algun...
3: Bueno,
2: algun consell o alguna...
3: Algun consell, doncs, sempre, doncs, allà és una zona molt, molt natural, sobretot a la zona d'Escaret i tal, doncs, antimosquits, que són...
2: Antimosquits, important, la farmaciola que hem de portar sempre, entre altres coses, en aquest cas...
3: I a més, últimament estic sentint molt que tothom portava una marca d'antimosquit que sempre funcionava,
2: sí,
3: que era la nostra antiga Lautan,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: I va arribar un moment que allà això ja no servia. O sigui, els mosquits han anat...
2: S'han habituat allò i quasi que per ells allò era...
3: Han evolucionat.
2: Ponme un poco de Lautan, que hoy tengo hambre, no?
3: Sí. El desodorant.
2: Mare
3: no, sí, i després era el relec tampoc funciona i ara doncs està en búsqueda. Sí, és supercuriós perquè
2: o sigui,
3: ja m'ho diuen,
2: aquests
3: bitxos
2: han vençut una mica
3: m'han picat igual
2: el tema
3: sí.
2: No, això passa amb molts animalons, no?
3: Sí,
2: que s'acaben...
3: Acostumant.
2: Clar, les seves defenses doncs, fan que puguin vèncer doncs, i s'han de trobar noves coses.
3: Sí.
2: És com tota la vida.
3: Un zapa.
2: Bueno, doncs, curiós, interessant això, i a veure si algú troba el remei contra els mosquits, per l'amor de Déu, no sé, seria interessant. Escolta'm una cosa, avui, Sílvia, que encara tenim res, 3 minutets i acabem... La setmana vinent pensa que dilluns ja serà estiu.
3: Mare de Déu.
2: Ja haurem entrat en l'estiu. Per tant, modus estiu, aquí...
3: Com passa el temps.
2: Canviaran les coses. Eh? Anirem parlant també d'altres destins, d'altres històries que es poden fer. Uh-huh. També cosetes més properes.
3: Vale.
2: I tipus de viatges d'aquells que no són massa anomenats o que no coneixem tant, però que,
3: vale,
2: que estan guanyant terreny, no?
3: Vinga.
2: I si vols també parlarem una mica, ja en vares parlar en el seu moment, però les possibilitats que hi ha, i després tot el que hi ha en quant a la crisi de l'Orient Mitjà, mm-hmm, i tot el, evidentment ja no et dic Rússia, no? Hi han destins que no es caiguin desaparegut, però que queden apartats en aquests moments, i per tant estan augmentant altres destins. A mi m'agradaria que, a títol de curiositat, en el seu moment també ens expliquis què has vist que ha pujat de manera potencial.
3: Mira, jo ara acabo d'arribar...
2: Si tu vols preparar, vull
3: sí,
2: dir, però...
3: acabo d'arribar d'Egipte.
2: Sí,
3: i
2: sí,
3: la veritat és que mai l'he vist tan buida.
2: Què dius? Estava la cosa bastant frenada,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, és la primera vegada, mare de totes les vegades que he anat,
2: que
3: jo he estat sola en una tomba. O sigui, estava amb la meva amiga i estàvem les dues soles, soletes, en una tomba, i vam flipar, inclús ho vam filmar.
2: Sí, sí.
3: Hi ha una publi a Instagram. És que és al·lucinant.
2: I el museu... Com l'has vist?
3: És guapíssim, eh?
2: No, clar, impressionant. Aquí n'hem parlat moltes vegades amb l'arqueòleg de la casa, el Pedro Navarro, però el vas veure encara, no? Hi havia gent, no?
3: Sí, sí, aquí sí que hi havia gent, sí, no, sí, bueno, sí. És que al Cairo sempre hi ha gent, vull dir...
2: Clar.
3: Però, ostres, que sí que es va notar que,
2: sí, sí,
3: que hi havia molt poca gent,
2: una caiguda important.
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí. Sílvia. Bé, parlarem de destins... Bueno, per aquest any.
3: Molt bé.
2: Vale? I coses molt, molt interessants.
3: Genial.
2: Vols que marxem amb la musiqueta dels barrets? Jo
3: sí,
2: dic
3: sí,
2: dels barrets.
3: Sí, sí.
2: Qué lindo que es México. No sé com dirien aquells, no? Vinga, va, foli!

0: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut d'aquest text, un compromís que s'hauria de firmar aquest divendres, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar-ne els aspectes més tècnics. L'Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto el foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà, però, al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. I la Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord, valora la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran, però sí abandonen el seu programa nuclear i reclama la reobertura sense condicions de l'estret d'Hormuz, també un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Evian. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin al curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. I Jonathan Andy, que es mostra molt alterat a la primera trucada als serveis d'emergències per explicar com el seu pare, el fundador de Mango, s'ha precipitat per un barranc a Montserrat. Al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés en exclusiva als àudios d'aquestes converses d'Andic, detingut en relació amb el cas i en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. L'assaig, previst per a l'any vinent, s'adreçarà als infants i adolescents amb neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius que han recaigut o que no han respost als tractaments disponibles. Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
1: Esports.
2: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol 37-34 davant el Füchse alemany. 13a Champions per a l'handbol blaugrana i 50è màxim títol europeu per al club. En bàsquet, el València elimina el Joventut i jugarà la final de la Lliga contra el Barça. Els verdinegres van caure ahir 75-87 al tercer partit. I al Mundial de Futbol, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut a Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda i es juga l'Iran Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el temps avui matí de sol arreu. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Un dia més de calor avui. Els valors més alts tocaran els 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Sempre ho diem perquè els amics de les arts ens ho posen molt bé, que passin els minuts, doncs van passant els minuts, mira, les 10 i 8 minuts pràcticament. I això és la tertúlia esportiva, la segona dels dilluns. Que no puc suportar. I ens hi posem amb la veterania de la casa. Com sempre, saludem Josep Lluís Sirvent. Molt bon dia, què tal? Com estàs?
1: Avui, quasi bé, tirant a baix.
0: Tirant a baix?
1: Sí, perquè carai. Tinc una pena personal que encabat us ho comentaré perquè té que veure amb el rugby, eh?
0: Molt bé, doncs sí ja sé per bon vas i evidentment serà... Jo crec que just ho expliquis, just, fixa-t'hi. Molt bé, bueno, continuem amb la veterania de la casa. Josep Tor, molt bon dia, com vas?
2: Bueno, és a dir, anem fent, amb el futbol club Samboyà anem fent, és a dir, d'això, m'entens, tenim les correspondents, és a dir, reunions, és a dir, que estem fent.
0: Ara esteu en plan burocràtic, als despatxos.
2: M'entens, és a dir, sí.
0: Temes de despatxos.
2: Tot, és a dir, no solament, és a dir, de la feina també, és a dir, de fer hi ha renovacions i d'alguns jugadors, és a dir,
0: ja ens ho explicaràs, eh? ja
2: explicarem més endavant.
0: Molt bé, i una extensió també del Samboyà, però també d'altres coses, evidentment, és el Josep Santinyo. Molt bon dia, què tal estàs?
3: Molt bon dia.
0: Josep?
3: Pues d'aquella manera.
0: Tu també d'aquella manera, carai, quina manera que hem començat avui, eh? Hòstia.
3: Com diu un amic meu, ni bien ni mal, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco. Ni rubio, ni moreno, ni tonto, ni listo.
0: Carai, mira, ni una cosa, ni l'altra. Però serem optimistes i saludem, evidentment, a Jordi García, alias El Culer. Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom.
0: Què tal, com vas?
4: Pues jo mig bé, segueixo mig bé.
0: Mira, mig bé. Sí, no? Hi ha algú sí. Que estigui esplèndid, que aixequi la mà? A l'Àngel, a l'Àngel.
5: Exageradament bé.
0: Tu cap problema per compensar, tu bé. Déu-n'hi-do, eh?
1: Ens tranquil·litzes perquè pensaven que era la
0: taula. Aquesta bona gent.
5: Molt de ràdio, vull dir.
0: Molt bé. Va, que segurament amb la tertúlia tot ajuda i no sé, hi pujaran els ànims, no? Ho dic perquè us veig aquí que, escolta'm, però si mira, comença el Mundial, el bescanvi de cromos, vull dir, hi ha moltes coses interessants de les quals jo crec que en traurem alguna cosa, no?
3: No, sí, interessants sí que són, el que passa és que... Jo el que vull és que rodi la pilota ja aviat i que comenci el futbol català i
0: sí, senyor,
3: que ja comenci la temporada.
0: Bueno, tu corres molt i tenim un estiu encara per endavant, eh?
3: Sí, corro molt i avanço poc, sí que dic.
0: Bueno, no, home, tampoc seria això, Josep. Va, anem a pams i comencem per la crònica del rumbi, evidentment signada pel Sirvent.
1: A veure, t'escoltem. La pena de la que parlava és sí, perquè aquesta matinada ens ha deixat un bon amic meu. Era una persona paradigmàtica a la Santboiana, en Jaume Vila, àlies Picassal,
0: sí,
1: conegut tothom com a Picassal,
0: sí, senyor,
1: que ha mort a l'edat avançada de 95 anys, però perquè veieu el que representa la família del rugby, uh-huh, és una persona que fins fa just un any encara venia cada divendres a sopar, sí, sí, amb els veterans. Vull dir, és una persona que no ha deixat,
0: sí,
1: mai,
0: senyor,
1: d'estar. Uh-huh. Ha participat amb el club com a jugador. Per cert, es va...
0: Entrenador, també, de la casa.
1: Es va iniciar el futbol, eh? Vas començar jugant a futbol i anava per professional del futbol, però per diferents històries, segons em va explicar, es va passar al rugbi, va ser jugador.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo que actualment tinc 78 anys, era infantil i encara el vaig veure jugar. Encara el vaig veure jugar, sí, amb el primer equip.
0: Imagina't,
1: sí, parlem.
0: I després, jo, si no recordo malament, va estar entrenant a la canalla.
1: Va ajudar a entrenar, però sobretot...
0: I el recordo com a entrenador.
1: A la meva època, a l'època que jugava amb el primer equip, era el nostre utillero, massagista, etc, que venia sempre amb l'equip, que l'entrenava el seu cunyat, el Pere Martí,
0: uh-huh,
1: i vull dir que i sempre ha estat vinculat. I s'han cuidat fins a molt avançada edat de precisament de mantindre tot el que era el jersei i equipacions del club.
0: Sí, sí, manteniment de
1: ja estic preparant plegat. Com sempre preparo una necrològica que publicarem a xarxes, en podreu o podran veure qui vulgui les dates de l'enterrament i tot això.
0: Escolta, bueno, és just i necessari, li dediquem la tertúlia d'avui doncs amb ell. I el nostre condol, doncs, a la família i també als amics i a la família del Rumbi Foderia Més.
1: I un exemple a seguir, una persona que fins aquesta edat vol encara continuar estant amb tothom, un exemple a seguir, eh?
0: Molt bé, no, crec que el Josep volia dir...
2: Dintre d'aquesta mateixa situació, és dir, ell és dir, va començar jugant, és dir, al futbol, per exemple, a l'època dels 50, feta al carrer del Camp dels Sants, és dir, amb el d'això que el Sant Boi, és dir, aquell any, és dir, va guanyar el campionat, és dir, de tota Catalunya, per exemple, és dir, amb aixins, i tot això, bueno... repeticions de tot, és dir, ràdios per una banda, cotxes...
0: Per tant, un esportista...
2: Dos partits, perquè va haver de jugar-se en diumenge, i es va quedar empatat. I es va tornar, és dir, el dijous, i es va jugar el partit i el va guanyar el Sant Boi. I era el temps, és dir, de la festa major, per exemple, de l'any 50. L'any 50.
0: Déu-n'hi-do. No, un repàs entranyable, que al final el resum de tot plegat seria un esportista santboià de cap a peus.
2: És dir, amb tots els jugadors pràcticament, és dir, que eren d'aquella època, és dir, tots, és dir, una mica més d'això o el que sigui, i bueno...
0: Bé, doncs, escolta'm, el nostre condol i el nostre sentiment envers el Vila.
1: Dit això, les notícies, com ja sabeu, que s'ha acabat ja la temporada aquí, però us aniré mantenint informat de les notícies a nivell internacional.
0: Sí, sisplau.
1: Per exemple, la primera, que interessa moltíssima gent per proximitat, a l'USAP de Perpinyà jugava un partit de promoció per no descendre del top 14 a la segona divisió francesa.
0: Sí, és veritat.
1: Va aguantar el tipus.
0: Bé,
1: va
0: guanyar, bona notícia també.
1: Va guanyar 47-24 amb un equip que no ha estat mai a top 14, que és el Provence, que és de prop entre Marsella i Lyon.
0: Sí.
1: Van guanyar 47-24 amb una gran afició, una gran moguda, i va anar superbé. Tant a França com a Anglaterra estan jugant ja han jugat les semifinals de les seves lligues corresponents, del play-off, perquè ja fa anys que es fa play-off, com aquí passa amb el bàsquet i el handball, etc.
0: No? Correcte.
1: Llavors, és molt curiós, a Anglaterra la final serà Northampton Saints contra Exeter Chiefs. Són dos clàssics del rugby anglès. El Exeter està a la zona de Cornualla, és de molt a prop de Gales, que va, per cert, va eliminar el Basc, que és de la seva regió. És com si haguessin jugat a futbol el Tarragona contra el Barcelona,
0: per exemple.
1: Estaven per proximitat, no? I el Northampton havia guanyat el Leicester, que passava exactament el mateix, però al mig nord d'Anglaterra. Dos partits macos que els vaig veure, i molt interessant la final anglesa. I per últim, la final francesa, per mi que jo recordi, podem equivocar perquè no ho domino tant el rugby francès, sembla que és la primera vegada que passa amb el rugby francès. La final serà entre dos equips de París, el Racing de París i l'Estade Français.
0: Donada aquestes circumstàncies, se suposa que serà al Parc dels Prínceps o què?
1: Normalment les finals es juguen a l'Estadi Nacional.
0: A l'Estadi Nacional. Ho dic perquè alguna vegada el Parc dels Prínceps...
1: Dels Prínceps ja no l'utilitza pràcticament ningú. Ja. Ets molt antic, col·lega.
0: Ets molt, una mica antic. Sí. No, saps què passa? Que jo pensava...
1: Saint-Denis.
0: Sí, però jo pensava que havia adoptat aquest nom també al nou estadi, diguéssim.
1: No. Saint-Denis és
0: molt bé.
1: L'estadi que està a 45 quilòmetres al nord de París.
0: Molt bé.
1: I d'allò. Lo interessant i lo curiós és que les dues semifinals, una va ser Pau, la secció paloise, que són de Pau, País Basc francès, contra el Racing, que el Pau feia molts anys que no es ficava al play-off final. Estava cosa rara. Aquest any a les semifinals no ha aparegut ni el Toulon, ni l'estadi de Toulouseng, ni cap dels clàssics, Vull dir, ha sigut molt, és molt competida la lliga, I va guanyar el Racing, però molt justet, 31-33, un partit impressionant que es va guanyar a l'últim instant. I a l'altre partit hi havia l'Estade Français, que fa molt temps que no ha arribat a jugar una final, i la Rochelle, que la Rochelle és el clàssic equip que em sembla que ha jugat 6 finals i ha perdut 5.
0: Carai.
1: En aquest cas
0: són especialistes en quedar semifinalistes. Sí.
1: Bueno. La Rochelle és un equip que fa 30 anys, per exemple, estava a segona divisió, no era dels punters, però el moment que va aparèixer els diners, la pasta dins del món del rugby, a la Rochelle penseu que hi ha la fàbrica Michelin.
0: Sí, sí, i tant. Sí,
1: i llavors, sí. Quan hi ha un bon espònsor... L'Estadi Toulousenc funciona perquè té la Matra d'espònsor, el Toulon té d'espònsor tota la indústria naval de l'exèrcit francès que està a Toulon, justament, ja és com Cartagena aquí, hi ha una base militar, etc. Sí, sí. Però bueno, el que m'ha cridat l'atenció, i us ho vull tornar a recalcar, és que per primera vegada, que jo sàpiga, que podem equivocar, dos equips de París, que París també fa 40 anys,
0: sí.
1: Sabeu com els hi deien els francesos els jugadors de Montauban cap amunt, de mig França cap amunt?
0: A veure.
1: Manqués.
0: Ah?
1: Manqués vol dir que els hi falta algú, perquè jugaven...
0: Bueno, i la terminologia s'assembla al català mancar.
1: Mancar, sí.
0: Mancança.
1: És perquè jugaven només amb els peus, jugaven a futbol de França cap amunt i a rugby de mig França.
0: Els mancats, els mancats.
1: Però ja, ara ja no és així.
0: Ara ja s'entén, ja s'entén. Molt bé, què més ràpidament?
1: La setmana que ve us parlaré de les dues finals i haurem acabat amb la temporada.
0: I aleshores farem les curiositats del rugby.
1: I l'altre començarem les curiositats.
0: Molt bé, en tenim ganes i... Bueno. I escolta, i anem esperant, i ell s'ho va preparant, perquè...
1: Vaig mirant tu, perquè, Conxo, jo ja he explicat moltes vegades curiositats, i no sé si donaré tant de sí.
0: Sí, home, sí, a tu no se t'acaben. Escolta'm, no, però que a més serem molt tolerants, i si també inclueixes, t'ho vam dir, a més, si inclueixes curiositats d'altra mena, com per exemple la nova normativa, si és que al final... Qualla, la nova normativa d'algunes cosetes futbolístiques també seria benvingut, de que poguéssim repassar.
1: Si hi ha noves coses. I has començat a veure amb la Copa del Món,
0: sí,
1: que estan apareguent algunes regles que intenten canviar-les, sí, que s'assemblen molt als canvis que ja va fer el rugby.
0: És com un laboratori, ara s'experimenta.
1: Va haver una que em va agradar especialment, i vull dir-la ara abans que se m'olvidi. Em va agradar especialment.
0: Deixa-la.
1: Que va ser el minut fora del camp, el senyor que fa comèdia quan es tira a terra com si li haguessin fet mal. Això ja fa anys, que m'ho he sentit dir.
0: Un minut fora. Això en alguns esports és com la targeta blava, no? Àngel,
1: és per evitar, aquesta comèdia que es fa contínuament al futbol.
0: Expulsat momentàniament.
1: És per evitar aquesta comèdia que es fa continuar al futbol, per buscar enganyar l'àrbit, enganyar, dir que aquest m'ha entrat i m'ha matat.
0: Sí, sí.
1: I veus que no l'ha matat. Bueno, ni res, però aquesta...
0: Molt bé. Això ho haurien d'aplicar també els entrenadors, crec jo.
1: Els entrenadors,
0: sí, ara... quan es cridassen i quan d'això, ja, a vegades no cal expulsar-los.
1: També amb els partits que portem vistos del Mundial, que tot just has començat, també els hi criden l'atenció i els fan ficar dintre de l'àrea, perquè es passen molt de voltes.
5: Sí, sí, sí, de fet hi ha una regla nova ara, que quan es lesiona un porter no es pot adreçar a cap dels jugadors.
1: Això mateix.
5: Perquè feia molt que...
1: La trampa.
5: Sí, fer veure que... La picaresca.
0: Sí, que m'he torçat la mà.
5: Correcte, em fa molt mal, i així distribuïen diferent l'equip.
0: Clar.
5: Ara això ja no es pot fer.
1: Això no es pot fer. Molt bé. No pots anar a parlar amb l'entrenador, un altre jugador, mentre atenen el porter.
0: Val. No, està molt bé.
5: Si vols, parlem de les normatives després.
1: Bueno, ja parlarem.
0: Sí. Després o quan calgui, perquè mira que hi ha material, però estaria molt bé, i en el seu moment ja farem un repàs de les que digui la federació que es queden, que formaran part de les lligues, la Lliga Espanyola, per exemple, no? Molt bé. Ho deixem aquí, de moment, la crònica dels melons, okay. I anem cap al futbol amb els dos Joseps, podríem dir els papets de, en el bon sentit,
6: no m'agrada papet, no m'agrada.
0: No, Joseps. Sí. Ens quedem amb Joseps, és millor, no?
6: Josep, sí. Però, ni Pep, no? Ni Pepito, ni José, ni Ofe.
0: A tu t'agrada l'onomàstica tal i com ha de ser.
6: Joseps.
0: No, doncs va, mira, el Josep 1 i el Josep 2. El Josep 1, el Josep explicava que ara hi ha molt de moviment de despatxos al Sant Boià,
2: sí,
0: i és normal.
2: Sí,
0: és normal.
2: Anem a d'això.
0: Alguna cosa que puguis deixar anar o poca cosa?
2: Si es poden donar, hi ha algunes, és dir, perquè durant el transcurs de la setmana, és dir, n'hi ha d'algun que per exemple, els dos porters, és dir, que hi havia, un es dia es queda, l'altre no és i no es quedarà, bueno, no es queda, mm-hmm. Ja és i perquè ja ha estat, és i 4 anys, és i directament, és i aquí a Sant Boi, m'entens, i ara sí. És i també d'això, i es quedarà el que ha estat, és i aquests dos.
0: Titular, sí. Diguéssim.
2: I amb d'això, amb jugadors, pues, és dir, també es va fent renovacions, per exemple, sí, sí. Algun és dir de nou, i anar interessant-se també per arreglar també l'assumpte de l'amateur, que d'això, que també hi ha les ganes, és dir, de que continuï també, però vull dir amb serietat, és dir, per exemple, que no hi hagi alguna cosa. De fet, no el critiquem, perquè dintre de tot, pues, és dir, ha salvat la situació, és dir, estava quasi, sí, sí. Pràcticament, és dir, al mig, és dir, d'això, i dius, bueno, hi ha alguns, és dir, que d'això, perquè es pagava algun diner, per exemple, algun jugador d'aquests, és dir, per exemple, uh-huh. D'això, i ara...
0: Molt bé. Josep,
3: pues sí,
0: per rematar una mica el que diu l'altre Josep.
3: Hem renovat, el primer equip ha renovat 6 jugadors i n'han vingut 2 de nous. De moment s'està fent l'equip, s'està muntant, s'està treballant.
0: Què s'ha reforçat, per cert, sobretot?
3: S'ha fitxat un central, uh-huh. I un migcampista que jo el conec, que es diu Jan Prat, que, uh-huh. Que havia jugat al juvenil de l'Europa.
0: Ah,
3: jo he vist molts partits del juvenil de l'Europa,
0: sí.
3: És un noi que m'agrada molt, que acaricia la pilota, sap jugar, la juga amb qualitat, amb sentit, amb criteri, i jo penso que és un bon fitxatge. Estava jugant al Sants, que estava està també a Primera Catalana, mateix que nosaltres, i l'edat deu tindre 22 o 23 anys, perquè ja et dic, jo fa 2 anys recordo haver-lo vist amb l'Europa a diversos partits, amb l'Europa juvenil. Després se'n van als Sants, ha estat 2 anys als Sants, si jo calculo que deu tindre 22-23 anys,
2: sí.
3: I l'altre, el central, és una mica més veterà, que ve del Gavà, té 25 anys, perquè els dos centrals que tenim del poble, que eren el Pedro González i l'Albert Vázquez, que són gent d'aquí de Sant Boi del poble, són molt joves i tindre una miqueta de veterania, sense ser veterà, perquè 25 uh-huh. anys estàs a la flor de la vida i al món, i a l'època futbolística és la flor, però sí que té una miqueta de veterania. Crec que de moment s'estan fent bé les coses.
0: Molt bé, molt bé. Doncs a veure com anirà aquest nou disseny, aquesta nova proposta del Futbol Club Sant Boià, que ara ja sí, ja fa temps que ho diem, i el Josep ho ha explicat molts cops, arreglar la part financera, acabar d'arreglar, doncs, una mica posar en ordre les coses i començar a créixer un altre cop, i dic un altre cop perquè sí. El Sant Boi el que es mereix és estar
3: hem de pensar que aquest any serà inclús més dur que l'any passat, perquè sí? Compte que dels 4 equips que han baixat de la Lliga Elit, dels 4 equips, probablement 3 vindran al nostre grup. Un és la cooperativa,
0: clar,
3: segur que estarà al nostre
0: clar,
3: grup.
0: Clar.
3: L'altre és el Sant Feliuenc,
0: sí.
3: Segur que estarà al nostre
0: un
3: grup.
0: Un altre clàssic,
3: I un altre serà el Vilafranca.
0: Imagina, un altre clàssic del futbol català.
2: Sí, seran 2 allà.
0: Sí, sí.
3: Dels 4 que han baixat, només el Júpiter anirà al grup 2 o al grup 1. Al grup 2, segurament. Perquè l'1 és de Girona.
0: Sí, sí.
3: Segurament anirà al grup 2. Els altres 3 aniran al nostre grup. I clar, l'equip que baixa... i estan veient el Sant Feliuenc i la Copa, estan renovant molts jugadors.
0: Evident.
3: Vull dir que seran un dels líders.
0: Serà bastant no complicat, el que serà, doncs, és molt competitiu tot plegat, sí, pel que sembla, sí, ser. Sí. Molt bé. Doncs va, ara ja sí, comencem a parlar d'altres coses, tant de la dimensió blaugrana com del Mundial. Aquí quedarà tot una mica barrejat, podem començar pel futbol de primera divisió, perquè això que diem, bescanvi de cromos o cromos nous, estan passant coses. Escolta'm, Jordi, la notícia que ha sobtat a tothom...
4: La de Cucurella.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El Cucurella al Real Madrid.
4: El Madrid, sí, sí.
0: Ha sobtat perquè fins i tot s'havia dit, potser torna al Barça. Si tornés al Barça, seria la tercera vegada,
4: sí, sí,
0: que aterra al Barça, que dius... un jugador que ja has regalat diverses vegades i que has pagat perquè torni, aquesta seria la tercera vegada, crec. Inversemblant, potser, tot plegat. No sé, Jordi, ara en parlem tots plegats. No sé què us sembla el tema Cucurella al Real Madrid. Suposo que aquí té molt a veure el que serà el nou entrenador del Madrid,
4: el Mourinho,
0: perquè és un tipus, doncs, que la defensa, ell és un 4-4-2 habitualment.
4: Bueno, jo no sé quina edat deu tenir el Cucurella, però ja deu tenir una edat, no?
1: No massa.
4: No,
0: pensis, no?
1: 26 o 27.
0: És un jugador relativament jove.
1: Ha fitxat per 6 anys i quan compleixi tindrà 34, però també és comptant.
0: Déu-n'hi-do, però a mi em costa, Josep, imaginar-me el Cucurella...
1: Jo, perdoneu-me,
0: em costa tant veure el rapat com veure el jugador del Madrid.
1: Jo diria que això ha sigut una jugada política, molt, molt política, del Real Madrid.
5: Potser.
1: Perquè, vull dir, havia com una mena de compromís no escrit de que fins que passat el Mundial no es parlaria dels fitxatges i tal. I de cop i volta, un dia abans de que comenci a jugar a la selecció espanyola, munten això quan el Real Madrid tenia una negativa de fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid que també volia el Barça i que se l'han rifat. El Cucurella també el volia l'Atlètic de Madrid. Doncs sí, ha sigut, per mi, ha sigut un acte que, per altra banda, li va molt bé, tot i que té molts jugadors amb el mateix puesto que el Cucurella.
0: Jo veig que és una maurinyana, en el sentit de que això és molt Mourinho, de dir...
1: És una frase necessito... que l'he sentit últimament bastant amb les tertúlies esportives, que ja es comença a fer moviments de traspàs i compra de jugadors, perquè...

0: de la condició de ser titular. Clar, tu tens Fermins, tens Gavis, tens evidentment Pedri, tens un llarg etcètera de gent que perillava fins i tot la seva continuïtat per culpa d'un veterà, no? No sé.
1: També podia jugar a banda dreta, eh?
0: Alguna, no et dic que no, no et dic que no.
1: Si alguna sanció, lesió, una mica de Lamin, podia jugar a aquesta posició. Ara havia estava jugant al Rooney, però el Rooney penso que marxarà cedit a algun lloc perquè el
0: segurament no ha tingut recorregut, i més amb el Lamin Yamal, no? Vull dir, el problema és aquest.
2: Sí, és el que he dit, potser jugar per la banda. Lamin, jo crec que s'ha perdut 3-4 partits en la temporada i han estat tots a finals de temporada. Vull dir, no és un jugador que es lesioni sovint, no és un jugador que pateixi molt per la seva forma física. L'única lesió així important ha sigut al final de temporada contra el Celta. Potser tindrà un Bernardo Silva de recanvi de la Lamine és massa exagerat.
0: Però tornem al Cucurella, perquè el Mourinho el que sempre vol és una defensa molt forta, un mig del camp, jo, perdoneu-me que ho digui, més destructor que constructor, digue-li d'aquesta manera, patadón y vamos corriendo para arriba, señores.
1: Guerrilleros.
0: I el Cucurella, al final, tot i que de vegades prova, no?, de córrer per la banda, i ho prova constantment i tal, no seria la seva millor característica, la part ofensiva. La part ofensiva. Ell costa molt de que te'l puguis rifar com a defensa, però el Mourinho jo crec que deu pensar en context de defensa contundent, no?
1: Jo no estic massa d'acord amb això, perquè
0: no sé.
1: jo penso que el Cucurella, jo sóc aquí em declaro seguidor, hincha i supporter del Chelsea,
0: sí,
1: del Chelsea,
0: molt bé.
1: Des de l'any 71,
0: quan
1: li va guanyar la Recopa al Madrid.
0: Sí, sí.
1: El Madrid té tots els títols, tots els trofeus,
0: menys la Recopa d'Europa.
1: I no la tindrà perquè ja no juga. Clar, gràcies al Chelsea. Bueno, l'any 71, bueno, veient un partit amb el meu pare, vaig decidir que aquest era el meu equip, i a partir d'aquí sempre... Sí,
3: el 69 el vaig veure jo al Chelsea a Barcelona. El 69.
1: El 69. Pues jo va ser el 71.
0: Bueno, bueno, però la qüestió que és que tu t'agradava el Cucurella, com jugava?
1: Sí, el vaig veure... Va vindre a Sant Boi una vegada amb el Barça Atlètic, que jugava a la Copa Catalunya. Vaig estar parlant una miqueta amb ell, em va semblar que era bastant culer, en aquella època, clar.
0: Sí, clar.
1: Ell estava al Barça Atlètic. I em va semblar que era molt culer, però...
0: No, però davant dels calés...
4: La pela és la pela.
1: Calés, davantera, a llarga, del contracte llarg, que els quasi donen 6 anys, imagina't, vull dir... I amb el Chelsea estaven una mica mosquejats perquè l'última part de la temporada es va borrar. Es va borrar i tothom diu que era pensant en el Mundial, que volia estar bé amb el Mundial, i va fer uns partits horribles amb el Chelsea.
0: Bueno.
1: Però juga bé, tant defensivament com atacant, també ha fet alguns gols.
0: Amb el Barça no va mai quallar, i era per un tema precisament de que com a defensa era contundent i tal, però alguns deien que ofensivament hi havia algo que no...
2: No, jo crec que no quallar tant, perquè hi havia un Jordi Alba que eren vaques
0: sagrades. Home, esclar.
2: En el moment que Cucurella pot donar el pas al primer equip, el problema del Barça és que hi havia unes vaques sagrades que no les movies.
0: Segur, però quan ha tingut després l'oportunitat, perquè l'Alba també, ell també acaba marxant, i
2: sí, però,
0: bueno,
2: però no
0: l'acabes regalant.
3: A veure, el tema dels professionals, no oblidem que no existeix el tema d'acord, no fotem. Si no, el Mourinho, recordeu-se el que va dir una vegada, con el Barça sempre el corazón.
0: No, i fins ara és així, perquè del Barça se'n recorda sempre, per bé o per malament se'n recorda sempre. Però jo us pregunto, per què penseu que el Barça al final no ha fet el pas de dir recuperem definitivament, i definitivament ja seria la tercera vegada el Cucurella?
2: Pues tu mateix ho has dit, jo crec que perquè és la tercera vegada i perquè són 60 milions per un lateral a l'esquerra, quan ja has pagat 70 per un extrem,
0: i que l'has regalat dos cops seguits.
2: Correcte, un extrem que de moment serà suplent, perquè Gordon...
3: I que el sou seria, no oblidem el tema, exacte, del sou, que per aconseguir el fair play no és solament, per exemple, una de les raons perquè el Real Madrid diu que el fitxarà el Cucurella per 6 anys és precisament per baixar el nivell del fair play. Això és que és importantíssim avui en dia, i el Barça no està en condicions de jugar res. Vull dir, el Barça té que ser molt intel·ligents amb el tema de fitxatges, no hi ha més volta de fulla. I aprofitem-ho, que en aquest moment hi ha un entrenador que té la capacitat almenys fins ara, d'aixecar els ànims d'un equip.

0: jugadors,
1: i aprovar els jugadors, doncs aprofitem-ho, perquè amb els diners a la mà el Barça pot fer poques coses.
2: De fet,
1: comparat,
2: parlant d'això, el PSG, de fet, Luis Enrique vol fitxar Ferran Torres.
1: Sí, sí, també ho he sentit.
2: Que el PSG és un equip amb molts calés, que pots vendre jugadors per bastant més del que costen, i Ferran Torres ve de ser el zarra de la Lliga. Vull dir que podria ser perfectament una gran venda, igual que Rafinha, parlant de que es pot anar a Aràbia.
3: Sí, no ho sé, no ho sé. Home, de moment, a veure, el Deco ha demostrat que el poc que de moment ha fet ha estat molt pensat i molt premeditat, amb el sentit de que ell se'n va anar a Anglaterra, tothom s'esperava una cosa i acaba fitxant...
1: Això és el que m'agrada més del Deco.
3: Amb algú que ningú ni se'n recordava, no?
1: El que m'agrada més del Deco és que el que fa sense fer bullar. Que això és el millor que pot fer un mànager, perquè la que fas bullar amb aquests equips tan grans és estar donant peu a que els altres variïn el mercat.
2: Sí, has pagat 70 milions. Jo el que veig és que has pagat 70 milions per un suplent. I tenies a Rashford, que vale, sí, potser és una mica més gran i potser en el perfil de defensa d'un extrem potser no pressiona tan alt, però
1: jo estic
2: la diferència són de 40 milions.
1: Jo estic d'acord amb tu, inclús amb el joc, perquè a mi personalment m'agrada la manera de jugar del Rashford, amb els errors, perquè l'esport és un compendi d'errors,
3: bueno,
1: i d'encerts.
3: Veurem quin és el paper del Gordon, Jordi, al final, i quin paper té i si el té.
4: Clar.
1: D'entrada, jo personalment no l'he vist jugar mai.
4: Jo tampoc.
3: Amb el Newcastle contra el Barça. Sí.
4: Bueno, i el Julián Álvarez al final no sé què...
3: Bueno, mira, és un altre tema que treu el Jordi, en aquest cas el Julián Álvarez, que ningú s'aclara, el Madrid sembla que de moment no en parlen. Jo crec que no vindria el cas, no? Per part del Madrid seria sobrecarregar una mica la davantera. I, clar, però és que penseu que ara és en modus Mourinho tot plegat. Ara hem d'intentar, Josep, intentar pensar... Per entendre-ho, hem d'intentar pensar com pensa el Mourinho.
5: Bueno, és molt complicat i no és la meva manera de pensar. Però bueno, el que sí que s'ha de reconèixer, jo crec que està fent bon fitxatge, està fent un bon equip al Madrid. Ja et dic, guerrillers, gent del Konaté aquest, per exemple, el central és un armari, és potent, és el Dumfries... tot i que ve de l'Inter. L'Inter és un equip que juga bastant al contraatac.
3: Contraatac, totalment. I
1: llavors, és l'Atlètic de Madrid d'Itàlia.
5: Sí.
3: Una mica.
5: Si fitxa Bernardo Silva també és un bon fitxatge, i si fitxa el Cucurella també és un bon fitxatge. Vull dir que penso que el Mourinho vol un equip de guerreros, un equip d'anar-hi a per totes, donant tot el partit. Li importa una mica menys la qualitat. I el que busca és això, busca gent que corri, que lluiti, que es baralli, cop de colzes, cop d'entrades, i vinga, i no donar una pilota per perduda.
3: Escolteu-me.
4: Jo al Mourinho, sincerament, no el veig. Vull dir, no sé, perquè és un entrenador que tampoc, vull dir, no ha demostrat molt, no ha guanyat...
3: Els últims 15 anys no
4: ha guanyat res.
5: Ha guanyat 3 prèmies amb el Chelsea. Tres prèmies.
3: Això sí.
5: Però era una altra època.
3: Però darrerament no... Jo no ho sé, però suposo que això sí, el Florentino necessitava algú que donés un cop de puny al damunt de la taula a dins del vestidor. Al final és la... Suposo, i és dels pocs entrenadors que el Florentino es creu, no? I que, no sé, i que pel que sigui el té... el tema un altar. A veure, no ho sé, ja sé que la pregunta és una mica difícil de contestar, perquè si no els que en saben entenen de cada equip no te la poden resoldre aquesta pregunta, imagina't què podem dir nosaltres. Però el Silva, al final, què? Com acabarà això?
5: Jo penso que anirà al Madrid.
3: El Silva, vale, d'acord. Sí. I el Julián? L'altra pregunta del milió.
5: Julián és la gran incògnita de...
4: La pasta.
5: Però jo ja vaig dir el dilluns passat que hi ha un equip que no vull negociar, no vull parlar amb ell, un equip espanyol que no vull, que és l'Atlètic de Madrid, no vull negociar amb ell, ni vull cap jugador d'ells, ni...
3: S'entén, el que diu el Josep s'entén, perquè no té ganes, de sortir esquilat, diguéssim.
5: Joao Félix, Arda Turam, David Villa,
4: Griezmann...
5: mal a Griezmann és que sempre rebem amb l'Atlètic de Madrid, igual que amb el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain és l'altre equip que no vull negociar res, no m'interessa cap jugador d'ells, per molt bo que sigui, i si ells volen algun nostre, que vinguin, que paguin la clàusula i se'n vagi. Ja està, no, aquests dos equips no els vull ni veure negociar, vamos dir.
3: T'entenc, perquè el que diu el Josep, compte, ho he sentit a molta gent, per, mira, el cas del Paris Saint-Germain, Àngel, per molt que hi hagi el Luis Enrique i vulguis o no, a la colorada, doncs, és l'única cosa que li salva el Paris Saint-Germain, de cara a la colorada, però el Paris Saint-Germain ha estat molt, com ho podria dir, agressiu amb el Barça sempre, no?
2: Bon adjectiu. Bon adjectiu.
3: No, per sí, dir-ho d'alguna manera, sí, per anomenar-ho d'alguna manera.
2: Bueno, sí que és cert que ens va donar el fitxatge més car de la història, que és Neymar, amb 222 milions, sí. Però també ens hem de ficar part de culpa de no saber què fer amb aquests 222 milions.
3: Sí,
4: això
3: sí.
2: Fitxes 150 Coutinho i uns altres 150 Dembélé. Sí. Vull dir que el Barça, a nivell de mercat i de fitxatges, mai ha estat un gran club, és el que diem sempre, ha estat més un explotador de talent,
3: sí, sí.
2: Ja sigui Pedri, ja sigui Gavi, ja sigui de la Masia o no,
1: que fins ara no els aprofitava, de més.
2: Correcte.
4: Jo en comptes del Julián Álvarez el que faria és mirar el Mundial ara i mirar algun jugador.
3: Sí, clar, però el problema és allò que diuen, el més fàcil és veure el Mundial, com el Núñez deia, escolti, això ho fa la meva
4: portera.
3: La meva portera, clar. El problema, Jordi, quin és? Que si hi ha algú que fa bé les coses al Mundial, el preu s'encareix.
4: S'encareix al doble.
3: Aquí la gràcia és fitxar algú que encara no coneix ningú.
4: Ja.
3: Però això és dificilíssim, no, també? Jo no ho sé, si penseu que ara parlem del Mundial, si voleu, i penseu una mica que el que passi al Mundial acabarà decidint els nous reforços que necessita el Barça.
1: De fet, el Mundial no comença fins dintre d'un parell de setmanes, perquè tot el que estem fent és una petxanga que no va enlloc.
3: És igual, però aquí tu ja comences a veure el perfil dels jugadors. No?
1: De totes maneres, jo estic totalment d'acord amb el que deia l'altre dia un periodista, que si volem veure els jugadors bons, els hem de veure amb el futbol de club,
3: Sí, home,
1: perquè amb la selecció no té punt de comparació, bueno. de cap mena de manera, però com que la tendència a la societat actual és el resultadisme amb tot, és a dir, tot ho volem per ahir, si pot ser, doncs clar, hi ha gent que ara pensa, no sé qui fitxar, i demà dirà, aquell que ha marcat 10 gols vindrà al nostre club i marcarà 40.
3: No ho sé, jo sabeu que penso que, sincerament, i potser m'equivoco, Àngel, que el Deco encara ens sorprendrà amb alguna jugada abans de que el Mundial comenci a escalfar-se més.
1: Amb això cal
3: comptar. Jo crec que ens sorprendrà amb alguna cosa.
2: Sí, de fet, el Diari Esports ja parlava d'algun fitxatge, i parlava de Junior Kroupi, que és el davanter centre del Bournemouth, que és un davanter centre com una miqueta perfil Lewandowski, que va de tardal, que controla bé el joc i que té bona passada i una definició bastant bona, però és un jugador de 19 anys, llavors pot anar molt bé,
3: però que apunta maneres, no?
2: Apunta maneres, de fet és el primer any que està al Bournemouth i porta 13 gols en 35 partits i ve del Lorient de Francesc i portava 32 partits i 23 gols l'any passat.
3: Molt bé.
2: Dir, és un jugador que amb 18 anys ja debuta al Lorient.
3: Molt bé, no sé, és que no ho sé.
5: El Madrid també farà alguna cosa,
3: Estic seguríssim.
1: El Madrid encara té per una arma que la té, que no ha deixat anar jugadors. Vull dir que té la possibilitat de rebaixar plantilla, va fitxant, i pot rebaixar plantilla, amb la qual tornem altra vegada, tindrà calés per lo que pugui fer falta. És que això és molt important avui en dia.
3: Encara ja s'ha de fer molt, encara s'ha de veure què, i s'han de fer molts moviments, i potser ens sorprendrà alguna cosa, no ho sé.
4: Parlar d'un altre tema, ja he vist que s'està posant la coberta del Camp Nou.
3: Vull dir que... Home, a poc a poc, la part de la ceràmica, no?
1: Si s'ha demanat ja
3: els envellidors de ceràmica
1: a fer la final de la Champions del 2029, és?
3: 29.
1: 29. S'ha de començar a fer alguna cosa, perquè
4: no arribem.
1: Amb les grues no podran fer.
4: No podem,
3: molt
4: no
3: bé, escolteu-me, encara, abans de parlar ja del Mundial, encara amb clau blaugrana, eixos i necessari, a l'handbol. a l'handbol, el Barça d'handbol que guanya la Champions i un cop més demostra...
1: Un partidàs.
3: És que, a més, demostra que segurament com a vestidor, digue-li així, com a estuari, com a equip, és dels equips...
4: com la noia, que no t'arriba a l'Espanya.
3: Més competitius a nivell de tots els esports. Sí, sí, sí. A nivell de tots els esports. En Barrufet, però el Barrufet hereu, el fill del Barrufet, doncs encantat de la vida amb la seva primera Champions, i això fa que el Barça, que el Museu del Barça ja en tingui 50 de Copes d'Europa amb totes les competicions i seccions. Just i necessari explicar-ho, que el Barça d'handbol ho ha aconseguit un cop més.
1: I també és just i necessari dir, com diu el Jordi, de que passa el mateix que amb l'equip de futbol femení. La Lliga Espanyola no és prou competitiva i els jugadors i jugadores no aguanten i se'n van. Del Barça aquest que ha quedat campió, se'n van quatre. I se'n van a la Lliga Alemana o la Lliga Danesa, que és molt més divertida, molt més competida, etc.
3: Bueno, i que hi ha més calés, també.
1: Una cosa va lligada amb l'altra, si és que aquí... Escolteu-me, el Barça de handbol ha perdut un partit en tota la temporada. Un partit! Això no pot ser divertit per un deportista. Vull dir, això està claríssim. Vull dir, a l'hora dels resultats diu fantàstic. Però és que això no pot ser, l'únic partit realment competits han sigut els de la Champions, quan jugaven amb gent que podia
4: competitiva.
3: Molt bé, escolteu-me, ara ja sí, va el Mundial, a Espanya comença avui la seva aventura
4: en Cabo Verde,
3: no?
4: En Cabo Verde
3: a les 6 de la tarda, molt bé.
1: Que tothom sap on està Cabo Verde, igual que Curaçao, suposo. Sí, sí.
4: Jo sé que el Curaçao era un licor blau.
3: Això és una altra cosa. Això és una altra cosa.
1: Però vull dir, saber-ho sense mirar-ho...
3: En Yamin Yamal, que no se sap encara si jugarà uns minuts o què.
2: Va dir ahir a l'entrenador, el de la Fuente, va dir que segurament no és partit ni per Nico, ni per Lamin, ni per... ni per Víctor Muñoz.
4: Els està reservant.
2: Correcte, Cap Verd no és una de les grans seleccions del Mundial, sent sincers, i després del 7-1, per exemple, d'Alemanya contra Curaçao, més o menys són al mateix nivell, jo crec que reservaran bales i se les gastaran més endavant.
3: Molt bé. Joseps?
5: Jo crec que jugarà Lamin i Nico un quart d'hora, 20 minuts, crec que jugaran.
1: Un
5: partit... si estan 3 o 4-0, que suposo que al minut 70 o així estaran, més o menys, calculo, igual ja és sorpresa, però bueno, 3 o 4-0 sortiran 20 minuts tant el Nico Williams com el Lamin.
0: Sí, no, és d'això, i és molt lògic, és dir, per exemple, que diguis els jugadors, és dir, allà, tenen bona situació, però vull dir, és clar, el 20 minuts, és dir, per exemple, és dir, el que és dir, el d'això, poden sortir dos o tres, és dir, dels que han tingut, és dir, algunes molèsties o alguna cosa així, i que les acabin, és dir, de jugar. Però en principi, és dir, haurien de... hi ha més matèria, per exemple, amb la que hi ha ara d'aquest partit, per exemple, que es poden jugar altres jugadors, i alguns, és dir, si té alguna molèstia, ja hi ha un altre partit, és dir, per tornar a jugar un altre moment.
3: Bé, no ho sé, també us volia preguntar una mica, ja ho sé que encara és massa d'hora, però quines serien les vostres apostes? Perquè, per exemple, el Marroc és una selecció que, a veure, que està demostrant que pot fer mal. De fet, els darrers anys ja ho ha demostrat, ja ha quedat en posicions relativament, doncs, home, com per respectar-ho, no? Això per una banda. Després es parlava de que potser Brasil no seria tan Brasil com tenim sempre la idea aquella de Brasil dels grans jugadors.
2: Sí, ja porta uns anys que Brasil no acaba de fer bons mundials. El darrer va ser eliminat per crec que era per Marroc o per Croàcia.
3: Sí, precisament.
1: Ni Mundials ni la Copa Libertadores, que és l'equivalent a la Copa d'Europa d'aquí.
2: La Copa Amèrica.
3: Argentina, que tampoc és el que era, però que està força consolidada al damunt del terreny de joc. Jo no sé si seria dels favorits.
1: I en respecte a Marroc, també una cosa curiosa, només hi ha un jugador nascut a Marroc.
3: Sí, correcte, això també té...
1: Són marroquins, fills de marroquins, però que estan vivint i jugant i formats futbolísticament, sí, Alemanya...
2: Passa amb Curaçao, passa igual, Curaçao només igual. Hi ha un nascut a Curaçao, els altres són holandesos.
1: Sí, bueno, sí.
4: Jo sé que ho vaig dir la primera vegada i segueixo pensant que la final serà Alemanya-França.
1: Jo amb Alemanya també em convenç més, perquè és un equip que té el costum de jugar sempre al mateix nivell.
4: Sí, sí.
1: És igual que jugui contra un més fluix que contra un més fort, ells fan la seva feina.
4: Sí.
1: I els alemans són molt caps quadrats.
3: D'Alemanya sempre s'ha dit aquests guanyen posant-se la samarreta.
2: Sí, de com pesa la samarreta. Contra el Curaçao al principi va costar una miqueta.
4: Però després van passar per sobre.
2: I després un 7-1.
3: Bueno, jo us recordo que l'any que va guanyar el Mundial l'Argentina, al principi hi havia molts dubtes. Però una mica, saps com el París Saint Germain, que diu si et despistes t'eliminen i va i guanya, no?
2: Sí, de fet va passar amb Aràbia Saudita, igual que el Mundial d'Espanya, el primer partit perds
5: amb Suïssa, sí.
2: Correcte, i dona aquesta sensació de que potser no és tan potent, però clar, és un partit, és un torneig on tots és molt seguit
3: i
2: vas agafant
3: clar,
2: dinàmica
3: els cal escalfar.
2: Correcte, t'has d'entendre amb els teus companys.
1: Jo en té molt que veure la segona línia de jugadors.
2: I és el que anava a dir.
1: La banqueta.
2: No ens hem de fixar també en què bo que, en qui bo que és aquest home o en individualitat, sinó en equip en general. Per exemple, jo que sé, seleccions com Ecuador és una selecció que està molt bé a nivell defensiu, però no té aquest recanvi important.
3: Una selecció, per cert, bueno, a part de que us volia dir, no sé què en penseu, però que França, encara avui per avui, seria de les seleccions que dius, compte que aquests són capaços d'arribar lluny. Sí. No ho sé, Josep.
5: Home, França és per mi la favorita.
3: Per tu és la favorita?
5: Per mi sí. Per mi la final, ja ho vaig dir el dilluns passat, seria França-Espanya, per mi, el que jo penso. Té molt bons jugadors, té els millors jugadors, està ben cobert, especialment de la meitat en endavant, té grandíssims jugadors, però per mi el handicap de França es diu Didier Deschamps, que és un seleccionador que a mi no m'agrada gens.
3: A tu no t'agrada gens,
5: Gens, igual que el Koeman tampoc m'agrada. Per mi la selecció...
3: Els Països Baixos.
5: Països Baixos, no m'ha agradat mai el Koeman, ni quan estava al València, ni quan estava al Barça, ni amb la selecció ni res, no m'agrada l'estil de joc que...
4: Del Koeman
5: no m'agrada.
1: Suposo que això deu ser una constant, perquè amb rugby passa igual. Rugby és... El problema de França sempre ha sigut l'entrenador. No sé si és que és un problema d'egos, que no saben remenar les plantilles o el que sigui, però és veritat això que dius del futbol, perquè ja dic que amb rugby també passa.
5: Per mi deixar-me... És un entrenador bastant mediocre, i ha demostrat amb clubs i ara amb la selecció i tenint el potencial que té, França hauria de jugar millor del que juga. Tot i això penso que és favorita perquè té jugadors que poden decidir un partit i no un, ni dos, ni tres, ni quatre. Té molt bons jugadors.
2: De fet, Mbappé en els Mundials és un dels seus competicions fetitxes, per dir-ho d'alguna forma, on ha arribat a les dues finals dels dos mundials que ha jugat,
3: i tant.
2: I ser una de les figures més importants. De fet, en dos mundials només porta 12 gols, que és una barbaritat.
3: I
2: de fet, el França juga demà a les 9 contra Senegal, i parlant també d'Holanda, ahir va empatar 2-2 contra el Japó.
3: Sí, és veritat.
2: En un partidàs de veure, ni del Japó ni d'Holanda.
3: No, és que el Japó déu-n'hi-do també com apretava, no? Com apretava i en cap moment va tirar la tovallola, que es diu.
2: I un gol de cap que ve del Japó, que això és raro de veure, perquè Holanda per dalt va molt bé. De fet, un dels gols d'Holanda ve de cap, de Van Dijk, i un partit.
3: Bueno, escolteu-me, una altra selecció que, home, no estic dient que sigui favorita ni molt menys, però que hi té jugadors molt interessants i un d'ells és del Barça, és Egipte. Compte.
2: Sí. Bueno, és un jugador que està al filial del Barça.
3: Sí, sabem.
2: I té grans jugadors com és
3: el Salah,
2: per exemple, que aquest últim any que s'anirà del Liverpool no ha estat potser el millor any de la seva carrera, però sí que el davanter que és del filial, que és l'Abdelkarim, no ha jugat encara amb el primer equip, però sí que ha jugat amb el primer equip d'Egipte a l'Al-Ahly, que és un equip que per Egipte hauria ser com el Bayern de Múnich a Alemanya, un dels equips que sempre s'emporta a la Lliga, que sempre s'emporta a la Copa.
3: Bueno, veurem, i el Blaugrana, veurem com juga. Home, no crec que sigui titular, però compte, perquè pot ser d'aquests jugadors joves, com el mateix Yamin Yamal, que estiguin a l'aparador de tothom, no? I que la gent estigui molt pendents de com anirà la cosa.
2: I el Barça, que no és de treure grans davanters centres, poder trobar un jugador com ell.
3: Oh, de
2: fet, ja ha tingut alguns minutets, una estoneta petita, contra Brasil, a un amistós, i veurem com ho fa el següent partit, que diria que és contra Bèlgica.
3: Molt bé, molt ràpidament, perquè no hem parlat d'Espanya, però vaja, és de les favorites també, suposo que no hi ha dubte de que podria arribar lluny, depèn de moltes coses, però ja ho sabem, no?
2: Pues el que hem dit, que necessites potser un grup més gran per arribar-te al Mundial. Potser és el que diuen, que els davanters guanyen partits i les defenses campionats. Seria l'exemple.
3: Escolta'm, Àngel, seríem capaços de deixar anar almenys les regles més interessants i més
2: Les noves.
3: Sí, les noves de la FIFA, que ve per la via de la FIFA. Sí. Anava a dir les regles més interessants, però també més factibles de que s'acabin convertint en...
2: Correcte. També és
3: en regles,
2: dir que, òbviament, hi ha un PDF enorme que les que són més importants, que la FIFA i l'IFAB han implantat aquestes noves regles. Per exemple, una és el compte enrere pels serveis de banda de porteria, que s'han d'executar en un màxim de 5 segons. El moment que es comença a comptar és quan el jugador pot exercir el sac. Per exemple, amb un porter, quan ja té la pilota a les mans i l'ha plantat, a partir d'allà es compten els 5 segons, igual que a la banda, quan el jugador té la pilota a les mans, com es considera que ja es pot sacar, és quan comencen a comptar aquests segons. També el límit en les substitucions, també anem amb temps, veureu que és molt de temps i de bar. El temps són 10 segons per qualsevol canvi, és a dir, en el moment que tu veus en l'electrònic que et canvien a tu, tens 10 segons per
3: 10 segons per marxar,
2: terreny de joc. I aquesta assistència mèdica obligatòria, que és una miqueta el que hem dit abans, del porter, és que si es lesionen no poden parlar amb l'entrenador, tot això, i que si veiem que hi ha una assistència mèdica una mica més prolongada, el jugador hauria de sortir del terreny de joc, ser atès i esperar com a mínim un minut. És a dir, que repercuteix més a la seva selecció.
3: Però, fins aquí tot va en direcció a la pèrdua de temps.
1: I després també vaig veure el VAR intervé.
2: Exacte,
1: també.
2: És el que anava a dir. El protocol del VAR, que s'ha ampliat, que és el videoarbitratge, ara pot intervenir amb segones targetes grogues.
1: En qualsevol circumstància, si veu una falta d'aquesta.
2: Exacte.
1: El que sempre havíem fet aquí, que és una tonteria de que hi hagués un moment que el VAR no podia intervindre per norma.
2: Exacte.
1: Per què?
2: I per exemple...
4: per això està.
2: Exacte. I per exemple, en corners, que és una cosa que també es queixava molt la gent, de com pot ser que el videoarbitratge, que veu perfectament si ha sigut corner o no interveixi, doncs...
3: També podrà intervenir. També. Això també està molt bé.
2: Això és una de les normes que segurament s'aplicaran. Sí que és veritat que en aquests primers partits no estava amb bones sensacions, perquè sí que hi ha jugades, però com passen molt ràpid, com els porters saben que l'han tocat, a vegades que saquen molt ràpid, perquè així el videoarbitratge no pot...
3: Bueno, però que al final estic veient que no són regles transcendents pel que hem conegut fins ara.
2: Poden ser-ho, però no acaben de ser
3: d'opció de gol. No són de terreny de joc. Exacte. Allò que dèiem, a veure quan es revisa el tema del fora de joc, a veure el fora de banda que pugui ser amb el peu, etc.
1: El fora de joc, el camp enrere.
3: Això no s'ha vist.
1: La falta que no sigui com per pitar un penal dintre de l'àrea, que es podia convertir en un penalti corner com té el hockey sobre herba. El camp
3: tot
1: enrere.
3: Això està encara pendent, no? De veure.
2: De fet, anaven a reglamentar una cosa com el que estàveu dient, però al final s'ha tirat enrere i per exemple el fora de joc, que era fins que tot el jugador, tot complet el jugador no estigués en fora de joc, no és, doncs això al final no s'ha implementat.
3: Bueno, Déu-n'hi-do, de moment tot molt conservador.
2: I per acabar, i és l'última, que aquesta és una miqueta ambigua, que sempre és el que parlem quan tu parles d'un arbitratge que depèn de la gent, de l'interpretació de l'àrbit, potser pites una cosa o una altra, que és la prohibició de tapar-se la boca.
3: Val.
2: Que això és molt ambigu. perquè clar, jo puc dir-te alguna cosa perquè no s'enteri company, però i l'altre pot dir que m'ha insultat, que m'ha dit no sé què.
3: Bé, doncs en parlarem, continuarem la setmana vinent, anirem en aquesta direcció. Per cert, molt ràpid, Montmeló veu el primer triomf d'en Hamilton des de fa molt de temps en Ferrari, i els Knicks de Nova York que s'enduen després de 53 anys al campionat. Déu-n'hi-do, era just també explicar-ho. Sigui com sigui, Josep Lluís, Josep i Josep, i Jordi i Àngel, ho deixarem aquí, d'acord? I a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimarts, som els de la República Santboiana i aquí estarem fins aleshores. Que vagi molt bé. Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. Teheran defensa que han forçat Washington a acceptar el contingut del text, un compromís que s'hauria de firmar divendres que ve, tot i que les parts es donen 2 mesos per concretar els aspectes més tècnics. Iran subratlla que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz, i Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud de Líban i que, si cal, tornarà a atacar Hezbollah. La Unió Europea i el Regne Unit celebren l'acord i valoren la possibilitat de retirar les sancions a l'Iran si abandona el seu programa nuclear. Reclamen l'obertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i un alto el foc al Líban. De tot plegat se'n parlarà a la cimera del G7 a Évian-les-Bains. L'economia catalana creix a un ritme interanual del 2,9% per la bona marxa del sector serveis i l'impuls de la construcció. Es frenen, en canvi, el consum de les famílies, les inversions i les exportacions. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que emet al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Aquesta és una setmana clau als tribunals pel govern de Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant el jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força. Si no hi va, dimecres arribarà al platfort amb la declaració de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclamen declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin. El curs acaba aquesta setmana, però no les protestes que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Doraemon torna a parlar en català. 3Cat recupera la sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Movistar Plus estrena la sèrie L'altra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici, i a Netflix arriba la pel·lícula T'encontraré, són les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Nova Champions del Barça d'handbol, que suma la 13a de la seva història i el 50è màxim títol europeu del club. En la final 37-34 davant el Füchse de Berlín, en l'últim partit amb la samarreta del Barça per a Dick Amem, Emil Nielsen i Domen Makuč. Definida la final de la Lliga ACB de bàsquet, que disputaran el Barça, ja classificat, i el València, que ha superat la 6a Joventut de Badalona per 3-0 en la semifinal. I nova jornada en el Mundial de Futbol, on l'empat a 2 dels Països Baixos de Koeman davant el Japó i la golejada d'Alemanya davant Curaçao per 7-1. Avui debut d'Espanya contra Cap Verd a partir de les 6 de la tarda i, entre altres, l'Iran-Nova Zelanda amb un fort dispositiu de seguretat.
0: Matí de sol arreu, a partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o la Catalunya Central. Un dia més de calor, els valors més alts tocaran els 36 graus a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
3: Trescat Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual els dilluns, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. A partir de les 12 del migdia obrirem amb la frase de cara a aquesta setmana que signa el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricart. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns i, com és habitual, comencem amb música. Avui marxem a l'any 1974, quan el segon àlbum dels ABBA, Waterloo, va aconseguir arribar a les llistes dels Estats Units. Va aconseguir la posició 28, però més endavant aquesta cançó, la de Waterloo, va guanyar el Festival de la Cançó Eurovisió. També va ser l'any 1974, doncs som-hi. Avui comencem amb els ABBA, Waterloo.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 3 minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I per això, per contestar les nostres preguntes, tenim al cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Doctor, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Què tal, doctora? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquesta acreditació a la que fem referència la reben únicament els centres hospitalaris que compten amb un sistema de cribratge de la disfàgia, una unitat de disfàgia multidisciplinària i un sistema d'adaptació de dietes. La disfàgia és la dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. La unitat de la disfàgia de l'hospital està formada per professionals d'otorrinolaringologia, endocrinologia, nutrició i rehabilitació. I aquesta unitat de la disfàgia, de la qual parlarem avui, de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, ha estat acreditada com a hospital compromès amb aquest tipus de disfàgia orofaríngia. És una distinció que atorga la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll i que suposa un reconeixement oficial de qualitat assistencial en l'atenció al pacient amb disfàgia. I com dèiem abans, la disfàgia és aquesta dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. Apareix quan el procés d'empassar, que implica la coordinació de la boca, la faringe i l'esòfag, falla. I la disfàgia orofaringe és una patologia que afecta més del 30% de pacients ingressats en un centre hospitalari, afectant un 60% de pacients a la unitat de cures intensives o un 80% de pacients en unitats d'ictus. Doncs som-hi, comencem aquesta entrevista. Bé, estem d'enhorabona, no? És la primera reflexió que podríem fer, doctor.
1: Sí, correcte. Estem molt contents perquè representa una mica doncs, la feina, sobretot, de la doctora Isabel Granada, que és la coordinadora de la unitat, que hi va creure des de l'inici, que ens va proposar doncs, que es volia fer càrrec d'això. Era una cosa que dins l'hospital es feia, però una mica d'una forma no coordinada o d'una forma més aviat improvisada, no? Que es feia bé, però que requeria potser de posar-hi ordre, no? I llavors, doncs, ella es va formar en aquesta patologia i ens va proposar, doncs, muntar una unitat amb altres serveis, que llavors en parlarem, i per nosaltres és un orgull, doncs, que la Societat Espanyola ens hagi reconegut com un hospital compromès amb la disfàgia i tot això, i tot el que representa això, que després també en parlarem.
0: Doctora, estem d'enhorabona, no?
2: Sí. Sí, la veritat és que bueno, pues, aquest reconeixement reflecteix pues, que treballem bé en equip, que els protocols que tenim, que són els que compten amb els criteris que, no, que garanteixen una qualitat també pel pacient, en la seva atenció, i que seguim les recomanacions doncs, de les societats científiques i que estem actualitzats. Llavors, bueno, doncs estem contents, tot just doncs, acabem de començar a treballar com a unitat, però estem ben organitzats i contents i molt doncs, motivats per seguir treballant i millorant doncs, el que es pugui millorar i fer-ho sempre doncs, millor.
0: Dèiem que estem d'enhorabona i que és una acreditació important, que no tots els hospitals o qualsevol centre hospitalari que ho faci molt bé, evidentment, té aquesta distinció, aquesta acreditació.
2: Sí, bueno, actualment a Espanya hi ha doncs, 21 centres que la tenen, de diferent complexitat, perquè hem d'entendre que aquests pacients doncs, estan a tots els nivells assistencials, però clar, s'ha de comptar doncs, que tots els protocols es facin com toca i que l'atenció doncs, en aquests pacients doncs, sigui l'adequada i que estigui tot molt, molt reglat i amb, una, amb un equip, sobretot això, multidisciplinar, perquè cada especialitat té el seu paper en l'atenció d'aquest tipus de pacient, de persones.
0: Aquesta acreditació, per cert, llegíem aquest matí a la pàgina de la Societat Espanyola de Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cabeza i Cuello, que té una durada de 5 anys amb possibilitat d'una reacreditació. Vol dir que això és com una ISO, no?, que s'ha d'anar passant, evidentment, que tot es compleixi a la perfecció, doctora.
2: Sí, sí. Clar, això doncs, ens anima doncs, a seguir millorant el que es pugui millorar, a seguir actualitzant-nos si canvien els criteris de les societats adaptant-nos i bueno, si en un futur doncs, podem afegir més professionals, més especialitats per treballar millor amb uns equips més amplis i oferir més coses als pacients, més proves, doncs, fer-ho.
0: Doctor, sempre insistim en aquest espai salut i quan parlem amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, que el treball en xarxa és clau, el treball en diferents disciplines mèdiques és clau per l'èxit de qualsevol recuperació. En aquesta ocasió, novament també, oi?
1: Així és. No s'entén ara la medicina feta de forma individual. De fet, la complexitat de moltes patologies, i aquesta n'és una, requereix de gent que la toqui bé, diguem-ho d'aquesta manera, amb cada un dels aspectes, no? En aquest cas, per exemple, doncs hi ha unes logopedes, unes nutricionistes al darrere, un equip de diagnòstic, que poden ser nosaltres i altres especialitats, a vegades amb ajuda també de radiologia, que a vegades els deixa una mica a banda i que cal dir que també tenen un paper moltes vegades. I, evidentment, si no hi ha un equip, si no ens preocupem, si no comentem els casos individualment, perquè moltes vegades els casos no són gens fàcils i val la pena tenir el punt de vista de cada un dels professionals, doncs és molt complicat doncs, fer bé la feina, no? I nosaltres som un hospital relativament modest, però que volem intentar que la nostra població estigui molt ben atesa i, per tant, doncs, treballem d'aquesta manera.
0: Sembla, diem, que no hi ha malalties, que hi ha malalts o pacients, no? Que és una medicina molt personalitzada, també en aquest cas, doctora?
2: Sí, en efecte, hi ha moltes causes de la disfàgia. Llavors, hi ha molts perfils de pacients, moltes necessitats diferents. També hem de dir que és una patologia que, o un símptoma que impacta molt a la qualitat de vida de les persones. Llavors, cada persona doncs, té un impacte diferent i ens hem d'adaptar molt al pacient, a la persona, a les seves necessitats, a la família, als recursos que disposen. I el diagnòstic és molt, molt personalitzat i el tractament que n'ha de fer és molt, molt personalitzat. Hi ha pacients que puguin seguir doncs, unes pautes de rehabilitació, hi haurà altres que no, hi haurà altres doncs, que podran menjar per boca, altres que no. Llavors, ens hem d'adaptar molt i sobretot hem d'acompanyar molt el pacient en aquest procés, la seva família, explicant també què implica tenir una disfàgia, com el poden ajudar els cuidadors també d'aquestes persones o formar també els centres on estan, si estan ingressats, no?, en residències. I bueno, és una feina molt de fons i de, molt d'acompanyament, perquè pues, també evoluciona i pues, la situació d'un pacient no serà la mateixa en un moment determinat que després pues, al cap d'un any, al cap d'uns mesos i bueno, requereix molta revaloració i molt acompanyament.
0: Doncs avui estem parlant a l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'aquesta notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i ens acompanya el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la unitat de la disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Doctor, deia la complexitat d'aquesta patologia. Expliquem, està bé que us complementeu entre els dos, què és la disfàgia? Ho hem explicat segurament molt resumit, però què és la disfàgia?
1: La disfàgia en si mateix és un símptoma, és la dificultat per empassar i podem parlar des de que és la dificultat per empassar aliments, però també la pròpia saliva del malalt, els líquids. Per tant, no és en si mateix una malaltia, sinó que és el símptoma de moltes patologies que poden desembocar doncs, amb aquesta alteració. Abans deies molt bé que el procés de la deglució és molt complex. Intervenen doncs, una musculatura que té com una espècie de, d'autonomia pròpia, és a dir, nosaltres quan fem el gest d'empassar no ho fem voluntàriament, evidentment, però no coordinem els músculs, sinó que són ells mateixos que de forma autònoma doncs, empassen o empuixen o empenyen l'aliment i té que haver un sistema que eviti que aquest aliment vagi cap a la via respiratòria, és a dir, que sigui una deglució segura, que vagi cap a la via digestiva. I en aquest treball conjunt d'aquests músculs, que és molt complex, moltes vegades es trenca aquesta, aquesta harmonia, no? Que tenen aquesta musculatura per diversos motius. Eh? Per exemple, un de molt clar són els malalts que tenen doncs, malalties neurològiques o ictus, per exemple, doncs, que poden tenir una pèrdua d'aquesta autonomia i, per tant, això els compromet la deglució i aquest aliment no anirà a parar moltes vegades o una part d'aquest aliment no anirà a parar a la via digestiva, sinó que pot anar a parar a la via aèria amb el que això representa de perill pels malalts. Per tant, la disfàgia és un símptoma de moltíssimes malalties neurològiques, de patologies pròpies de la nostra esfera, ORL, vol dir de tumors de faringe, de laringe, de seqüeles de tractaments que poden patir els malalts, per exemple, tractaments quirúrgics o de radioteràpia, que també poden condicionar molts d'aquests malalts, però també el propi envelliment de la persona comporta canvis a la deglució. Tots coneixem doncs, que avis nostres que han tingut dificultats al final de la seva vida i que això els ha portat moltes vegades a tenir que fer reingressos hospitalaris doncs per pneumonies aspiratives, és a dir, per menjar que passa a la via aèria, i que això pot comprometre el pulmó amb infeccions que poden portar inclús fins a la mort del mal.
0: Déu-n'hi-do. Doctora, algun complement més a l'explicació de la disfàgia que ha dit el doctor?
2: No, està tot molt ben explicat. També, bueno, en aquests moments no, que tenim pues, envelliment de la població, moltes malalties cròniques, hi ha molta gent també que pren molta medicació per tractaments, i algunes d'aquestes medicacions doncs, també poden causar disfàgia per diferents motius, d'efectes secundaris o... Bueno, Llavors, cal revisar també molt bé aquesta medicació que prenen els pacients, vale? I també bueno, revisar-ne també la medicació que potser per la pròpia disfàgia doncs, no poden prendre, no? També això és una cosa que de vegades doncs, ens oblidem i hem d'interrogar si tenen alguna dificultat per prendre aquesta medicació, perquè potser si no la prenen, doncs aquesta malaltia de base que està provocant aquesta disfàgia no s'està controlant bé. No? Uh-huh. Llavors, això també seria una altra causa que potser ara comença a ser doncs, més rellevant en aquest context d'envelliment de població, cronificació de malalties, etc.
0: Uh-huh. Les persones que no patim disfàgia passem de manera natural i automàtica i no som conscients, realment jo mateixa preparant l'entrevista m'he donat, de la complexitat que és empassar bé, és a dir, no tenir disfàgia, doctor.
1: Sí, perquè és una cosa automàtica. Clar. I nosaltres no ens amoïnem més que de mastegar, que això és un acte evidentment voluntari, i d'empènyer l'aliment quan considerem que l'hem, diguéssim, ja doncs el tenim que ingerir. Però a partir d'aleshores, tot el que succeeix és absolutament automàtic, no tenim consciència d'això, i és només quan es perd l'autonomia que tenim problemes.
0: Uh-huh. I problemes, quan una persona se n'adona, evidentment, quan ho pot empassar, però no sé si prèviament hi ha alguna altra sintomatologia quan apareix la disfàgia, a banda d'aquestes altres malalties que deia, no, associades?
2: Sí, doncs a vegades el que diuen els pacients o els familiars és que triguen més de temps en menjar, en fer un àpat, que necessiten fer com un sobreesforç per mastegar, que han de fer com més força per empassar, o que noten pues, sensacions més estranyes, fins i tot dolor a l'empassar, o que tossen més, que sobretot això passa més potser amb els líquids o amb la pròpia saliva, que si es despisten una mica o no estan atents a quan estan menjant, que se'ls en va per l'altre costat, mm-hmm. com diuen, sí. T'expliquen, i que realment és així, passa a la via respiratòria, llavors es desencadena el reflex de la tos i tenen tos mentre mengen o després de menjar, perquè pues, els hi queda després d'haver menjat alguna resta de menjar a la gola, i quan estan distrets fent una altra cosa o es tomen al llit, els hi dona aquesta tos. Normalment és això el que t'expliquen. I després, pues, no, clar, poden dir, no, pues, és que estic ingressant més perquè tinc més infeccions respiratòries, més bronquitis, o estic perdent pes i jo crec que estic menjant el mateix. Són els símptomes més d'alarma, no? que poden indicar que hi ha un problema deglutori.
1: Sí, i una cosa que també volia afegir, que moltes vegades, no sé si teniu l'experiència d'algunes persones grans que comencen a tenir com una veu més humida, no? I és perquè moltes vegades aquests malalts retenen saliva, aquesta saliva no s'aclareix, no baixa cap a la via digestiva i se'ls hi queda al coll, i tenen una veu molt característica de tenir com saliva retinguda, i molts d'aquests malalts després doncs, tenen aquests petits episodis de tos que no saben per què els hi passa, i és per aquest pas de la via, cap a la via aèria de la saliva pròpia del malalt.
0: Perquè, clar, disfàgia per aliments ho entenem, no? En passar un aliment doncs, pot ser més gran o més petit, però inclús disfàgia perquè no es pugui passar aigua o saliva, és greu, això.
1: Sí, clar. Com hem dit, si no hi ha un aclariment, nosaltres cada dia fabriquem litros de saliva que no ens donem compte i que deglutim constantment. Però aquests malalts, res, petites quantitats de saliva que es queden una estona a la zona, diguéssim, de la laringe, doncs els hi produeix doncs, aquest pas, no? I aquest pas moltes vegades d'una saliva inclús contaminada, no? Si, per exemple, el malalt té una mala higiene oral, o és una persona gran, o és una persona doncs, desdentada, o que té doncs, pròtesis, doncs moltes vegades aquesta saliva està infectada i pot produir problemes infecciosos respiratoris.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de la unitat de la disfàgia. Doctora, com neix, de quina manera, quina principal motivació?
2: Doncs, com ha dit abans el doctor Vera, doncs la principal motivació era que ja s'estava fent un cribatge a l'hospital, que teníem un grup de nutricionistes formadíssimes en disfàgia orofaríngia, que feien una feina molt bona, i també doncs, unes logopedes molt, molt formades en disfàgia orofaríngia i en tot aquest tipus de patologia doncs, al voltant de la disfàgia neurològica, l'envelliment i tot això. Llavors, va néixer doncs, amb l'ànim d'intentar doncs, coordinar aquesta, tota aquesta activitat, d'oferir una millor atenció a aquests pacients i d'intentar també doncs, fer un circuit

0: el que li dona problemes, fins i tot el pacient pot portar també menjar de casa seva que ell considera que no el degluteix bé, i ho provem allà. I això, doncs, ens dona molta informació també de com funcionen els reflexes, quin és el mecanisme que potser està fallant, i donem informació a les logopedes i a les nutricionistes, no?, per encarar una mica el tractament i fer, doncs, més personalització en el tractament, i després, doncs, intentar explicar-li millor al pacient per què té aquest problema, i a la família també, o als cuidadors, no?, perquè estiguin més informats a l'hora de, doncs, donar-li el menjar a aquesta persona a casa i que pugui menjar de forma més segura i més eficaç.
1: Dèiem abans que no tots els hospitals tenen una unitat d'aquestes característiques, doctora.
0: No tots els hospitals. Potser es fa doncs una forma més desorganitzada, no?
1: Sí.
0: Més mitjançant interconsultes o mitjançant visites més puntuals, però està bé que hi hagi un sistema també, doncs, més protocolitzat per fer el diagnòstic, perquè, o sigui, fer un bon diagnòstic sempre en qualsevol patologia és la clau per poder fer un bon tractament i per informar millor el pacient, donar les recomanacions més adients i fer un seguiment, sobretot en aquestes patologies que, doncs, malauradament moltes no es curen, però podem fer que el pacient, la família, estigui millor i que guanyin en qualitat de vida. Això és molt important.
1: La notícia diu que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi està acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia, però aquesta acreditació, ho dèiem abans, el reben únicament els centres que tenen el sistema de cribratge de la disfàgia, la unitat de disfàgia multidisciplinària i aquest sistema d'adaptació de dietes. Parlem dels professionals que han de formar part, que dèiem abans que el treball en xarxa és imprescindible. Quins professionals formen part de la unitat quan parlem de cribratge, quan parlem de la unitat i també quan parlem de l'adaptació de les dietes?
0: Aquesta unitat, en el nostre cas, en aquest hospital, perquè això pot variar,
1: sí,
0: segons els diferents hospitals, la formem al servei d'otorrino, doncs, que ens encarreguem de fer la part del diagnòstic, no?, fer les exploracions, fer un bon interrogatori, derivar aquest pacient a la consulta específica que hi ha de disfàgia. I després, la part d'endocrino-nutrició, que són claus en el cribatge, ells reben tota la informació dels pacients que s'han cribat a l'hospital, i segons això, doncs, també ens consulten a nosaltres, comencen a adaptar una dieta i també valoren, doncs, si el pacient està en un estat de desnutrició o malnutrició, per fer-li un tractament dietètic que recuperi aquesta desnutrició, pautar una suplementació. I d'altra banda, doncs, també comptem amb el servei de rehabilitació i les logopedes, que valoren tots aquests pacients que tenen un perfil, no?, un risc de disfàgia per la patologia que tenen, i fan una valoració, doncs, de tota la musculatura orofacial, dels reflexos que tenen i el potencial rehabilitador, no?, perquè és un tractament que requereix una col·laboració del pacient i requereix, doncs, que aquest pacient pugui fer una sèrie d'exercicis també a casa, que la família també, doncs, ho entengui i s'impliqui una mica. I de moment aquestes són les persones que formem, que cadascú tenim un paper diferent, no? I a banda, doncs, tenim tot el personal que està a la planta d'hospitalització, totes les infermeres, supervisores d'infermeria, altres professionals que també porten els pacients, internistes, neuròlegs, que doncs, també una mica, doncs, participen en algun moment, no?, els geriatres, en la valoració d'aquests pacients. I, doncs, a la consulta també tenim les auxiliars formades en disfàgia, que, doncs, a mi m'ajuden a fer la prova aquesta i fer les recomanacions.
1: Des del servei d'otorrinolaringologia, com es fa aquest diagnòstic final? Perquè arriba el pacient, té aquestes molèsties o aquesta impossibilitat per empassar, i com arriba el diagnòstic final?
2: Sí, ens fan la consulta de que existeix el problema de disfàgia, i llavors la prova consisteix en un fibroscop d'alta resolució, per tant una càmera que introduirem a través del nas, és com una òptica flexible, la introduïm a través del nas.

0: i li donem al malalt diversos aliments, diverses textures d'aliments amb un colorant. Mm. Aquest colorant ens permetrà veure exactament després, analitzant les imatges, tranquil·lament les gravem, i llavors podem analitzar pas a pas què passa amb aquell aliment i amb aquell colorant. Si el colorant, per exemple, es queda retingut en una zona que es diu valècula, que perquè ho entengueu és on acaba la llengua i comença la laringe, doncs moltes vegades veiem que allà queda restes alimentaris, que el colorant ens permet distingir-los molt bé i que potser el pas d'aquest aliment es produeix d'una forma molt lenta, molt lenta. El malalt pensa que han passat tota la saliva i encara ha quedat restes alimentaris, que després, quan el malalt, entre cometes, es relaxa, és quan passa cap a la via aèria. O moltes vegades veiem, per exemple, malalts intervinguts, que hi ha una de les cordes vocals que potser no es belluga bé i no fa desfínter, no tenca la via aèria, no la segella, i dona pas en aquest aliment d'una forma més fàcil. Això ho provem amb sòlids, però també ho podem provar amb líquids. I quan provem amb líquids, provem diferents tipus de textura de líquid. Pot ser un líquid tipus nèctar, per exemple, doncs un suc de préssec, però també pot ser aigua, aigua amb espessant, i veure si amb l'aigua normal el malalt s'ennuega moltíssim, i en canvi el col·locar una mica d'espessant, aquest ennuegament disminueix. I per tant ens permet ja no només fer el diagnòstic del que li està passant al malalt, sinó intentar després pensar en quina dieta li podem adaptar en funció de les troballes que hem vist. I el fet de poder gravar la imatge, de poder-la revisar tranquil·lament, ens permet donar un diagnòstic molt més de fidelitat del que està passant quan un malalt menja.
1: Això és fantàstic, no? Fa uns anys això era impensable, no? Tenir aquest enregistrament, aquestes imatges, no?
0: Correcte. Ah. Sí, sí, això és la tecnologia d'aquestes coses.
1: Sí, sí. Parlem de perfils de persones amb disfàgia. Evidentment, la gent gran ho ha explicat, doncs, aquestes casuístiques que poden ser, però no només. Pot haver gent jove amb algun tipus de malaltia que després esdevingui una disfàgia.
2: Sí, evidentment, pues l'exemple que hem comentat de persona pues gran és com un estat més fisiològic, no? Però també podem tenir gent jove que pues arrel d'un ingrés en UCI doncs tingui una disfàgia que pot ser que sigui transitòria, no? Deguda a l'enllitament i haver estat doncs intubat, i que després de fer rehabilitació o fer un tractament dietètic doncs aquesta disfàgia sigui una cosa transitòria i ja està. Però també doncs tenim malalties neurològiques que afecten gent jove. Potser no, també hi ha gent jove que pot tenir un ictus, i també depèn aquests ictus, hi ha alguns que es recuperen molt bé i alguns pocs, doncs sí que és veritat que cronifiquen i queda una disfàgia crònica, que pot ser doncs això, que variï d'intensitat doncs en determinats moments. I després doncs hi ha altres malalties neurològiques, doncs demències, que doncs poden tenir alteracions de nivell de consciència, que tinguin apràxies, vol dir que no, com que s'oblida els mecanismes o què han de fer amb l'aliment que tenen a la boca, que això doncs és una cosa més progressiva i haurem d'anar doncs progressivament adaptant la dieta o retirant exercicis en funció de si el pacient els pot fer o no. I després també doncs hi ha malalties tipus Parkinson que tenen molts efectes a tota aquesta coordinació tan fina de la deglució. I després, doncs, com hem comentat abans, també hi ha pacients que arrel d'un càncer al cap i coll doncs han de fer un tractament, sigui quirúrgic o sigui amb quimioradioteràpia, i tots aquests tractaments doncs també tenen uns efectes secundaris que doncs avui en dia cada vegada doncs potser són menys, o són menys importants que fa uns anys, perquè també cada vegada la cirurgia és més precisa, i també doncs sabent o coneixent els efectes que ha donat la quimioteràpia o la radioteràpia en els anys, doncs ara és una radioteràpia menys intensa potser, o més localitzada, per intentar disminuir-ne aquests efectes, no? Llavors hi haurà pacients que potser en el cas d'una cirurgia tenen una disfàgia transitòria en el postoperatori més o menys allargada en el temps, i després hi haurà pacients que potser doncs fan radioteràpia i tenen una disfàgia que apareix als anys. Llavors, bueno, això ens hem d'adaptar I clar, això, el perfil de cada pacient és molt, molt diferent segons el tractament, els tractaments que hagin fet i les malalties de base. Nosaltres com a metges hem de conèixer aquestes malalties, saber-ne bé com és la seva evolució, també per intentar, en la mesura que puguem, anticipar-nos i informar els pacients perquè també amb els mínims signes d'empitjorament o d'alarma puguin consultar-nos i nosaltres doncs puguem avançar-nos a que facin pneumonies, que ingressin o que empitjori la seva qualitat de vida.
1: Coneixent en els detalls de la disfàgia, entenem també les complicacions si no es tracta la disfàgia, oi?
0: Sí, sí. Si un malalt té dificultats per deglutir, moltes vegades no s'alimentarà bé i per tant són malalts que comencen a perdre pes, que no es poden hidratar bé perquè no poden, potser l'aigua no la poden empassar i evidentment l'eviten i llavors aquests malalts es deshidraten i evidentment les complicacions més temudes per la nostra part són les infeccions respiratòries. Qualsevol aliment que passi a la via respiratòria que no hi ha de passar produiran aquests malalts doncs, problemes d'infecció, reingressos hospitalaris, que això és una cosa que tenim que tenir en compte, a part de la despesa sanitària que això representa a la família i al malalt, li representa un risc, evidentment, vital moltes vegades, i per tant el que nosaltres hem de fer és anticipar-nos al problema, és a dir, no podem estar tractant un problema d'infecció respiratòria que sabem i tenim detectat que és perquè hi ha un problema de disfàgia, de dificultats d'empassar. El que hem de fer és adelantar-nos, ensenyar al malalt què ha de fer, quines textures té que prendre, quines no, quines ha d'evitar, i evidentment doncs, revisar aquest malalt d'una forma, perquè com deia la doctora Granada, aquest procés pot ser evolutiu i per tant ara el tenim d'una manera i ara potser pot empassar sol i sense cap problema i el problema als tests líquids i després potser tindrà problemes també amb els sòlids i per tant cada cert temps aquest malalt hem de tornar a readaptar les seves dietes doncs, per evitar que torni a tenir problemes, sobretot el problema principal és la infecció respiratòria.
1: Sí, m'ha resultat curiós també la intervenció dels logopedes, però de seguida ho he entès, no? El tema muscular de la boca, clar, això és imprescindible, no?
2: Clar, clar, això, pues, jo com a otorrino no tinc formació per valorar això, no? Per valorar la força que ha de tenir aquesta musculatura, per veure o fixar-me bé com de coordinada està, i tampoc no sé quins exercicis, quin tractament o quines altres teràpies que ells coneixen, no? Les radiofreqüències i aquests tractaments es poden utilitzar en aquests pacients doncs, per millorar-ne, no? I també en quin perfil de pacient s'ha d'utilitzar una tècnica o una altra, amb quina freqüència, etc. Això, clar, d'això és la gràcia de fer-ne una unitat multidisciplinar en què cadascun doncs, aporta la seva formació per garantir aquesta atenció al pacient i també és bonic aprendre el que fan les altres especialitats i bueno, doncs sempre t'endús una lliçó a casa.
1: Una unitat que queda totalment avalada amb aquesta acreditació, una acreditació doncs, de molta responsabilitat també, de molt orgull, com dèiem a l'inici, aquesta acreditació com a hospital compromès amb la disfàgia. Clar, dèiem abans que pocs centres hospitalaris d'Espanya, una miqueta més de 20, deies, sí, tenen aquesta acreditació.
2: Sí, sí, clar, perquè o sigui, s'ha de complir tots aquests criteris, no? Aquesta unitat multidisciplinar, com més multidisciplinar, més enriquidora i més ho valora la societat científica. I després, clar, implica un sistema de cribat, una formació a tot el personal de planta, que tot estigui ben protocolitzat, un sistema per rebre aquests resultats d'aquest cribatge i després doncs, fer-ne una valoració més clínica, no? Una valoració nutricional de l'estat nutricional d'aquests pacients, una valoració doncs, més mèdica, no? Veure doncs, si aquest pacient hi ha una malaltia de base que justifica això, si de moment no la tenim, doncs, potser investigar-ne si n'hi ha alguna i arrel d'aquesta disfàgia doncs, la diagnostiquem i després doncs, quin tractament podem fer. I llavors, bueno, això el que hem comentat, és molt important aquests sistemes tenir-lo ben protocolitzat per garantir que ho estem fent bé.
1: Teniu contacte amb els altres centres hospitalaris o coneixeu com funcionen les altres unitats de la resta d'Espanya?
0: Sí, en tenim, i a més de proximitat, n'hi ha alguns hospitals, per exemple l'Hospital Altaia de Manresa, doncs fa molts anys que ho fa i ho fa molt bé, i de fet nosaltres ens vam desplaçar per una mica veure què feien, com ho feien, per intentar adaptar a la nostra realitat, no? Hem d'aprendre i hem d'aprendre dels millors, i nosaltres això ho tenim molt clar des del principi, i per això doncs hem lluitat fins a aconseguir-ho.
1: Sí, doctora, aquestes altres iniciatives d'altres centres hospitalaris.
2: Sí, sí, també jo vaig anar a formar-me al Corcón, que també tenen una unitat des de fa molt de temps que funciona bé, que tenen també està acreditada i tenen un protocol, doncs, i una forma de treballar molt semblant a la que tenim ara nosaltres, i bueno, jo crec que ens hem d'ajudar entre tots, i sempre està bé veure com ho fan els companys, perquè sempre hi ha alguna cosa que pots aportar a casa, o tu quan hi vas, no? Si ens anem a visitar els companys a veure com funciona la unitat, a explicar com ho fem nosaltres. I bueno, és molt enriquidor també, i és molt motivant veure doncs que tots els centres hospitalaris o tots els especialistes, el que volem és treballar de la manera més excel·lent i fer-ho el millor possible, formar-nos molt bé per atendre doncs aquests pacients, aquestes persones tan complexes, perquè realment són un grup de persones doncs molt nombrosos, i bueno, això, doncs, si no ho fem bé, doncs es tradueixen més ingressos hospitalaris, més llits d'UCI ocupats, persones doncs que a lo millor doncs, amb una petita modificació a la dieta li canvies totalment la qualitat de vida, perquè hi ha molts que deixen de prendre de forma, per iniciativa pròpia, aliments, deixen d'anar a restaurants, eviten fer menjars amb la família perquè els hi dona vergonya, triguen molt, i clar, això doncs amb petites coses pots ajudar molt.
1: Clar, deu ser, per tant, encoratjador veure un pacient que entra a la unitat doncs amb unes característiques i amb unes doncs una disfàgia molt important, i com surt finalment, no?, aquell pacient doncs amb una rehabilitació, amb una intervenció.
0: Sí, I de vegades són petites actuacions, per exemple, un malalt que només li facis canviar la postura en la qual menja.
1: La postura, només.
0: La postura, sí, sí. O bé algun exercici que és purament, a lo millor, baixar una mica la barbeta fins a tocar, diguéssim, el tòrax, perquè d'alguna manera impulsem millor el bolus alimentari. Això es pot ensenyar, i el malalt, al moment en què ho aprèn, doncs bé, es dona compte de que abans s'ennuegava i ara no s'ennuega, no? Evidentment no els curem, a molts no els podem curar, però sí que els podem ajudar a que la seva vida tingui una millor qualitat, no? I una mica el que, sobretot ho ha dit l'autora Granada molt bé, la família té que ser conscient del problema. Si el malalt és conscient i la família no és conscient, la família no podrà ajudar, i nosaltres necessitem les famílies. De fet, quan venen a la consulta a fer la prova de la videoendoscòpia de la deglució, ve sempre algun familiar i li expliquem l'exercici que té que fer, o la textura de l'aliment que haurà de fer, o aquell aliment que haurà d'evitar. Per tant, implicar el malalt, implicar la família, implicar nosaltres també amb ells, és la clau de l'èxit.
1: Doncs avui la notícia és que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. A partir d'aquí, doctora Granada, bé, doncs a passar aquesta espècie d'ISO que dèiem, cada 5 anys serà, és a dir, a partir d'aquí 5 anys.
2: Clar, el nostre objectiu com a unitat és que d'aquí 5 anys, com a mínim, ho estiguem fent igual de bé que ara. D'aquí 5 anys, doncs, la meva esperança i la de tots els que formem la unitat és que siguem més gent en l'equip, que tinguem doncs, potser més referents en les altres especialitats, gent que vulgui treballar amb nosaltres en la disfàgia, gent que participi en l'atenció d'aquests pacients i d'aquesta atenció també a aquestes famílies, fer-ne doncs, potser més formació, i que doncs, si puguem créixer com a unitat incloent doncs, altres especialitats, radiòlegs, algun neuròleg o algun altre professional, doncs fer-ho i treballar doncs millor. Jo ara estem molt contents perquè treballem molt bé, ens entenem molt bé, som gent que doncs, això, ens hem format molt i volem fer les coses el millor que puguem. Llavors, si això dintre de 5 anys segueix funcionant així, doncs estarem molt contents, però sempre s'ha de ser una mica més ambiciós i intentar doncs, fer-ho millor i bueno, l'acreditació doncs, serà la mateixa, però la unitat doncs, haurà crescut i potser doncs, treballem molt millor i valorem millor aquests pacients i en fem millor el seguiment, millor el cribatge i sobretot doncs, si podem conscienciar millor les famílies, conscienciar millor tot el personal que treballem a l'hospital per al voltant d'aquesta problemàtica que és la disfàgia, doncs estarem molt contents.
1: Doctor, d'aquí 5 anys.
0: D'aquí 5 anys no sabem què passarà. Jo estic convençut de que la unitat tirarà endavant perquè és un projecte on l'hospital hi creu i si tens a darrere doncs, el recolzament de les direccions que creuen en tu i que creuen en el treball en equip, que això és alguna cosa que segur que tenim, doncs això no pot anar malament de cap de les maneres. Jo desitjo que dintre de 5 anys hi hagi noves eines que encara ens definim molt més el diagnòstic, que hi hagi professionals encara millor formats que ens ajudin encara més amb el que estem fent i que tinguem les ganes que això segur que les tindrem.
1: Doncs de la notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i hem presentat els nostres convidats com a cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Quin és el seu dia a dia a l'hospital com a cap d'otorrinolaringologia?
0: Bé, el fet de ser cap de servei no deixa de ser només un organitzador, no? Jo tinc la meva tasca assistencial, tant de consultes com de quiròfan, i a més, doncs, intento, sobretot, intentar motivar la gent, no? És a dir, que la gent tingui ganes de fer coses i facilitar. Al cap i a la fi, jo penso que un cap de servei el que té que ser és una persona no que llueixi ell en absolut, sinó que faci lluir els seus, no? I en la mesura que la gent de l'equip doncs, pren iniciatives, te les proposa i les posa en marxa, com en aquest cas, doncs això és el màxim plaer per un cap de servei.
1: I la coordinadora de la unitat de disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada, quin és el dia a dia, doctora?
2: Bueno, jo també tinc la meva... No em dedico només a la disfàgia, també tinc pues, activitat assistencial i de quiròfan que toca altres àrees de la meva especialitat, però bueno, com a coordinadora el que he de fer, sonarà redundant, però és coordinar la feina que fem tots els integrants de la unitat. Jo intento, vull posar en valor el que fa cada especialitat. Afortunadament, la gent que forma la unitat amb mi està molt formada en disfàgia i és gent molt treballadora, que fan molta feina, també feina doncs, que no es veu, de recollir dades i de treballar molt en el dia a dia. I el que intento és doncs, coordinar tota aquesta feina que fem doncs, perquè no fem doble feina, intentar doncs, comentar o establir sessions clíniques per comentar-nos pacients, intentar també doncs, si podem fer formacions, com ho hem de fer, doncs, formacions a personal nostre de la consulta, formació a les plantes, si canvia, per exemple, el personal que hi ha a la planta d'infermeria, doncs s'ha de formar com es fa aquest test, el test de cribatge, que això doncs, normalment se n'encarreguen les nutricionistes de fer-ho, i bueno, i d'intentar doncs, també, doncs, si detectem algun problema, que no, alguna cosa que doncs, no està funcionant, veure com ho solucionem, no? Intentar també doncs, optimitzar el circuit que tenim, adaptar-nos també doncs, a les diferents unitats. Al parc hi ha molta complexitat de pacient, hi ha pacients molt diferents, també està l'àrea de salut mental que funciona diferent, llavors hem de readaptar tota la feina i clar, això és molta feina que s'ha de coordinar bé perquè acabi doncs, sent un circuit que tot funciona, no? I llavors, clar, també hem de fer doncs, una autocrítica o una revisió de les tasques que estem fent, si ho estem fent bé i si funciona, si hem de posar el focus en un lloc més determinat. Llavors, bueno, doncs com deia, afortunadament estic amb un equip de gent molt treballadora i funcionem molt bé. Llavors, m'ho posen molt fàcil.
1: Arribem al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I ens han acompanyat el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Acabem amb un parell de preguntes així ràpides. Si alguna persona ens escolta o algun familiar d'alguna persona ens escolta i sospita que pot patir el que avui hem visibilitzat aquí, perquè realment molts detalls no els coneixem, sospita que té o que pateix una disfàgia. Què fa?
2: Bueno, si aquesta persona és una persona que està a casa seva i creu que pot tenir, doncs jo li explicaria els símptomes que ha de vigilar per consultar bé doncs el seu metge de capçalera i que doncs, faci una derivació si cal. Doncs serien aquests signes de doncs, una pèrdua de pes que no estigui justificada per cap dieta, per fer un exercici físic important i aquesta dificultat que pot ser, no? Doncs des d'una dificultat doncs, més evident en què doncs, notem que no passa l'aliment, que tenim més ennuegaments, que tenim dolor a l'empassar, o potser unes coses més subtils, com m'he adonat que aquest aliment ja doncs, em costa una mica més, o els familiars poden notar que aquesta persona doncs, ja no vol fer els dinars familiars, triga molt, molt, molt més del que seria normal en fer un àpat, o que hi ha sempre doncs, aquestes determinats aliments o textures que li costen empassar. Després el que hem comentat de la tos, vale? També hem de dir que persones grans que perden els reflexos pot ser que estiguin aspirant i no tinguin tos, vale? I que llavors debutin en infeccions respiratòries de repetició i ingressos doncs, que no es justifiquen per altra manera, no? I bueno, que tinguin alguna malaltia neurològica que potser doncs, ja li hagin explicat al seu metge o l'especialista que potser doncs, un efecte que pot tenir doncs, sigui la disfàgia, no? Llavors, davant d'aquests petits símptomes, doncs, de seguida intentar consultar per evitar-ne aquestes complicacions que hem comentat.
1: Doctor, per acabar, sòlid o líquid, inclús?
0: Sí, el líquid també, i de fet quasi sempre els problemes principals venen amb la llista de líquids, perquè el líquid passa molt més ràpidament i és més difícil de controlar. Per tant, que consultin, que intentarem ajudar-los tant com puguem.
1: Doncs moltíssimes gràcies als dos per avui visibilitzat això que realment doncs, queda invisible i no coneixíem, que és la disfàgia. Gràcies i fins a la propera. Bon dia.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

0: Són les 12. Els Estats Units i l'Iran fan un primer pas per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. Divendres firmaran un acord per allargar l'alto el foc, reobrir l'estret d'Hormuz i posar els fonaments per la pau a la regió. El petroli se situa al preu més baix des del 4 de març. L'Iran subratlla, però, que l'acord amb els Estats Units passa per respectar l'alto el foc al Líban i per acabar amb el bloqueig d'Hormuz. Israel afirma que el seu exèrcit continuarà al sud del Líban i que sí que el tornarà a atacar Hezbollah. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. Per la defensa és l'evidència que desmunta la teoria de la premeditació. Preocupació pel risc d'incendis. Coincidint amb els preparatius de la revetlla de Sant Joan, el Departament d'Interior reforçarà el dispositiu i engega una campanya amb consells de prevenció per garantir una celebració més segura. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca els moviments del govern en el conflicte a l'educació i reclama en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats de l'ensenyament no s'enroquin el curs. Acaba aquesta setmana, però no les protestes, que amenacen de reprendre amb el retorn a les aules. Setmana clau als tribunals per al govern de Pedro Sánchez. Aquesta tarda està citada la seva dona, Begoña Gómez, davant del jutge Peinado, que amenaça de conduir-la per la força si no hi va. I dimecres arribarà al plat fort amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional Espanyola. Una persona morta i una altra de ferida en l'incendi que s'ha declarat en un edifici de més de 7 pisos al centre de Viella, a la capital de l'Aran. Una vintena de dotacions dels bombers han treballat en un foc que ha obligat a reallotjar temporalment la majoria de veïns de l'immoble afectat. I les famílies del Col·legi Teresianes de Ganduxer a Barcelona es mobilitzen contra el projecte que vol convertir part de l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí en un museu dedicat a l'arquitecte universal. Reclamen aturar-lo, obrir un diàleg i que es prioritzi l'ús pedagògic original.
1: Esports. Marc Cucurella firma com a nou jugador del Madrid per les 6 pròximes temporades. El lateral de l'Ella, de 27 anys, ha jugat les últimes 4 temporades amb el Chelsea anglès. Cucurella debuta avui amb la selecció espanyola de futbol al Mundial contra Cap Verd a les 6 de la tarda. També jugarà el també català Lamine Yamal, però no als 90 minuts. I el Barça d'handbol suma la 13a Champions després de superar el Fuchs alemany per 37-34 en l'últim partit com a blaugranes de Nielsen, Mem i Makuch.
0: I el temps, calor intensa avui i els pròxims dies. La tarda pot portar ruixats i tronades al Pirineu, sobretot també al Prepirineu. Alguna tempesta podria fregar el Montsec i també al nord de la Catalunya central. Com més a prop de la costa, els núvols seran menys importants. 3CAT Info. Passen 3 minuts.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-6495. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Samoa. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de les rebequeries, les rabietes. Doncs som, iniciem aquesta segona hora. Us ho dèiem ara fa 60 minuts, era l'any 1974, quan els ABBA guanyaven el Festival d'Eurovisió. Continuem amb els ABBA, ara amb Honey Honey.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. Sovint quedo astorat davant de personatges que en explicar una situació sorprenent o anòmala, una situació que t'ha succeït o que de forma circumstancial has assistit a ella, cridant-te l'atenció per insòlita, el primer que et diuen és: va, jo ja estic curat d'espant, les he vist de tots els colors i a hores d'ara ja res em sorprèn. I a sobre ho diuen amb aquella entonació d'indissimulada superioritat que mai he entès. Jo penso per mi, quina sort, i en certa forma, quina enveja, perquè jo, malgrat els anys, tot i l'experiència, no deixo mai de sorprendre'm. Les coses més insospitades succeeixen cada dia, i un no sap què es trobarà en girar la cantonada, confirmant aquella dita que ens preveu que la realitat supera amb molt a la ficció. I és que la vida actual l'hem complicat tant i s'ha tornat tan inintel·ligible que l'única forma útil d'afrontar-la és des de la perplexitat i l'escepticisme. Perplexitat, perquè som immersos en una confusió absoluta que ens fa dubtar a l'hora de reaccionar davant del que ens succeeix. I escepticisme, en el sentit que no tenim ni eines ni capacitat per conèixer en profunditat el sentit i les conseqüències últimes de tot allò que ens afecta. Per l'habitual anem per la vida de bona fe i a cara descoberta, i donades les circumstàncies, el més freqüent és que ens les fotin totes a la mateixa galta. I tot i que, a cop d'hòsties, anem aprenent, i que cadascú, en funció de com és i les vivències per què ha hagut de passar, acaba per ingeniar-se com sobreviure amb els mínims danys possibles. Hi ha qui ho afronta directament, probablement tenen fusta de líder, i se'n surt o no. D'altres prefereixen passar inadvertit, mantenint-se discretament en un segon pla. Hi ha un tercers que surten ja derrotats al camp de batalla, uns altres són llops que es disfressen d'ovella, i per últim hi han els gestos que fan passar-se per ximples, que ben mirat penso que és una bona estratègia per sortir-se'n. Cadascú, sens dubte, reacciona com sap i com pot. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Que et considerin boig, sovint, és el teu avantatge respecte als altres.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, iniciem un altre espai de Convertir-se en pares, com sempre amb la col·laboració de la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga, la directora també de la Llar d'Infants, Anna Ricart. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs avui ens centrem en un tema que segur, que també amoïna a molts pares i mares perquè doncs, apareix de manera sobtada i a vegades doncs, de manera increïble. Estem parlant d'una franja d'edat concreta, el nen té entre 2 i 3 anys i són les rebequeries, les rabietes que coneixem doncs, d'una manera més col·loquial. No? És així, no? Sorprèn, no? De moment és la primera impressió és que sorprèn, no? Aquells pares.
2: Sí, jo és una de les consultes que tinc freqüents per part dels pares, perquè el nen es va fent gran i ara explicarem una mica el per què, però de cop i volta apareix aquesta necessitat d'oposició que a vegades doncs, acaba derivant amb el que entenem per una rabieta, una forta oposició, i això a vegades els pares necessiten plantejar-se una mica d'aquest tracte, i de més és bo que tinguin informació per veure com es recol·loquen davant d'aquests canvis del nen.
1: Doncs donarem aquí també alguns consells de com afrontar aquests moments que també hem de dir que solen ser puntuals de la vida del nen entre 2 i 3 anys. En primer lloc, Anna, per què apareixen de cop i volta? Això que dèiem, no? Que ens sorprèn, però el per què? Per què en aquell moment, entre aquests 2 i 3 anys aproximadament, el nen té una d'aquestes rabietes?
2: Clar, cal entendre que això és un tema evolutiu, és un tema que forma part, com tu deies, Mònica, d'una franja d'edat. No és una cosa puntual que li passa a un nen, sinó que té una explicació que la trobem en l'evolució, en la maduració del nen. Llavors, si ens posem a pensar una mica com és el nen ja d'un a dos anys, el nen que ja es comença a aproximar als dos anys, és un nen que ja comença a distingir el que és el jo del que és el no jo. Abans de l'any el nen no es distingeix, no es reconeix amb ell com algú diferent. Tot això forma part dels seus pensaments, de com va madurant i evolucionant la seva intel·ligència. A partir de l'any, ell ja distingeix el que és ell i el que no és ell. Què és el que ajuda a arribar aquí? Doncs el nen del voltant de l'any és un nen que ja començarà a desplaçar-se a dret, a poder caminar. Això fa que es pugui aproximar més al món dels altres, que tingui una forma de relacionar-se amb el seu entorn més semblant a la de tots els adults. I això influeix també, la maduració és com un tot que es va fent gran, que va creixent, que es va desenvolupant, i tant la part física influeix a la part mental i viceversa. Llavors també influeix el domini que té el nen de la mà, la capacitat, la diferència que té el nen de relacionar-se amb els objectes que l'envolten, la seva capacitat de manipular aquests objectes, la manera que té ja de controlar, d'anar controlant cada vegada més les cordes vocals, tot l'aparell de la fonació, tota la part de la parla, li permet començar-se a expressar, començar a dir alguna coseta que crearà reacció en l'adult, amb la persona que té davant, la capacitat de controlar els esfínters, de poder anar al lavabo ell solet. Això també el converteix en algú més autònom, que no té aquesta dependència absoluta de la persona que l'està cuidant. Tots aquests canvis que viu el nen a nivell físic en aquest segon any de vida d'un a dos anys, doncs fan, també influeixen en els canvis a nivell de pensament. Com ell es veu, com ell organitza la imatge d'ell mateix, ell comença a explorar les seves parts del cos i se les comença a reconèixer com a pròpies, Abans de l'any, doncs un nen li costa més reconèixer-se la mà com a seva. Comença a reconèixer les mans, la boca, les cames, totes les parts del cos com a seves. Es reconeix de davant del mirall, quan es mira davant del mirall se n'adona que és ell i que no és un altre, que això abans no era capaç de fer-ho. Diferencia, doncs, hem dit, les parts del cos, diferencia, sap reconèixer amb una fotografia, sap que és ell i que no és un altre, que no és un altre nen. I per això, com que reconeix a ell, també comença a pronunciar el seu nom. No és gratuït, tampoc, eh? Quan diu Arnau, vol dir que ell ja ha entès que aquell nom fa referència a la seva persona. Ell es reconeix com una persona, un individu diferent, i per tant s'anomena a ell mateix. Tot això també va lligat a la diferenciació, ja són capaços de diferenciar en aquest segon any de vida el que està bé del que està malament. Això pel que fa al primer any, que seria quan el nen, el canvi que fa la personalitat que es va acostant en aquest moment de les rabietes. Si vols, ara, Mònica, comento una mica el que és el tercer any.
1: Sí, perquè serà, clar, perquè serà en aquell moment, no?, quan apareixeran.
2: Exacte, cada vegada apareix abans, eh? A partir dels 18 mesos ja hi ha molts nens que tenen aquest comportament més oposicionista, eh? Però sí que anirà entre l'any i els 2 anys. Llavors, a partir dels 2 anys, tota aquesta evolució que comentàvem del primer any, doncs tot això segueix avançant i segueix desenvolupant. El nen comença a parlar molt més d'ell mateix, i és quan es comença a oposar, pot començar a dir que no, però un no amb significat, de dir jo voldria fer una cosa diferent, jo ara tinc ganes de fer una cosa diferent a la que tu em dius, aquest no amb significat. El jo vull, el jo no vull, tot això són expressions del que el nen desitja. Ell és capaç de pensar el que vol, el que preferiria, i ho expressa. I aquesta manera d'expressar-ho normalment es fa a través de l'oposició. És l'època en què molts pares, doncs, em comenten de que diuen que no a tot, eh? Des del matí quan es desperten, quan s'han de vestir, les nenes el dia que s'han de posar pantalons volen faldilla, els nens el dia que s'han de posar el xandall volen l'altre pantaló, seguim per l'hora de l'esmorzar, seguim pel carrer, si s'ha d'anar a la dreta volen anar cap a l'esquerra. És aquesta, una mica aquesta conducta d'oposició, però és una oposició una mica generalitzada. Diu no com a mitjà de diferenciació, per afirmar-se. No vol dir que realment no vulgui, és com un no sistemàtic per oposar-se a l'adult i per dir jo sóc diferent, jo sóc un altre, jo tinc les meves preferències.
1: Per tant, ja que dius això, tots els nens passaran per això? És a dir, tots els nens tindran una enrabiada, una rebequeria, o no? O hi ha nens que, pel que sigui, doncs, no la tindran, passaran aquests 2-3 anys i no passarà res?
2: Tots els nens passen per tot aquest procés que he explicat, per tota aquesta evolució, aquesta maduració i aquest desenvolupament, tant a nivell físic com a nivell de pensament. Però cada nen, això se li suma amb una personalitat diferent. Cada nen és diferent. Per sort, tots som diferents, i jo mai he vist cap nen igual. També això és la gràcia de la nostra feina, que tots som diferents i cada nen és una personalitat per descobrir. I com que aquest fenomen maduratiu se li suma a la personalitat, el caràcter de cada nen, això fa que cada nen reaccioni diferent davant de les diferents situacions. Llavors hi haurà un nen que aquesta fase de l'oposició la passarà de forma molt intensa i farà unes rebequeries molt intenses, i hi haurà un nen que la passarà més desapercebuda i pot ser que no arribi a fer cap rebequeria. No vol dir que el nen... les dues opcions serien normals, eh? Ni és anormal que un nen faci moltes rebequeries, ni és anormal que un nen no en faci cap. Són diferents maneres de reaccionar, diferents maneres de ser.
1: Molt bé, estàvem encara en aquesta franja d'edat de 2-3 anys. No sé si vols afegir alguna altra cosa, algun altre canvi que experimenti el nen, i després tornem, doncs, al tema de l'edat, no? De fins a quina edat sol durar. Vols afegir alguna cosa més?
2: Aquests serien una mica la base psicològica, la base evolutiva que explica el per què d'aquest canvi sobtat que tu deies al principi, Mònica, eh? Que deies és que apareix, és veritat, apareix de cop i volta, i això a vegades sorprèn molt els nens, perquè és com tota una maduració que s'ha anat gestant i que de cop i volta apareix d'una forma com més florida amb, aquesta, amb aquest tipus de reaccions. Això a vegades és una època que genera forces dubtes als pares, i per això hem pensat que seria interessant, doncs, aquesta segona part de, bueno, ara que ja sabem per què passa, doncs una mica què hem de fer davant d'aquestes situacions.
1: Molt bé, doncs ara ja hem comprès una miqueta el per què apareixen de cop i volta les rebequeries. Ara, fins a quina edat, doncs, perquè els pares que ens escoltin i que estiguin ara en aquest moment se sentin

0: aquest motiu maduratiu. Pot ser que un nen segueixi sent tossut a partir dels 3 anys i mig o a partir dels 3 anys.
1: Però això ja serà el seu caràcter, no? Potser, o...
0: Això ja serà, sí, però ja no formarà part d'aquest moment evolutiu. Podríem dir, no sé, dels 18 mesos als 3 anys, aproximadament, també. Tampoc m'agrada tallar com una cosa rígida, però podríem dir que aproximadament es donen aquesta franja d'edat.
1: Doncs ara sí, anem als consells pràctics, que potser és el que més ens pot interessar a tots i a totes. Què hem de fer davant d'aquest moment? Què hem de fer davant d'una enrabiada, d'una rebequeria que ens agafa el nen o la nena en aquell moment donat?
0: Sí, de fet, els pares també, jo sempre ho dic, tenen molts recursos i el que direm ara aquí, probablement tots els pares ja ho han intentat fer alguna vegada, potser es tractaria de fer-ho de forma ordenada, sabem quina progressió ho has d'anar fent, perquè ja dic que tots els pares van intentant d'utilitzar diferents recursos. I, per exemple, ara estic pensant en el primer que, penso que s'ha de fer, que és prevenir. Lògicament, si, per exemple, al sortir de l'escola, cap a la dreta saps que passaràs per un estanc que venen uns caramels que ella et demanarà, i que si no ahir va fer la rabieta, doncs potser ja intentaràs passar per l'altre camí que et porta igualment a casa, però que t'evita l'enrabiada. És a dir, primer de tot, que és una cosa que segurament que ja utilitzen tots els pares, no? Intentar prevenir situacions, doncs, que el nen el puguin crispar. Després, despistar. Si veus que en algun moment, doncs, hi ha alguna cosa que el pot enrabiar o l'està començant a enrabiar, doncs pots despistar el tema i d'aquesta manera evites que ell es vagi enfurronant. Mira quin gosset que passa, que maco. Pum, li has canviat el xip i d'aquesta manera ja ha deixat de pensar en allò, pensa en una altra cosa i ja torna a estar content. Això és una cosa que també tots els pares fem servir amb els petitons en alguna vegada i que també va bé. Canviar de tema, distreure'l, seria el mateix que despistar, donar-li la volta. O a vegades, si veus que es comença a enfadar amb alguna cosa, doncs també pot anar bé exagerar, fer una mica de teatre, dir, va, home, va, no exageris, que no veus que ja te'n vaig comprar un de caramel, i d'aquesta manera també pots tallar una miqueta. Després, si realment aquestes coses que hem comentat, tot això que anem comentant, el tema de despistar, de prevenir, doncs veus que no funciona, que el nen realment ho té molt a dintre, doncs llavors provar de no fer-li cas, que ell vegi que realment d'aquella manera no aconseguirà cridar la nostra atenció, no aconseguirà allò que pretén. Aquest ha de ser el següent pas. La pregunta, això que jo dic de tots els pares, és: però què passa si això em passa al mig del carrer, si em passa al mig del supermercat? Clar, això es podrà fer més fàcilment quan li agafa la rabieta a casa, però bueno, si a vegades perquè si ell fa la rabieta en el supermercat i sap que li compres el que ell desitja, és probable que te la torni a fer l'endemà. És a dir, que en algun moment donat també se li haurà de no fer cas, estigui on estigui, perquè ell entengui que aquelles no són maneres de fer les coses. Si estem a casa, per exemple, i li agafa la gran rabieta, la gran pataleta, i hi ha nens que s'estiren a terra, comencen a picar, doncs el millor és dir-li que separar-lo una miqueta de l'ambient, és a dir, si estem al menjador, doncs que se'n vagi al passadís i que s'estigui una estona pensant i que s'estigui una estona allà sentat. Que estigui en un lloc, és a dir, no sentar-lo allà al nostre costat, si estem a la cuina, al menjador, allà, senta't però al meu costat, no, perquè ell ha d'estar en una situació que estigui una mica avorrit, que no li compensi massa, ni a les fosques, ni en un lloc, és a dir, no en una situació que li generi por, perquè llavors estaríem, l'estaríem perjudicant, no, ni tancat, ni a les fosques, ell ha d'estar tranquil.

0: ha de poder ens sentir, ens ha de poder veure, però ha d'estar avorrit. Ni al nostre costat, ni amb les joguines al costat, perquè si se'n va a l'habitació i comença a jugar, ha d'estar una mica que s'avorreixi una mica durant una estoneta, i d'aquesta manera entendrà que no és la manera d'aconseguir el que ell pretenia. Després hi ha un altre sistema, que una altra cosa que també funciona, i és que, bueno, una cara enfadada, a vegades l'expressió nostra és molt més potent que qualsevol crit, que qualsevol enfado, que qualsevol crispació, que qualsevol altra cosa. A vegades és una cosa en la que no hi pensem, però que el nen ens vegi a nosaltres amb cara disgustada, amb cara realment sèria, i que li puguem dir: mira, jo mai m'hauria imaginat que hauries fet aquesta cosa, és que amb lo guapo i gran que ets no estic molt disgustada, no m'ho pensava que podries. I encara que els nens siguin petits, doncs si acompanyem el que fem de raonament, tot i que al principi ells no ho fan, això ho hem dit alguna vegada, no ho fan pel raonament que li posem al darrere, però els anem ensenyant que tot té un perquè, i els anem una mica desenvolupant aquesta intel·ligència. Si nosaltres sabem elaborar un perquè, ells també sabran, els anirem ensenyant a elaborar el perquè de les seves pròpies decisions. Aquesta cara enfadada i disgustada, això és un recurs que també hi podem tenir en compte. És el que dèiem també la setmana passada: no es tracta d'estar tot el dia enfadats, no. Quan dèiem, no es tracta d'estar dient tot el dia que no, hem de seleccionar els nos, i en aquell moment que sigui molt clars. Doncs amb la cara enfadada seria el mateix. Si ens veu enfadats poc sovint, aquell moment d'enfado tindrà més força i li arribarà més que si ens veu enfadats molt sovint. I llavors, doncs quan fa, lògicament, això que deien de la cara enfadada, ens enfadarem puntualment, però la resta de temps doncs ens encantarà com són, i ens encantarà el que fan, i estarem contents amb el que fan, i estarem positius, i els hi reforçarem quan una cosa els hi surt bé.
1: Són alguns consells per aquests moments puntuals que el nen doncs ha agafat una enrabiada forta. Perjudiquem, per cert, Anna, perjudiquem el nen si li portem la contrària, si li diem que no?
0: Això també és interessant recordar-ho avui, que ho explicàvem una miqueta l'altre dia. Clar, estem parlant, l'últim dia parlàvem una mica dels nens en general, ara estem parlant de nens més petits, de l'any als 3 anys. A vegades els pares es pregunten: m'entén realment quan jo li dic que no? És prou gran ja com per entendre-ho? Li puc anar ensenyant el que pot fer i el que no? Té edat ja per assimilar-ho? I sí que ho hem explicat madurativament una mica l'evolució interna del nen, que ja va comprenent el que és ell, el que són els altres, el que està ben fet, el que no està ben fet, i el nen ja és capaç d'anar entenent doncs el que és correcte, el que els seus pares consideren correcte, el que consideren menys correcte, el que els seus pares els agrada i els que els seus pares no els agrada. I el que comentàvem també, el fet de que el nen hagi d'anar elaborant, hagi d'anar entenent que hi han coses que no es poden fer, vol dir que hi han coses amb les que m'hauré de contenir, m'hauré de frenar, m'hauré d'esperar, m'hauré d'aguantar, perquè potser voldria una joguina. Cada vegada que passo per un quiosc voldria una joguina, i una vegada la tinc i 50 m'he d'aguantar, o 20 o 3 o els que cada família decideixi. Doncs aquest esperar, aguantar-se, aprendre, tot això va fent el nen fort, perquè és el que li servirà el dia de demà, perquè a vegades cobrarà final de mes, però durant tota la resta de dies s'haurà d'estar esperant. Bé, he posat un exemple, però això, aquest aprenentatge ja des de petitons és el que els va fent forts i és el que els va donant recursos per anar superant doncs, els obstacles normals que es dirà trobant al llarg de la vida. Eh? Per tant, jo penso que un no amb sentit, un no coherent, un no explicat després i un no amb el qual els pares estan segurs és molt educatiu i el nen necessita igual aquest no que el sí quan el té.
1: Com trobar, perquè això també és complicat de dir, no? Com hem de trobar la mida justa entre el ser massa tolerant o massa rígid, que és una miqueta el que també dèiem en el capítol dedicat a l'educació, no?
0: Sí, aquí dependrà una miqueta de cada nen, dependrà una miqueta de cada família, cadascú ha d'anar trobant una mica l'equilibri entre aquests límits i el deixar fer i el contenir, no? El tirar endavant i el frenar. Aquest és un punt una mica personal. El que sí que és important és que cada, doncs, que les famílies, els pares, doncs, tinguem molt clar que és important, doncs, tota aquesta part de límits, tota aquesta part de normes, tota aquesta part de dir no quan toca. I parlàvem l'altre dia, no?, doncs, que hi ha aquestes dues branques a l'educació, tota la part afectiva, que aquesta és la que ens surt espontàniament, la que tenim ganes de fer quan arribem de treballar a la tarda a casa, tenim més ganes d'agafar-los, aixutxar-los, fer-los un petó, jugar amb ells i divertir-te amb ells i passar una estona agradable, que no pas d'estar recordant doncs has de fer això, has de fer allò, o vigila l'hora de menjar, o vigila l'hora de banyar-te, o anar-li marcant, anar-li indicant, tota aquesta segona part de límits i pautes costa més, no ve tant de gust, es requereix de més energia, perquè hi has de ser sempre. Tu, si penses que el teu fill ha d'aprendre, no sé, a menjar assentat sense aixecar-se, doncs voldrà dir que cada vegada que s'aixeca hi hauràs de ser-hi, quan estàs cansat i quan no. Requereix de més esforç, no ve tant de gust a la vegada, però és important fer les dues coses. És important perquè el nen necessita les dues coses per igual. Necessita igual tot aquest afecte que els límits. I deia l'última vegada també que aquests límits, aquestes normes, no són universals. Sí que hi hauria coses en les que tots els pares ens posaríem d'acord, no? Un nen ha d'entendre que no pot anar corrent pel carrer i no pot creuar sol. Aquí ningú discutiria. Tot el que fa referència a la seguretat física dels nens, això és una cosa universal. Però hi ha tota la resta de normes, doncs aquestes depenen dels valors de cada família, que tots els valors són molt vàlids i les normes de cada família tenen la seva coherència interna i totes són molt vàlides. És important que els pares tinguin molta seguretat amb aquestes normes que ells consideren importants i, bueno, i serenitat a l'hora d'anar-les demanant als seus fills i constància. Si pensem que ha d'anar agafat de la mà pel carrer, doncs li haurem de demanar que vagi sempre agafat de la mà, perquè si el nen un dia va agafat i un dia no ho entendrà tan bé. Dirà, el que arribi el tercer dia dirà, bueno, avui què toca? Bueno, avui intentaré que toqui que no, perquè com que segons el dia faig... En canvi, si ell entén que sempre ha d'anar agafat, poso un exemple, no estic dient, doncs li serà més fàcil entendre i ho entendrà més ràpid.
1: I hem parlat avui de les rebequeries, d'aquestes enrabiades que agafen els nens de 2 a 3 anys. És comú que, no sé, després que també per evolució als 4, als 5 anys, als 6 anys doncs torni a tenir un període doncs això, de mal humor, de dir que no, etc.
0: L'oposició com a rabieta es dona més, es dona sobretot al voltant de, al voltant dels, dels dos anys, eh? Aquesta resposta de poder-se tirar al terra, aquesta ràbia continguda de tirar-se al terra, de cridar, també correspon a un moment evolutiu en què el nen encara no té prou paraules i prou recursos per expressar-se, i ho fa d'una forma com molt visceral, no? Amb crits, amb pataletes, picant al terra. Bueno, cada nen té la seva versió, però la rabieta aquesta que estem descrivint és pròpia d'aquesta edat. Després, clar, en tota l'evolució infantil, doncs també hi segueixen havent fases, i sí que hi ha fases que es pot tornar a donar aquesta rebeldia. Ja no diguem l'adolescència, que de fet l'època de les rabietes, hi ha molts autors que la descriuen quasi com una preadolescència, o sigui, és com un moment de l'adolescència, no? Es pot comparar. A l'adolescència seria quan es pot reviure encara amb molta més intensitat tota aquesta fase d'oposició, però l'adolescència ja és més, no tant en quan el nen, quan és molt petit, descobreix que és ell, però només hi ha ell i els seus pares, és una cosa molt més petita. A l'adolescència ja és el nen en relació al grup d'iguals i en oposició a la família i als valors de la família, no? És una cosa com que es fa molt més àmplia, molt més extensa, i que entren en joc encara més elements.
1: Doncs avui hem conegut una miqueta més el que són aquestes enrabiades rebequeries dels nens entre 2 a 3 anys. Sempre acabem, doncs, amb un recordatori, amb algun consell que ens dona, doncs, l'Anna Ricart, per resumir una miqueta tot el que hem dit, Anna.
0: Bueno, doncs avui podríem pensar en aquesta serenitat que tenen tots els pares a l'hora d'enfrontar-se amb les diferents fases evolutives del seu fill. Si hi ha alguna cosa que us preocupa, que preocupa, doncs sí que és bo informar-se, mirar aviam què es pot fer per canviar, intentar contrastar informació amb qui tingueu a l'abast, però sempre des d'una postura serena i confiant molt en que us en sortireu, que estarà positiu i que el vostre fill se'n sortirà i creixerà sa i feliç.
1: Doncs molt bé, novament moltes gràcies per aquesta col·laboració, l'Anna Ricart, des de la Llar d'Infants La Mimosa. Fins la propera, bon dia.
0: Molt bon dia, Mònica, i a tots.
2: Convertir-se en pares. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Avui estrenem denominador comú dels comiats i durant aquesta setmana serà davant de la Revetlla de Sant Joan, queda una miqueta més d'una setmana, escoltar cançons per una revetlla. Doncs som-hi. Avui dilluns serà La Casa Azul, La Revolució Sexual.

0: amigos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'homenatge a les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil, la incorporació d'alguns comerços de la ciutat com a refugis climàtics i l'inici de l'altaveu frontera. Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil.
1: Aquest dissabte, el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Arret.
0: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre l'any 1936 i 1939 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, les males condicions materials, la sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de la guerra. Escoltem a Marcos Robles, l'investigador de l'estudi, durant l'acte de dissabte.
2: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
0: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
1: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin a l'oblit.
0: I Sant Boi torna a formar part d'aquest estiu de la xarxa metropolitana de refugis climàtics, una iniciativa que ofereix espais públics, gratuïts i accessibles perquè la ciutadania es pugui protegir de la calor durant els mesos més calorosos de l'any.
1: La ciutat disposa de refugis climàtics interiors, com biblioteques i casals climatitzats, i d'espais exteriors amb ombra i vegetació, entre els quals hi ha parcs i places com el Parc de Marianó o els jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Aquests equipaments ofereixen confort tèrmic, punts d'aigua i zones de descans, també especialment pensats per a col·lectius vulnerables com la gent gran i els infants.
0: Com a novetat d'aquest estiu, Sant Boi incorpora una xarxa de microrefugis climàtics formada per comensos i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar uns minuts sense necessitat de consumir. La Roser Castro és la propietària de la copiosteria Copiart.
3: Bona tarda, soc Roser de Copiart i la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits en aquesta llista i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol i poden saber a quins llocs aturar-se, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement la visibilitat que podem tindre com a comerços. I el fet de que la iniciativa em sembli interessant és perquè també no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins llocs poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiart amb aquesta iniciativa.
0: I altres comerços que són també petits refugis climàtics són la Farmàcia El Capell, García Barbés, CIA Centre Psicologia i Educació, PAS Formació Sanitària DEA, Abacus i Muebles Los Pinos. I Sant Boi ha estat també localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que divendres es va estrenar als cinemes.
1: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada aquí a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
4: Buscàvem una merceria, això estava directament al per guió, i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no es deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i un oso panda, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
0: I pel que fa a l'agenda de la setmana, aquest dimarts, xerrada de preparació a la paternitat al casal de Marianao de 6:45 to 8:15, campanya de donació de sang i plasma a l'Olivera, dimecres de 10 a 2 i de 5 a 9, i dijous també de 5 a 9. Dijous a les 8 del vespre, concert a la platgeta de Cal Niño de Carles Belda, amb entrades ja disponibles en Tràdium. I ja ha començat la temporada de piscina de la muntanyeta i un any més continua l'oferta de piscina gratuïta per joves els dijous de juliol.
1: Una temporada que durarà del 13 de juny al 6 de setembre de 2026, de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys.
0: I pel que fa a l'oferta per a joves?
1: Doncs durant tots els dijous de juliol la piscina oferirà les nits d'After Sun Boy, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb carnet SB jove. Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran bany nocturn, activitats dinamitzades i música amb DJs locals.
0: A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs destinada a joves d'entre 14 i 20 anys a Sant Boi. L'activitat serà gratuïta, però amb inscripció prèvia. I com a novetat, destaquem el projecte pilot per a infants amb neurodivergències que s'habilita durant els dissabtes de juliol de 8 a 9, on la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. I amb mobilitat, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta.
1: La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com la de Sant Boi. Irene Jurado, Ràdio Martorell.
5: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
6: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
5: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
0: I un any més torna l'Altaveu Frontera.
1: El Festival Altaveu torna a posar el focus en la creació emergent amb una nova edició de l'Altaveu Frontera, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació d'aquest Altaveu 2026.
0: I ja s'han publicat les assignacions definitives de les places d'infantil, primària i ESO per al curs vinent.
1: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat en primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i curs i les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a preinscripció.gencat.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
0: I més informació de servei. Des d'avui a les 9 del matí tenim un tall de trànsit al carrer Mallorca per obres de reparació a la calçada.
1: A causa d'un enfonsament puntual a l'altura del número 40, es duran a terme treballs de reparació de la calçada amb una durada aproximada de 2 dies. Els treballs comporten el tall del carrer Mallorca entre la plaça Catalunya i el carrer Indústria. Durant l'execució de les obres, el trànsit quedarà totalment restringit per autobusos, que afectarà la línia L74 i la X79. Pel que fa als turismes, es valora la possibilitat de mantenir un carril de circulació obert en funció de l'evolució dels treballs.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, els Beibandits es classifiquen pel Campionat d'Espanya d'handbol platja i més novetats en el món del futbol. Com hem dit, els Beibandits, la selecció d'handbol platja de l'handbol cooperativa de Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
1: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol al 2 d'agost.
0: I també tenim novetats al Marianao Poblet.
1: L'equip ha fet oficial tots els jugadors que seguiran la pròxima temporada. Són 6 del primer equip, 2 que pugen del filial de tercera catalana i el porter Hugo Duran, que puja directament del juvenil. Així ho ha explicat David Rodríguez, el nou entrenador, agent de carrer, on ha donat més detalls de cara a aquesta pròxima temporada.
8: Confeccionamos una plantilla totalmente nueva, ya que solo damos continuidad a 6 jugadores, más 2 incorporaciones del filial y un chico del juvenil, Hugo. Por tanto, es una plantilla totalmente nueva. Llevamos 3 semanas a full de reuniones, de contactos. Nos hemos reunido, me parece, con 30 jugadores ya. Hemos contactado con una veintena más. Y estamos encarando ya pues, la recta final, ¿no?, de la confección de la plantilla. Si no estoy equivocado, tenemos ya 9 jugadores cerrados, que nos iríamos ya pues, a eso, a los 18, 19 jugadores. Y bueno, nos quedarían 2-3 posiciones por acabar de cerrar y unos 4-5 jugadores. Y ahora la idea es, bueno, acabar de cerrar la plantilla, hacer una reunión ya a finales de junio, ¿no?, con toda la plantilla, conocernos todos. Y luego ya la vuelta a los terrenos de juego el 16 de agosto. Al final el club tiene unos objetivos muy claros, muy marcados, y hemos de intentar pues, hacer que Mariano pues, haga por fin ya un buen año en la categoría.
1: Un d'aquests objectius, s'entén que és lluitar pel playoff y lluitar per l'ascens.
8: Sí, al final el club lleva años, ¿no?, con este objetivo, esta obligación, entre comillas. Al final es lo que nos planteamos, ¿no? El cuerpo técnico también lo tiene muy, muy claro, que al final hemos de intentar dar puesta al objetivo que tiene el club.
0: I també hi ha noves notícies respecte al futbol Club Sant Boià.
1: El club ha comunicat fins ara 7 baixes de cara a la pròxima temporada, entre les que es troba la del capità David Aragón, que només ha jugat 11 partits aquest any. L'equip, ha dirigit un any més per Alberto Triguero, també compta amb 6 renovacions, destacant la dels capitans Ivan Fuentes i Joan Avellanet, i també 2 fitxatges, Jan Prat, procedent de la Unió Esportiva Sants, i Joan Rubió, procedent del Club de Futbol Gavà.
0: I finalment, el club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor.
1: El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antonio Urbàs davant dels Audaces de Tenerife, posant-se per última posició del grup B amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al club de beisbol Barcelona i suma fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa a líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits.

0: pel que fa al temps, comencem la setmana amb temps estable i ambient plenament estiuenc que avui a Sant Boi amb màximes de 27 graus.
1: La setmana comença amb temps estable a Sant Boi de Llobregat. Aquest migdia predomina l'ambient assolellat, amb alguns núvols poc importants i sense risc de pluja. La temperatura ronda els 26 o 27 graus, després d'una matinada suau, amb mínimes al voltant del 21. Durant la tarda es mantindrà el domini del sol, amb una lleugera marinada que ajudarà a fer més suportable la calor. La temperatura màxima situarà als voltant dels 27 graus.
0: En definitiva, un temps plenament estiuenc i estable a Sant Boi, sense precipitacions a la vista i amb temperatures agradables per a les activitats a l'aire lliure.

0: I avui us avancem que amb el començament del Mundial de Futbol, Ràdio Sant Boi anuncia les retransmissions dels partits de la selecció espanyola a l'emissora, narrats en català per l'equip de Sant Boi en Joc i amb els comentaris dels jugadors dels equips de futbol de la ciutat.
1: La primera cita serà avui mateix, a partir de les 6 de la tarda, on Espanya debuta contra la selecció de Cabo Verde, que és la primera vegada que té una cita mundialista. Seguirem amb el diumenge 21 a les 6 contra Aràbia Saudita i tancarem aquestes retransmissions contra Uruguai dissabte 27 a les 2 de la matinada, a l'espera d'aquests resultats de la fase de grups.
0: Doncs sí, el Mundial a Ràdio Sant Boi en català i obert a tota la ciutadania. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui 15 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Bona tarda.

el sol seguia encès, però ja no era de dia. Buscava algun petó que fes que no marxessis, que egoista sóc, només volia que et quedessis. Tu a Menorca i jo a l'escala.

0: Atà, arribant fins al Berguedà i la vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz, lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
5: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. I per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
2: Notícies en xarxa.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
6: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
7: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
6: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
1: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida extrema a les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
8: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
11: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
12: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
10: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
1: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
1: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. el nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada set triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
15: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
2: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
17: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
16: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
18: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
1: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
1: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
21: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
20: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
1: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio El Vendrell, Lola García.
22: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
23: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
22: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
24: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
22: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
1: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
1: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets. En alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
1: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
26: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
25: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
1: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
3: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
0: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlin era un partit molt difícil. Un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
3: I el Vila-sana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
3: I a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra l'Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final a millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
25: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
3: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros precisament. És la segona de la història del club mariner.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Informació.
7: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
8: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
7: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
6: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
7: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
6: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
7: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
6: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
7: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
6: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
7: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
8: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees en resposta amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
9: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior Núria Parlon reclama extremar la prudència.
10: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.

0: Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
1: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
2: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barceloneta en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
1: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
6: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
1: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
4: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar.

0: porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justícia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: Turró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
2: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
3: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT-112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
3: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
5: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
6: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
9: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
10: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes tanto el dia con el mòbil.
9: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
11: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendre'n coses i tot això.
9: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
2: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
5: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
2: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després d'aprovar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
13: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
12: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
5: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
14: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
5: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
7: Notícies en xarxa.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la cambra.
16: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
15: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
2: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinear-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
3: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
5: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
2: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
18: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
19: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
18: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
2: A Lleida, la Paeria habilitarà 2 espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
20: La capital del Segrià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
21: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
20: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
22: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus a tothom.
23: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
22: Els nous contenidors tancats, de moment, es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
24: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
25: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
24: El porta-a-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
2: I un apunt cultural abans dels esports, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
5: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
2: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
26: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
27: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contra gol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
26: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
28: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
26: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic, i encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
2: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Radio Samboy.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda. Donald Trump arriba avui a França per a una cimera del G7 marcada per la firma imminent d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Serà divendres a Ginebra. El preu del barril del petroli Brent ha baixat fins als $83, la xifra més baixa des del 4 de març. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. Molt alterat i desesperat, així es mostra Jonathan Andic en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. La Guàrdia Civil apunta un nou informe que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials. També coordenava al partit pagar les despeses de Leire Díez. Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant el jutge que vol enviar-la a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 de la tarda, juntament amb altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Berrabés. L'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés dels Comuns, Félix Alonso, defensa davant del Tribunal Suprem la legalitat dels contractes que va fer el consistori entre el 2011 i el 2019. A Alfonso se l'investiga per un cas de prevaricació administrativa per fraccionar contractes quan governava el municipi del Tarragonès. El govern britànic vetarà l'ús de les xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram i Facebook als menors de 16 anys. La normativa també preveu endurir la supervisió dels xats integrats en videojocs quan facilitin la interacció amb persones desconegudes. La plataforma 3Cat recupera des d'avui 200 capítols de Doraemon en català. Fa 30 anys de la primera emissió al Super 3. A més, també arriben a les plataformes de streaming aquesta setmana la britànica La Otra Hermana Bennett i l'espanyola Oasis.
0: Esports.
2: Entre aquesta tarda i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. Destaca l'Espanya Cap Verd a partir de les 6 de la tarda amb la presència de 9 catalans, més 3 jugadors del Barça més. A les 9 es jugarà el Bèlgica a Egipte, a mitjanit l'Aràbia Saudita a Uruguai i a les 3 de la matinada l'Iran Nova Zelanda. Marc Cucurella signa amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El club blanc pagarà 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral esquerre de l'Illa, de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
1: La calor intensa afavoreix el creixement dels núvols i la formació de tempestes. S'esperen ruixats i tempestes fins al vespre al Prepirineu i avançaran cap a Osona i sobretot cap a la Noguera. A la resta del país es passarà del sol al cel variable. L'ambient serà molt càlid, tret de les zones amb ruixats.
0: 3Cat Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mica.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Avui és el Dia Mundial de contra l'abús i el maltractament de les persones grans. És que, clar, el títol és una mica llarg i no m'ha quedat. Per tant, avui us llegiré una mica el manifest que des del Consell Consultiu del Consell Comarcal hem elaborat amb motiu d'aquest. Les Nacions Unides van designar el dia 15 de juny com a Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans. En motiu d'aquesta jornada, des del Consell de la Gent Gran, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els de qualsevol altra persona. Per això reiterem el nostre compromís de treballar per la protecció, la dignitat i el respecte dels seus drets. L'abús i el maltractament és una realitat que exigeix una resposta col·lectiva. Demanem la implicació de tota la societat, l'entorn familiar, les amistats, els veïns i veïnes i la ciutadania en general. Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denunciïn per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura del seu entorn. A més, amb les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, els hi afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat. Aquesta realitat tan complexa sovint es manté invisible i amaga un fort biaix de gènere, ja que afecta principalment a les dones. Des del Consell de la Gent Gran de Catalunya considerem que la proposició de llei de la gent gran actualment en tramitació al Parlament ha de ser una eina per donar respostes concretes i impulsar l'actuació dels poders públics per garantir els drets i l'atenció a les seves necessitats. Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament, sense cap discriminació per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o per cap altra situació. Avui som 15 de juny del 2026. Iniciem el programa 568 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical al Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, avui, amb motiu de la retransmissió esportiva, el programa estarà reduït només de 4 a 5. També el podreu escoltar en diferit de 9 a 10 del vespre. Per tant, hem tingut de condensar una mica el programa i tots els col·laboradors de les dues parts els tenim aquí. Bona tarda, Mabel.
2: Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí compartiendo la mesa.
3: Bona tarda,
2: Enric.
3: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, Pepi.
4: Buenas tardes a todos.
1: Julia.
5: Bueno, buenas tardes a todos.
1: I Diego.
6: Molt bona tarda.
1: Com ja veieu, avui tenim tots els nostres col·laboradors. Per tant, com avui se'ns faria un pèl curt que cadascú portés el seu programa ja preparat, hem decidit amb motiu del dia contra el maltractament i abús de les persones grans fer un petit col·loqui. Per tant, aquí començarem per la Mabel. Mabel, què n'opines tu d'aquest dia i quin creus que tindria que ser l'actuació, diguem, social y política contra aquellos maltratamientos?
2: Bueno, me pareció muy interesante el manifiesto que leíste. Solo me deja alguna duda, algún ruido, esto de denunciar que la persona que se sienta maltratada, la persona mayor que se sienta maltratada, se anime a denunciar. ¿A denunciar dónde? ¿En el plano jurídico? ¿Como, digamos, una situación legal? Yo creo que la denuncia, antes de llegar a lo de legal, debería ser presentada o tramitada o digamos, visualizada en los ambientes sociales, ¿no? En los servicios sociales. ¿Por qué? Porque el maltratamiento, más allá de las redes sociales, más allá de los bancos que ponen la cosa difícil para las personas mayores, el principal maltratamiento es de los allegados, de las personas cercanas. Por lo tanto, qué hacemos con denunciarlo judicialmente y que empiece todo el rulo jurídico de presenta una nota, la trae, la lleva, la va, mientras tanto seguramente continúa el maltrato y también algún tipo de represalia. Yo creo que si esto se pudiera tratar en algún lugar donde pudiera funcionar un servicio social y pudiera haber algo así como una mediación o un poner blanco sobre negro, insisto, una mediación entre las dos personas para que la persona que maltrata pueda entender que no es posible que se maltrate a una persona mayor, que si fue la abuela, que si fue la madre, que en su momento la ha cuidado a esta persona cuando era niña o niño, ¿no?
1: Diego.
3: Sí, estoy d'acord completament amb tu, i jo crec que clar, fer una denúncia contra un familiar de primer grau és un tema molt, molt greu. Té que ser algo molt considerable. Té que ser un maltractament d'un tipus ja molt fort. N'hi ha maltractaments que podria dir que jo a vegades ho veig en puestos que van a les filles amb els pares i bueno, vull dir, n'hi ha famílies normalment molt carinyoses, però n'hi ha altres que el tracten com si fos, no sé, una persona que segurament que li han fet la tira de favors amb els seus fills, amb els nets, però ja quan comencen a estar en una situació més degradable i ja que els hi costa, que hauria de ser molt més carinyós per part dels fills o dels germans o del qui fos, fins que s'han aprofitat, bé, el moment que no t'aprofites, llavors canvia molt, i això és molt, molt dur, molt dur, molt dur, i té que ser molt dur fer una denúncia.
1: Després continuarem parlant sobre el tema de posar-los en una residència i el sistema mèdic, però ara m'interessa que feu un petit resum de lo que opineu sobre el maltractament. Enric, el teu torn.
4: Jo estic molt d'acord amb el que diu l'OMS respecte al maltractament de les persones grans, però jo profunditzant molt amb el que ha dit dels meus dos companys, la Mamel i el Diego, vull que em deixeu 3 minuts per plantejar un maltractament emocional i psicològic que jo observo molt, que jo hi l'he titulat el maltractament psicològic emocional per estimar. Això què vol dir?
1: Sí, però Enric, això ho anirem parlant després. Ara m'interessa que donguis la teva opinió sobre... Teu personal, tu què penses sobre el dia internacional d'avui, sobre el maltractament? Si creus que la gent gran és maltractada o no. Després ja anirem profunditzant sobre el tema, sobre el que parla l'OMS i sobre la manca d'estimació, que crec que és per on vas una mica, oi?
4: No. No manca de... Per estimació es fa un maltracte psicològic. Estimació, bueno. No per manca d'estimació.
1: Però la teva opinió respecte a que avui se celebri aquest dia, creus que és acertada?
4: Sí, i tant, acertadíssima. Jo estic totalment, ja ho he dit abans, jo estic totalment amb la OMS i amb la seva manera d'actuar i de classificar el maltractament de les persones grans i que s'ha de fer entre tots a la societat un gran esforç per poder envellir amb dignitat.
1: Pepi.
6: A ver, el maltrato en las personas mayores existe. Es invisible, pero existe y no lo podemos ocultar. De hecho, en todos los ayuntamientos hay un protocolo para estos casos que ya existe. Ya existe para estos casos. El maltrato suele pasar a partir de los 75 años y sobre todo ya en personas mayores con un deterioro, porque una persona con 70, a partir de 75 años, personas que están estupendas. Entonces, sí. Pero hay personas que no.
1: Bueno, els nostres oients no ho veuen, però aquí quasi tot ja hem aixecat el dit, eh?
6: Claro. Entonces, ya se sobreentiende de que las personas que están bien, cualquier maltrato que ellas noten, pero los hay. Con 75 y 78 que ya son maltratadas. Lo que hay es que visibilizarlo. ¿Y cómo se visibiliza? Pues de la forma más sencilla, en tu alrededor. Siempre es tu vecina, tu amiga, es la que se da cuenta de que algo está pasando. Porque ella, la persona maltratada es muy difícil de que pueda denunciar, muy difícil, por muchas causas. Entonces, aquella vecina, aquella amiga en la que se da cuenta cómo está cambiando su forma de ser, que ya no es la misma, o su forma de actuar, está más triste, por muchas cosas, y ella es la que tiene que dar la voz de alarma. Si no sabe, por ejemplo, que existe un protocolo en el ayuntamiento, en servicios sociales, directamente guardia urbana. Así de fácil. Guardia urbana. Y a partir de ahí ya se levanta y ya se empieza a investigar y a estudiar lo que es el caso concreto de esa persona. Porque, claro, hay muchas formas de malos tratos. Muchas.
1: Por eso, lo que comentaba Julia.
7: Pues nada, que estoy muy de acuerdo en que se haga visible este tema, porque es verdad que hay mucho maltrato a la gente mayor en todos los aspectos, tanto en el familiar como en la sociedad, que nos ven como personas ya inservibles, que no podemos hacer nada. Sin embargo, pues a estas edades todavía, si no tienes alguna enfermedad que te lo impida, pues puedes hacer muchas cosas todavía, ¿no? Y que bueno, que no dependes de nadie si no tienes ninguna incapacidad. Me vengo a referir que a veces te ven ahí como un niño, ¿no? Y no es así, ¿no? Los familiares te tratan como niños. Te riñen porque haces cosas y bueno, no te dejan opinar sobre temas y ellos deciden las cosas sobre ti, ¿no?
1: Ho opino. Ara començarem un segon torn, però jo voldria fer un petit comentari per lo que heu estat dient, no? Que jo estic completament d'acord. Nosaltres des del Consell Consultiu del Consell Comarcal estem lluitant ara molt contra el maltractament, però hi ha un problema gros. Quan comenteu que s'ha de denunciar, una veïna ho té més complicat de denunciar, primer perquè encara no se'ns ha aprovat la llei, no tenim la gent gran una llei. L'adolescent té la seva llei, la dona té la seva llei, la llei contra la violència domèstica, existeix una llei. La llei contra la gent gran no s'ha aprovat, portem 15 anys a darrere de que s'aprovi, llavors no tenim una base. Llavors, clar, com comentàveu, un fill que maltracta la mare difícilment el denunciarà, i una veïna no té eines, no té suficients eines perquè no existeix aquesta llei. Continua, Mabel, tu. Què penses sobre l'aprovació de la llei?
2: Bueno, creo que es imprescindible, ¿no? Que bueno, que los legisladores finalmente pongan la atención en poder promulgar esta ley. Lo que pasa es que hay tanto vaivén político de corrupción y de insultos y de cuestiones que por ahí distraen la atención a este punto tan, tan importante, ¿no? Que es en alguna medida un dejo de edadismo.
1: No, aquí, de fet, perdona que et talli, Mabel, no es tracta de corrupció, es tracta de política.
2: No,
1: i com
2: clar,
1: la gent gran no fem soroll, quan venen les eleccions que ens necessiten, perquè, de fet, nosaltres tenim una part important dels vots i influències des dels casals, llavors sí, se'ns promet l'oro i el moro. Tornem a presentar la llei, perquè s'ha presentat, ja dic, potser amb aquests... S'ha presentat com aquelles 5 vegades la llei perquè s'aprovés. I sí, ens l'accepten, passa al Parlament, però allà queda aparcada, no? Quan tornen a hi haver votacions, altra vegada ens el prometen. Aquest és un problema gros que tenim.
2: Sí, no hi ha duda.
1: Perquè no fem soroll.
2: Sí, no hi ha duda, no hi ha duda.
1: I és una manera, per mi, és una manera de maltractament també per part dels polítics.
2: Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo, es en alguna medida una manifestación más de edadismo, de ocultar o de ningunear, de convertir en, de silenciar, ¿no es cierto?, la existencia de los mayores para poder legislar en ese sentido.
3: No son Diego. Temas que no son temas, la millor, prioritaris, i queden així, com dieu, una mica aparcats. Però jo no sabia que n'hi havia propostes d'aquesta llei.
1: Fa 15 anys que jo estic al Consell Comarcal i fa 15 anys que la presentem,
3: però
1: cada sí, votacions.
3: Sí que tindria que fer-se una, un treball i intentar tirar endavant i aprovar, perquè és important. A vegades, quan veus casos o escoltes casos de gent que estan passant-lo malament i per culpa d'això, de que potser un fill li ha agafat els diners i no té diners aquesta persona, o que un fill, no sé, s'han aprofitat. Jo he escoltat casos així de deixar nets i anar-se la parella por ahí i deixar els nets a la càrrec dels avis, que dius, mare meva, però gent una mica així desarmada, ja, d'aquestes que no tenen, que no són casos habituals, evidentment, però és molt trist, que no hi hagi una obligació de que els pares es facin càrrec dels seus fills, no que els hi deixi els avis.
1: Perquè, Mabel, com sé que vosaltres dos teniu de marxar, després continuarem la tertúlia nosaltres, sí. Quines classes de maltractaments creus tu que són més greus per a les persones grans?
2: Creo que el maltrato más importante es el maltrato psicológico, ¿no? El maltrato cotidiano, en el medio del hogar o del lugar donde vive, la residencia o el hogar familiar, probablemente sea el del día a día, ¿no? El maltrato del día a día, el ningunear, el no dar importancia a lo que la persona mayor piensa, el no permitir que la persona mayor opine, el no permitir que acceda de alguna manera o que la acompañen a alguna consulta médica o algún estudio, ¿no? Largarla sola, digamos. Yo creo que el maltrato más importante, como con los niños, ¿no?, se da en el ámbito familiar.
1: ¿Vols dir que no es en general? Perquè el maltracte informàtic de les xarxes socials és un maltractament garrafal.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, no tan sols el físic ni el psicològic.
2: Però la realitat és que el món avança tecnològicament, y en lo que se pueda, las personas mayores tienen que ir embebiéndose de ese tipo de progreso científico.
1: Sí, però Mabel, tu saps que, igual que sabem molts de nosaltres, que hi ha persones de la nostra generació o un palet més grans que potser no saben ni escriure, que no han tingut oportunitat. I com li fas amb aquestes persones que se'n vagin amb un caixer, o que truquin per telèfon perquè tenen una avaria i marqui l'1, marqui el 2 i espere...
2: Bueno, a ver, perdón que te interrumpa, pero yo digo que una persona mayor haya llegado a esa edad sin saber leer y escribir, ¿qué pasó con el entorno? Habiendo tantos lugares donde hay enseñanza para la gente gran, por ejemplo en el Casal de Marianao, donde se enseña a leer y escribir. El punto es que en cada uno de las personas de la gent gran tiene que estar la voluntad de salir de ese pozo de ignorancia hoy en el siglo XXI, ¿no?
1: Ja, però es donen casos, no gaires, gràcies a Déu, perquè de fet aquí ha evolucionat molt el tema de l'escola d'adults, però que sí que hi ha gent que potser ha après a llegir i escriure, però no a saber fer anar totes aquestes xarxes, que és supercomplicat.
2: Sí, de esa manera queden fuera, ¿no? Porque no podemos hacer que se detenga la ciencia, digamos, o el avance tecnológico para que puedan entenderlo los que no lo entienden. Tenemos cursos para gent gran en diversos lugares que ofrece el municipio, que ofrece el sindicato, la UGT, la UJT, para poder aprender mínimamente, pero también la gent gran, aquellos que puedan, porque están los que lamentablemente tienen deterioro y muy importante y no pueden, ¿no es cierto? Pero aquellos que puedan coger alguno de estos cursos y mínimamente ir desentrañando toda la maraña informática, ¿no?
1: Diego.
3: Sí, jo tinc amics que sempre, a vegades quan parlo amb ells, em diuen, no, això el meu net ho farà, però, bueno, Diego, no t'ho pots imaginar, ell ja entrarà a aquesta pàgina i ja m'ho farà tot. És lo típic, tens l'apoyo sobretot dels nets. Algun tindrà dels fills, però sobretot a mi els que m'han parlat superbé dels nets. Que els nets són els que els hi arreglen tot i els que... I evidentment, n'hi ha una llei, em sembla que els bancs, que tenen que atendre't fins a no sé quina hora, sí, perquè clar, anava la gent i molts clar, tenien que fer alguna gestió al caixer i no sabien fer-la, i a la millor tenies que pagar, jo què sé, doncs una multa, o tenies que pagar qualsevol cosa i la tenies que pagar aquell dia. I si no hi ha ningú que t'atengui, doncs et quedes allà...
1: Sí, no deixa de ser un maltractament. En part estic d'acord amb la Mabel, que ens tenim de posar al dia, no? Però clar, hi ha persona que a lo millor, com he comentat, i n'hi ha molta, encara que no ens ho pensem, hi ha moltes persones que no han pogut anar a escola. A lo millor han après després a llegir i escriure, però només això, lo bàsic. Clar, no li donguis que faci anar un ordinador o que faci, se'n vagi el caixer i tregui... El tema es complicado.
2: Sí, yo creo que es, entiendo que el tema es complicado, pero un poco depende de cada persona mayor, que el porcentaje de gente que queda por fuera del sistema, que no sean analfabetos funcionales o que sean analfabetos informáticos, que cada vez sea el porcentaje menor, ¿no? Y que cada vez encontremos más gente grande que tenga la voluntad de salir y de despejar eso que parece una selva a la que no pueden acceder.
1: Claro, de fet, a mesura que anem avançant, vull dir, d'aquí 10 anys, els que ara en tenen 60 en tindran 70, i lògicament amb aquests 60 anys ja la cosa haurà anat evolucionant. Però ara el problema el tenim ara, actualment, de sí, les persones que ara passen dels 75 anys i sí, que tenen molt... Ara hem parlat d'aquest maltractament, però clar, n'existeixen molts més, no?
2: I, sí, bueno, claro, claro.
1: Esperem que s'aprovi la llei. Enric, els teus 3 minuts, vinga.
4: Primer un minut, una miqueta per contestar la pregunta que tu et feies de per què no ha sortit la llei que ens ajudi a la gent gran. I et diré el per què. Aquesta llei no ha sortit perquè no té un rèdit electoral.
1: Bueno, ja ho he comentat.
4: Ja
1: vull dir, és
4: si
1: que he
4: la
1: comentat...
4: llei tingués un rèdit electoral, ja hauria sortit.
1: Clar, bueno, això, és, bueno. Això ho sabem i ho comentem cada vegada que venen eleccions.
4: Llavors,
1: vinga, els 3 minuts.
4: Respecte a allò de l'OMS...
1: No et passis de 3 minuts, que porto els minuts ja, controlats. Et tallo,
4: Ja, respecte amb tots aquests maltractaments que relata l'OMS, jo voldria profunditzar una miqueta més amb un maltractament que vosaltres heu apuntat una miqueta per sobre, però jo que vull tocar en profunditat. I és el maltractament psicològic i emocional per estimació. O sigui, un maltractament psicològic i emocional perquè no estimes aquella persona, perquè li vols fer mal, s'entén. Però ara jo parlo del maltractament psicològic i emocional per una persona que estima molt aquella persona. I això com es produeix? Per això es produeix quan corregim l'acció d'un familiar estimat pensant en què és un bé per ell, però ho corregim de la següent manera: escridassant-lo, parlant-li malament i parlant-li fort. Li diem que és com un nen petit i que no sap fer les coses perquè s'ha tornat com un nen petit.
1: Però això és estimar-lo massa o estimar-lo poc?
4: Espera, deixa'm. Llavors,
1: home, però tu estàs parlant d'estimar.
4: Estimar i... molt. I l'estimem molt.
1: Però això no és estimar molt,
4: sí,
1: Enric.
4: L'estem estimant molt i el que li requerim és una acció per un bé seu. Per un bé seu. Nosaltres volem el seu bé. I ho fem per un bé seu. Abans deien que donar una bufetada a un nen era un bé per ell. No. Llavors, anem a la situació concreta. L'avi o l'àvia, que està sola a casa o està en una residència, ha sigut una persona que ha fumat tota la vida. Tota la vida ha fumat i ara està a les últimes de la seva vida i a l'home li agrada fer un cigarret. I fa un cigarret. Llavors, nosaltres, quan anem i el veiem, l'esbronquem de mala manera, l'escridassem i l'amenacem amb tots els mals que li poden venir per culpa del tabac. I li diem que allò no ho faci més, cridant-lo de mala manera, que ho fem per un bé seu. Aquí és on jo vaig. Ho fan per un bé seu. Però, de moment, li estem donant un maltractament psicològic a aquella persona.
1: Això no és estimar, Enric. Perdona que et porti la contrària, però per mi, no sé què opinareu vosaltres. Pepi, què opines tu?
4: Tu, quan has tingut que... Quan has tingut que corregir una determinada acció d'un nen, has estat a punt de donar-li un cop de... una clatellada o un cop de sabata. Això és... Aquell nen l'estimes...
1: Està prohibit.
4: Vale, però tu vols corregir aquella acció i ho fas per un bé d'ell. No ho fas perquè a tu t'agradi, ho fas per un bé d'ell. Aquella àvia que està en una residència o a casa seva, que a la tarda li agrada menjar-se una pasteta, Aleshores, quan nosaltres veiem que s'està menjant aquella pasteta, li recriminem de mala manera dient-li que li farà una pujada de sucre, que degut a la pujada de sucre se n'anirà a l'altre barri.
2: Bueno, perdón, pero si la persona es diabética, yo estoy de acuerdo en que se le saque la...
1: Porque eso això no és estimar-la, és no estimar-la si li deixes menjar.
4: Els 3 minuts no me'ls heu donat. Bueno. Mabel, tu tampoc, eh?
2: Perdón.
4: Tu tampoc.
2: Perdón.
4: Tampoc, porque aquí en el ejemplo pone que l'avi o l'àvia diu, és que jo no en tinc de sucre. Jo no en tinc de sucre. Que no menges aquesta pasta, perquè si et menges aquesta pasta et tornaràs diabètic i perdràs la vista. I l'avi, espantat, perquè l'has espantat ja, et diu, si jo no en tinc de sucre.
7: Doncs, deixem, o quiero morir feliz.
4: Deixem que aquella persona es mengi la pasteta. No passa res. I sobretot, sobretot, no li recriminem aquestes petites accions que són al final del seu camí i que ell, aquell gotet de vi que s'havia begut tota la vida i que a ell li sembla que aquell gotet de vi fins i tot el reconforta, no beguis això, això no pots veure perquè tu ets una persona gran i ja no pots veure vi. Aquest moment i aquestes accions que fem davant d'aquella persona que estimem molt perquè li volem el seu bé.
2: Però si li habla d'aquesta manera no l'estimem molt, eh? No es manera de hablarle a nadie.
4: No m'enteneu.
7: Sí, sí, bueno, yo sí que le entiendo.
1: Acaba, Enric.
6: Si te entendemos, lo acaba. Que pasa es que, claro, es una forma de querer un poquito...
1: egoísta.
6: Un poquito.
1: Acaba, rara, Enric, acaba.
6: Rara.
4: Bueno, doncs jo crec que això, aquesta manera de funcionar i aquesta manera de parlar amb els éssers que estimem, és també un maltractament psicològic.
1: Bueno, no deixa de ser un maltractament.
6: Sí, i tant.
1: Pepi, el teu torn. Vinga. Els teus 2 minuts. A veure, jo... n'hem deixat 3.
6: Jo insisto otra vez en lo mismo. El maltrato en las personas mayores, por desgracia, existe. De hecho, no sé si este año, el año pasado, ¿no? En el estudio del año pasado, solamente aquí en Cataluña fueron 1.800 denuncias.
1: 1.800 denuncias.
6: Denuncias, o sea, no es para... ¿eh? Para olvidar ni para echarlo en,
1: vull dir,
6: en saco roto. Es un problema y gordo.
1: Clar, 1.800 denúncies, si tenim en compte els que no han denunciat.
6: Exactament.
1: Per lo que sigui.
6: Exactament.
1: O sigui, imagineu-vos els maltractaments.
6: Después tú has dicho lo de la ley, que sí, que tenía que seguir adelante, que se tenía que hacer, pero aunque no tengamos la ley específica de la Gengran, las leyes existen. Existe la ley de malos tratos. No te dice si tienes 10 años, 20 o 90. El maltrato y la ley de los malos tratos existe. Por lo tanto, si tienes 90 años, esa ley existe ya. Existe ya. Por lo tanto, aunque no tengamos la ley de la Gengran, existe todas estas leyes que igualmente van a ayudar a la persona mayor que sea maltratada.
1: Però no és el mateix una llei que quan hi hagi una denúncia sigui per llei, que sigui una denúncia que potser després la senyora aquesta gran diu que no. Quan es fa una denúncia que hi ha una llei, aquesta denúncia ja va en ferm. Si no existeix aquesta llei, no té un emparo polític.
4: Sería interesante que fuese intrínseca.
6: No, a ver, cada vez esto es más delicado y cada vez está más en el punto de mira social. Tú has dicho antes que las personas, que digamos las amigas o los vecinos, sí, tanto. Graf-

0: Todo, no, no, no, se tienen que preocupar ellos. Ahí està.
1: La OMS ho té com un tema de maltractament, que és l'abandonament. Deixar d'assistir a la persona i deixar de vetllar per la seva atenció.
2: Bueno, és que, de fet, quan agafen una persona, perquè potser treballen... Ara imaginem-se, no?, que una persona gran viu a Sant Boi i els fills estan vivint a Terrassa. No poden estar tot el dia aquí. Llavors, clar, li busquen una persona, normalment van a un lloc que hi ha amb tota la seguretat, però clar, és que tenen una làbia. Què fas amb un cas d'aquests? Jo crec que tindria d'existir una llei. A veure, lo ideal, que és el que diuen sempre tots els advocats, no?, que la persona gran tindria de nomenar un tutor, té de ser un fill, té de ser un tutor, perquè llavors ell sí que vetllarà pels seus interessos, però
3: depèn de què tutor, que a lo mejor mira pels seus interessos però econòmics.
2: Però creieu que està suficient respaldat?
4: A ver, cambiar un testamento no es fácil. No es fácil. No nos engañemos. No es fácil, porque ningún notario va a hacer cambiar un testamento si esa persona o se ve algo raro, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Si tiene algún problema cognitivo, algún problema de memoria, problema de lo que sea, tampoco lo va a... Vamos, que ni lo intenta. O sea, no es fácil. O sea, tú vas, por ejemplo, una cuidadora... va con el señor que está cuidando a un notario a hacer un cambio de testamento, el notario tiene que verlo muy claro. Muy, muy, muy claro.
1: Y los hijos tienen que estar muy, muy lejos.
4: Bueno, no tan lejos, pueden estar viviendo aquí. Yo me llevo a este señor de paseo, ya he pedido hora en el notario, y vengo con fulanito de tal, con su DNI y todo, que viene a hacer el cambio de testamento. Claro, a él le preguntará.
3: Lo mismo se ha puesto
4: usted
3: de acuerdo.
4: ¿Usted está de acuerdo en cambiar este testamento?
2: Parleu d'un embun.
4: ¿Está usted de acuerdo en cambiar el testamento a favor de esta persona? Y el hombre te dirá que sí, claro, porque ya lo ha convencido para eso. Pero claro, ahí está el notario que...
2: El notari,
3: pues
2: si
3: parece
2: si
3: mentira, Mari Carmen, perdona que te corte, pero sí que existen estos casos porque conozco varios casos.
2: Per això et dic que
3: se han quedado con los pisos... I no sé com l'habran hecho, no sé com l'habran hecho.
2: Que si tu vas al notari i la persona que va a donar, a fer el testament a favor de l'altre, el notari veu que aquesta persona està amb els seus cinc sentits, li acceptarà?
4: Sí, sí, no. Si la ve con los cinco sentidos, pero muy difícil, ¿eh?
3: No, es que la convencen a la persona. No. La persona la convence que van a hacer otra cosa. No es eso. La persona que no... Una persona mayor, aunque esté en su sano juicio, digamos, a veces los convencen. Son mayores ya, se despreocupan, todo para los hijos ya lo soluciona y todo, y entonces llegan allí y dan por hecho que tienen que firmar aquel papel.
2: Son muy cariñosos.
3: Sí, son muy cariñosos.
2: Las personas que es fan amb les propietats d'altres son muy cariñosos. I saben entrar. Però no m'heu contestat a la pregunta. Estem protegits per les lleis en aquest aspecte?
3: Jo crec que no. Que no estem protegits.
1: Que dintre el que cap, sí.
4: Pues no lo sé, pero si la persona mayor...
2: Clar,
4: está,
2: per això us pregunto que...
4: Tiene sus cinco sentidos, como dices tú, está perfectamente bien, y le quiere dejar el piso y sus propiedades a la persona que la está cuidando... Pues, ¿qué pasa?
1: Y que lo ha hecho feliz.
4: ¿Qué pasa?
1: Que lo ha hecho feliz.
4: ¿Qué pasa? No pasa nada.
3: No, yo ahí estoy de acuerdo.
4: No
3: si
4: pasa
3: es una
4: nada.
3: Persona que lo ha cuidado, claro. Los hijos han despreocupado.
4: Otra cosa que sea por engaño. Claro. Por engaño.
3: Yo hablo del engaño.
4: Pero si no es por engaño y la persona quiere dejarle todo su patrimonio a la persona que la está cuidando, que es quien le lava, le da de comer, lo lleva al médico, se cuida
1: feliz.
4: Absolutamente de todo, lo hace feliz en todos los aspectos.
1: Exactamente.
4: En todos. Pues si se lo quiere dejar, pues muy bien, te lo dejé.
1: Yo también voy
3: por supuesto,
1: bien.
3: Yo también.
4: ¿Qué
3: claro?
4: quieres que te diga?
1: Además, los hijos, cuando yo he dicho, Pepe, que los hijos están muy lejos, no me refería a la distancia.
4: No,
1: me refería
4: ya.
1: A que los hijos no van a verla nunca.
4: Claro.
1: O a verlo nunca. Y llavors les coses es desmadren, perquè si no vas allà a fiscalitzar una miqueta el que passa, llavors aquella persona que cuida, la cuidadora aquesta, que com diu la Carme, estic d'acord amb ella, tenen molta làbia, llavors el món és orégano aquí. Si no
3: claro.
1: ve ningú...
3: Confían, la persona confía en ella, quiero decir, confían en sus cuidadores.
1: No me refereixo a la distància en quilòmetres.
4: No sé jo.
3: Sí, ho i tanto.
4: Yo sí. creo que...
3: Y luego vienen los hijos, ay, pues mira, cuando ya la persona está muy enferma, vienen allí, ya, pues mira, que nos dejará el piso, nos dejará tal, y luego se dan Exacte. Cuenta de que... de que no les ha dejado nada, claro.
2: Passem al tema de la vivenda, perquè també s'està treballant molt des del Consell Consultiu amb el tema de les vivendes socials per les persones grans. Quina és la vostra opinió? Ara s'està fent treballant aquí a Sant Feliu, s'ha fet un bloc de pisos que és especial.
1: Diuen de lloguer assequible. Lloguer assequible.
2: Bueno, però és
3: destinado a la gente mayor.
2: A la gent gran i a la gent jove. La gent per...
3: También.
1: Lloguer assequible.
2: Llavors, clar, tenen el seu piset de 40 metres, paguen uns 400, crec que aquí Sant Feliu i el Prat paguen sobre uns 400 euros al mes, a part els serveis, i a part el menjar. Tenen llavors una zona comú, però... ¿Creieu que és millor això que una residència?
4: Sí.
1: Jo per mi sí.
3: Hombre, yo mientras que la persona se vale por ella misma, claro que sí.
1: Per mi sí.
4: Yo sí. Para mí también.
3: Sí, sí. Es que yo para mí meterme en una residencia es matarme ya. Yo, pensando en mí.
4: Yo creo que sí. Y eso se tendría que hacer más y...
1: Fomentar.
4: Sí, sí.
2: Bueno, de fet, al Prat se n'estan fent...
4: I en Barcelona,
2: hay, sí, però a Barcelona són alt standing.
1: Avui també se n'han fet.
4: No, sí, però hi ha bloques enteros ja.
2: Sí, però és alt standing, Barcelona és que no pots ni acostar-te. Però els d'aquí, bueno, Sant Feliu...
4: Va dependiendo de tu pensión,
2: No. No, els de Barcelona són bastant elevats. Els d'aquí...
4: Però vale, esos són los privados, però si després estan... Yo no hablo de lo que son privados. Privado, claro, es como una residencia privada.
2: Sí, però Barcelona
4: privada.
2: Encara es, no n'hi ha,
4: No, son unos pisos, no sé si son subvencionados o... Però és parte que el ayuntamiento ha hecho y eso depende de tu alquiler, de tu pensión. A lo mejor yo tengo una pensión de 1.500 euros y pagaré un alquiler justo de 350, porque a mí me tiene que quedar lo suficiente para poder vivir y comer.
2: Els d'aquí, Sant Feliu...
4: Pero si tú tienes una pensión de 2.500, aunque el piso sea el mismo, tú pagas más, porque eso va relacionado con tu pensión.
2: Como una residencia.
4: Exactamente.
2: Pública. Els d'aquí,
3: Sant
2: Feliu...
3: Que es una pasada,
4: Pero yo he ido, yo he ido a uno de ellos... Sí. Yo lo he visto personalmente y es una pasada. En Barcelona, lo he visto en Barcelona.
2: Jo he vist els de Sant Feliu perquè l'última pasada, vegada van vindre els constructors i ens ho van ensenyar. I aquí la idea és, venen a sortir sobre uns 400 euros al mes, però, clar, hi ha una sèrie de condicions. I després, clar, tu aquest pis te'l llogaran per 7 anys, 7-8 anys. Quan passi aquests 7 o 8 anys, què passa? Si tu el pis que tenies te l'has venut, o si tu la teva propietat te l'has venut. Vull dir, hi ha una sèrie de dubtes que sí, que està molt bé, però hi han residències que també estan molt bé.
3: Sí, muy caras también, muy caras también,
2: Sí, però aquest costa, tu compta 400 euros que paguis de lloguer. Després, el consum de llum, aigua, gas, menjar...
3: Es que los servicios sociales, si no se meten por medio aquí a ayudar a la persona, depende de lo que gana, es que no pueden salir adelante de ninguna manera, porque si los hijos, digamos, no los apoyan y ellos tienen que salir por ellos mismos, es que es muy difícil esto. Pero que bueno, que las residencias están carísimas, que me voy a referir, que para meterte en una residencia te las ves y te las deseas.
2: I cada vegada pitjor, això sí que us ho dic, perquè hi havia residències que estaven a dalt de tot, que es consideraven un 10, i ara estan perdent moltíssim, moltíssim.
3: Sí, porque a los trabajadores no se les paga tampoco lo que se les tiene que pagar. Es un trabajo que tendría que estar más remunerado, y claro, se enriquecen los dueños, y sin embargo los trabajadores, pues de nada, cobran nada y menos, y por eso pues a veces el trato a las personas mayores, que no se les da el trato que se les tiene que dar en los cuidados y en las cosas, se despreocupan más, a no ser que seas una persona que por vocación y por ti, por voluntaria y por esto, pues lo hagas por ti mismo. Pero si no,
2: bueno,
3: pues...
2: Les residències normalment no són voluntaris, són assalariats, van...
3: Bueno, pero yo digo voluntario, tú tengas esa
4: voluntad de hacerlo,
3: predisposición a hacer esas cosas por bondad, pues aunque dijeras, pues yo vengo aquí a ayudar a estas personas sin cobrar siquiera, es un decir, ¿no? Hay gente buena, sí.
1: Això que dius tu dels 7 anys, de lloguer per 7 anys...
2: Les 5.
1: Això que dius per lloguer per 7 anys, això ho veig molt poc, jo.
2: Sí.
1: Perquè si tu ets una persona que pots... Avui el nivell de vida s'ha allargat molt. I si només és 7 anys i els 7 anys ja et foten al carrer, jo això ho veig molt malament.
3: Jo també, lo veo mal.
4: No, a ver, 7 anys, però cuenta que la persona, por ejemplo, que entra en un piso de esto, está bien. Bien.
1: Físicamente.
4: O sea, sí. Que anda bien, que la memoria la tiene bien, que todo está bien y eres mayor. En el momento que esa persona necesita ayuda, ya no puede estar viviendo en ese piso.
1: Ya, pero yo puedo estar bien 7 años o 8 más.
3: O 20,
4: ¿eh? O no.
1: O no, també.
2: Bueno, això sí, jo m'imagino que...
1: Sí, però, sí, jo estic bé. Quan arriba al final d'aquest contracte que he fet, llavors me n'haig d'anar.
3: Bueno, si te lo renueven... Però,
2: Enric,
3: si
1: aquí, vale.
3: Bueno, Enric, com el carnet de conducir, aquí, si te lo ve, si te ve com estàs.
2: S'ha de llegir la lletra petita, suposo. Això és un... el tema dels pisos aquests socials per la gent gran és... Ja fa anys que se'n fan, perquè la Teresa Gimpera ja hi vivia, amb un d'ells. Però d'aquests que es volen fer més, diguem, públics perquè sigui accessible a tothom, això és molt nou. Llavors, clar, s'ha de llegir la lletra menuda, s'ha d'estudiar... Si tu, per exemple, vas amb la parella i se't mor la parella, pots continuar vivint allà, no pots continuar, pot vindre un fill teu... Tot això m'imagino que es té d'anar perfeccionant, però jo més que res era saber la vostra opinió,
1: ja que avui el tema... Si això es fa bé... Els pisos de lloguer accessible em semblen bé. Igual que em semblaven bé en el seu dia, que passa que les coses s'han desmadrat amb les vivendes de protecció oficial que es feien abans. També em semblava bé. El que passa és que llavors resulta que la gent, quan tenia una vivenda potser si feia el feta, llavors la passava al mercat normal de la vivenda i la venia com una vivenda normal. Això és el que no pot passar. Tens?
2: Clar, però en aquest cas, si és una persona gran, això ja les clàusules ja no t'ho pots vendre. Perquè, clar, a més és un lloguer. Si és un lloguer no pots vendre tu.
3: Bueno, a mí me parece bien pues, que se les haga a lo mejor un reconocimiento al cabo de esos 7 años
1: y que puedan continuar,
3: claro. Yo de esa manera lo veo muy bien.
4: No sé eso cómo funciona. Yo en ese aspecto no... Es que no me acuerdo si lo explicaron, que era, yo pensé que eso era ya de por vida. O sea,
3: yo también, pensaba que era de por vida.
4: No de por vida, no. Porque en el momento que tú necesitas un tipo de ayuda, ahí ya no puedes estar.
1: Vale. Pero mientras no lo necesites,
4: Pepi,
1: mientras no lo necesites, puedes quedar.
4: No, necesito, sí, claro.
1: Yo veo que sí.
4: Porque llevan el control de tu medicación, porque hay unas... todo lo que es común, que se paga entre todos, ahí hay trabajadoras, que están pendientes de la medicación, de tomarles la atención, las veces que sea la semana.
2: Hi ha una...
4: Lleva el control de todas las personas que viven en ese bloque.
2: Hi ha una auxiliar de clínica. Que està a baix les 24 hores.
4: Igual que la señora de la limpieza pasa a hacerle la limpieza los días que sea la semana, de llevarse toda ropa para lavarla en la zona común.
2: Hi ha una zona
4: común. De lavarla.
3: Tanto la, no, yo también.
4: La que necesita ayuda, por ejemplo, para bañar, también hay una persona que también ayuda. Hay unos ciertos trabajadores que están fijos.
2: Bueno, llavors ja és extra, eh? Vull dir, aquí són persones, els que es consideren que poden anar a viure en pis, és perquè tenen la seva autonomia encara.
4: Sí, claro,
2: I llavors que no necessiten a ningú ni per dutxar-les ni per res. Quan ja necessiten ajuda, suposo que llavors ja és un altre tema. Perquè aquí al Prat, juntament amb aquestes vivendes que han fet també socials, han fet una residència, però és una residència oberta. No és una residència tipus quartel. Que a les 8 sopes, a les 9 ja estàs al llit amb la teva pastilleta. No, és oberta. Però clar, quan ens van dir el preu, jo crec que van dir... El mínim eren 2.900 euros.
3: A esto me refería yo antes. Oye, es que son unas cantidades que ¿quién tiene esas cantidades?
1: Val més que anem a l'hotel.
3: Claro. Te vas en un crucero y estás en el crucero.
4: Sí.
3: I tienes diversiones allí.
1: Jo, on han fet vivendes aquestes de lloguer accessible, ha sigut allà baix davant de l'Abrà. Davant de l'Abrà hi ha dos blocs nous.
2: Sí, aquests però són... ho han fet més encarat al jovent.
1: Al jovent, bueno.
2: Clar, és que... a veure, nosaltres parlem de persones grans, no? Però el jovent també té un gran problema de vivenda.
3: I gordo.
1: Jo el que no veig bé, sobretot, és aquesta espasa de Damocles que tens a sobre, que et diuen a partir de 7 anys ja no et toca.
3: No, yo creo que será con reconocimiento, como el carnet de conducir. Debe ser así, te hacen unos reconocimientos.
1: ¿Qué pasa? ¿Una ITV?
3: Pues esta persona, exactamente, esta persona todavía es viable para vivir sola.
2: Una cosa, ara canviarem una mica de tercio, com diuen els toreros, no? Ahir vaig estar veient un programa, una emissora de televisió, no sé si el veu poder veure, on hi havia una tertúlia, un debat, no?, sobre el tema de les pensions. És que ens queden 5 minuts i aprofitem. Sobre el tema de les pensions, que hi havia un jovent que deia que per culpa, no sé si el veu sentir,
3: no
2: que per culpa
3: no
2: de que nosaltres el cobraven pensions, ells no podien tindre cap ajuda. I va hi haver un debat que jo...
3: Bueno, hubiera sido bueno escucharlo.
4: Esa es la cultura de la extrema derecha. Sí, eso está clarísimo. Que por culpa de los pensionistas, claro, es que es una cantidad de dinero y cada vez más. Porque, claro, la esperanza de vida cada vez es más larga.
2: Sí, pero ho hem treballat, ¿eh?
4: Sí.
2: Y eso es lo que comentaba el Gonzalo.
4: Porque si además no quieren este sistema de pensiones, pues que lo cambien. Pero nuestro sistema de pensiones es así. El que trabaja ahora es el que está pagando las pensiones de las personas que han trabajado antes.
3: Y es normal.
4: Y así sucesivamente.
2: Aquel Bernardo, que sí, es sí. Bernardo...
4: Sí, Bernardo González.
2: Gonzalo, el de aquí, sí. Aquest deia que clar... Tot el que nosaltres cobràvem és el que havíem estat cotitzant. Clar. I a més continuem cotitzant, perquè la persona que cobra més de 1.000 euros de jubilació paga l'IRPF.
3: Sí, és que estan equivocats en això. Sí.
1: Un 21.
3: Sí, estan equivocats.
2: L'IRPF.
1: 21%.
2: Clar, per això et dic que continuem cotitzant. Sí, llavors, sí. Clar... em va semblar fora de to aquest debat que es pogués fer, que se'm va fer estrany que el jovent pogués arribar a pensar d'aquesta manera.
4: Sí, piensan.
3: Bueno, los comen el coco también, es que los comen el coco. Quiero decir que depende con quién se juntan, pues les hablan y les comen ahí que las personas mayores pues mejor muertas ya. Sí.
1: Fins i tot, no sé si vosaltres heu sentit parlar dels temes dels mutualistes, els que hem sigut mutualistes. Tu no eres mutualista.
4: Sí.
1: Nosaltres érem mutualistes.
4: Sí.
1: Nosaltres érem mutualistes i vam arribar a pagar més dels que ens tocava. I és per això que ara Hisenda, a mi m'ha cridat, per tornar-me uns calés, que jo vaig pagar de més.
4: Sí, però anda. Bueno, yo no sé a ti, pues pero a mí me han devuelto 100 y pico de euros.
3: Bueno, pues bueno, suerte, mira.
1: Perquè jo pagué más que tu, Pepe.
2: Nosaltres fa molts anys...
3: Mira, suerte que te han llamado, sin reclamarlo. Sin reclamarlo te han llamado.
1: No, jo vaig reclamar.
2: Parleu d'un embun.
3: Porque si no lo reclamas...
4: Y 100 y pico por otro. En total, no sé si han sido 300 y pico de euros.
1: No, pues jo 3,000 y 4,000 euros els cobraré.
4: Sí, no, mucha gente.
1: Perquè els vaig pagar de més. Bueno. Jo tenia que pagar.
3: Y me parece muy bien, oye.
2: El dia que els cobris, m'ho dius.
3: Pero si no estás informado, ¿ves?
4: Oye, que yo los he cobrado, y mi marido también,
2: Pero porque son 300 euros, però quan són més...
4: No.
1: Jo tinc companys que han cobrat 5.000 euros.
4: Conocida que han cobrado 4 y 5.000 euros.
3: Sí. Que te tienes que mover, Mari Carmen, que te tienes que mover y mirarlo.
1: Si no... L'últim dia, que diu la Julia, l'últim dia vaig anar jo allà a Cornellà a dir, bueno, ¿y això de lo mío qué? I aquell noi em va dir, el funcionari, tranquilo, que sois muchos, pero cobrarás. Va dir.
4: I me'n vaig anar. Sí, cobrarà, sí.
3: No, sí, bueno, si reclames i això, pues tarden més o tarden menys.
2: Companys, ja estem arribant al final. Avui ha sigut una mica el programa una mica tertulià, no?
4: Sí, a mi me gusta.
3: Crec que sí. Tanto, a mi també. A mi les tertúlies me gusten.
4: A mi me gusta, sí.
2: Home, està bé. I a més,
3: són amenes.
2: Tocant un tema que hem tocat, que és sobre el maltractament i, bueno...
4: Sí, a mi me gusta que sigui
2: i les pensions,
4: así.
2: També.
3: I lo tienen que tener en cuenta,
4: cada uno tiene su opinión, da su opinión. A mi me gusta, sí.
3: Hay que hacerlo visible.
1: Comentava jo quan veníem amb el cotxe. Si tu, jo ara porto un llibre aquí i obro el llibre i començo a llegir la pàgina tal, no, a mi això no m'agrada.
4: A mi me gusta eso, es decir, la próxima semana es sobre este tema, más o menos tú ya te lo preparas, te lo miras y después es eso, que cada uno dé su opinión.
3: Sí, no, está muy bien.
2: Bueno, companys, moltíssimes gràcies. la Mabel i el Diego han tingut de marxar perquè ells van molt justos de temps, i a vosaltres moltíssimes gràcies. Ara ja ens tornarem a veure al setembre.
3: Passa ràpid.
2: Aprofito per desitjar-vos molt bones vacances, donar-vos les gràcies per venir, i a vosaltres, amics oients, avui ja heu vist que ha sigut una mica concentrat el nostre programa, però també donar-vos les gràcies per la confiança d'escoltar-nos. Ens veurem el dilluns que ve, que passeu una molt bona setmana, que gaudiu del partit de futbol que es farà d'aquí una estona.
3: Seguro que sí.
2: I esperem que guanyi Espanya.
1: Molt bé.
2: I sobretot,
5: si no,
2: encara que no guanyi,
5: si no, gana hoy, lo tenemos un poco difícil.
2: No us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
3: Felicitats per a tots.
6: Escat Info. Escat Info.
7: Bona tarda, són les 5. I el primer que fem aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari. Destaquem la cua a la C58 entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès en direcció Terrassa per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Afecta de retruc l'autopista AP7 amb retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud per enllaç amb la B30, també aturada a l'altura de Barberà del Vallès a l'enllaç amb la C58. I el transport públic, els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 30 minuts, mentre que els de l'R1 circulen amb només 2 trens per hora i sentit a causa d'una incidència a Barcelona-Sants. Donald Trump ja és a França per una cimera del G7 marcada per la firma imminent d'un acord entre els Estats Units i l'Iran. Serà divendres a Ginebra. El preu de barril de petroli Brent ha baixat fins als $83, la xifra més baixa des del 4 de març. Israel diu que no pensa retirar el seu exèrcit del territori libanès ocupat i afegeix que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res. L'Iran afirma que el memoràndum d'entesa que han de firmar amb els Estats Units inclou el compromís de deixar d'atacar el Líban. La Guàrdia Civil apunta en un nou informe que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, supervisava la suposada trama per desactivar causes judicials. També que ordenava al partit pagar les despeses de l'Eire 10. Begoña Gómez compareix aquesta tarda davant del jutge que la vol enviar a judici per presumpta malversació, tràfic d'influències i corrupció en els seus negocis privats. Juan Carlos Peinado l'ha citat a les 6 de la tarda, juntament amb els altres investigats en el cas, la seva assessora i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Jonathan Andic es mostra molt alterat i desesperat en els àudios exclusius que ha emès al matí de Catalunya Ràdio i que recullen les primeres trucades al 112 després que el seu pare i fundador de Mango es precipités per un barranc a la muntanya de Montserrat. El govern britànic vetarà l'ús de xarxes socials com TikTok, YouTube, Instagram i Facebook als menors de 16 anys. La normativa també preveu endurir la supervisió dels xats integrats en videojocs quan facilitin la interacció entre persones desconegudes. I la plataforma 3CAT recupera des d'avui 200 capítols de Doraemon en català. Fa 30 anys de la primera emissió al Super 3. A més, també arriben a les plataformes de streaming aquesta setmana la britànica La Otra Hermana Bennett i l'espanyola Oasis.
6: Esports.
8: Entre aquesta tarda i aquesta matinada es juguen 4 partits més de la primera jornada del Mundial. A partir de les 6, Espanya-Cap Verd, amb la presència de 9 catalans i 3 jugadors més del Barça. A les 9, el Bèlgica-Egipte. A mitjanit, Aràbia Saudita-Uruguai. I a les 3, Iran-Nova Zelanda. Marc Cucurella signa amb el Real Madrid per les 6 pròximes temporades. El club blanc pagarà 55 milions d'euros, més 5 en variables, pel lateral esquerre de l'Ella, de 27 anys. I en futbol sala, el Barça recupera Adolfo de cara a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia, que comença demà.
7: I pel que fa al temps, la calor intensa afavoreix el creixement dels núvols i la formació de tempestes. S'esperen ruixats i tempestes fins al vespre al Prepirineu i avançaran cap a Osona i sobretot cap a la Noguera. A la resta del país es passarà del sol al cel variable. L'ambient serà molt càlid, tret de les zones amb ruixats. 3CAT Info.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública, 89.4. Un programa en el que, com sempre, començo saludant Albert Vilar. Què tal, com estàs?
2: Ganes de Mundial, no? Una mica de ganes.
1: Clar, és que és el que t'anava a dir. Avui us saludem abans de l'habitual, són 6:15 de la tarda, però com deies, Albert, és per un bon motiu. No ha començat avui el Mundial, però sí ha començat avui el Mundial per la selecció espanyola. I és que, Albert, hem d'explicar que comencem una mica abans perquè farem el nostre informatiu, com sempre, per actualitzar-nos respecte a la ciutat, però d'aquí res, de fet serà a partir de les 6, explicarem el partit d'Espanya i, de fet, ho farem amb tots els partits de la selecció espanyola des de que ha començat el Mundial. És l'any en el que hi ha més catalans de la història al Mundial. Ho explicarem des de la ràdio pública i, a més, Albert, ho farem a la nostra manera perquè ho farem parlant amb esportistes santboians i, a més, marxant també en directe cap als bars de la ciutat, cada programa, cada partit, en un bar diferent per saber com es viu també l'ambient des d'allà, que els mundials, a més, sempre generen una cosa com molt especial, eh?
2: Efectivament, primer mundial des del 2022, on vam quedar eliminats a Espanya, a la selecció espanyola, sí. A quarts de final, si no m'equivoco, contra el Marroc.
1: Sí, contra penals, el Marroc.
2: El 2018 a vuitens, també els penals contra Rússia. No és que tingui una gran reixa de resultats a Espanya comparat des del 2010, però a veure com comencem. L'últim Mundial vam començar amb una gran victòria contra Costa Rica. Avui és una selecció similar i fins i tot de pitjor nivell com és Cap Verd. Ho veurem.
1: Doncs veurem el que passa. Ho farem amb gent de carrer, també amb l'equip de Sant Boi en joc. Avui, amb un primer protagonista, que només us direm que és un jugador indiscutible pel seu equip.
2: Sí.
1: És un jugador de futbol. I el bar també el descobrireu d'aquí res. Ho farem amb la Marina Blanco, que ja la tenim marxant per poder veure el partit des d'allà en directe amb nosaltres. Jo sóc en Jon García i avui us acompanyarem fins que acabi aquest partit de la selecció espanyola, fins que acabi aquest partit del Mundial. Esperem, com sempre, que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
1: Però abans, les efemèrides. Avui, Albert, què expliquem?
2: Jo t'aviso que serà molt de futbol.
1: Amic.
2: Ho has fet molt bé, Jon, eh? Felicitats, la
1: sí,
2: veritat. Has cantat molt
1: tinc
2: bé.
1: Bona veu, eh?
2: Tens bona veu, tens bona veu, podràs crear els gols. Un 15 de juny del 1300...

0: història d'aquests Jocs Mundials fins a dia d'avui. El Salvador perd davant d'Hongria 1-10. A veure si Espanya pot igualar aquest resultat. 1-10, eh?
1: 1-10.
0: 1-10 és una barbaritat. Mare,
1: bueno, també et dic, fa res, al Mundial hem tingut un resultat amb un equip també com Curaçao, que ja em diràs tu, 7-1, que no està malament.
0: Sí, però falten 3 gols encara, eh? I finalment... Barça! Avui fa 23 anys, Joan Laporta i Estruc guanya les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona després de la renúncia de Gaspart al febrer d'aquell any. Van ser les eleccions amb el nombre més gran de candidats, amb un total de 6. Laporta, Bassat, Jaume Llaurador, Josep Martínez Rovira, Josep Maria Minguella i Jordi Majó.
1: Finalment, Josep Maria Minguella, eh?
0: Josep Maria Minguella s'ho presenta.
1: Mare de Déu, com a candidat, tu.
0: Finalment va guanyar Laporta amb més del 52% dels vots i va dirigir des del 2003 fins al 2010. Laporta, Barça, sí. Barça. No té més.
1: No té més.
0: Comencem amb les felicitacions.
1: I tant.

Avui les felicitacions van de música i comencem felicitant a l'australià Russell Hitchcock, cantant de la banda Ice Supply amb aquest Making Love Out of Nothing at All, i que avui fa 77 anys. I també fa 75 aquest altre cantant. Same old song, just a drop of water in an endless sea. Un 15 de juny de 1951 va néixer a Missouri Steve Walsh, cantant estadounidenc de la banda Kansas amb aquest Dust in the Wind. No sé per què es diu Kansas sent de Missouri, i tenint en compte que Kansas City i Missouri estan a 3 hores i mitja en cotxe, que potser per als Estats Units és poc. I també fa 50 anys aquest altre músic. If

0: 15 de juny de 1976 va néixer el músic nord-irlandès Gary Lightbody, líder de la banda Snow Patrol, amb aquest Chasing Cars, el seu gran i segurament únic èxit. I també fa 41 anys aquesta cantant. Cançó molt de mundial, eh? Un 15 de juny de 1985 va néixer a la ciutat nord-irlandesa de Derry la britànica Nadine Coyle, cantant de la banda Girls Aloud, una banda que surt directament d'un reality i que canta aquest Something New. Finalment, avui fa 33 anys, l'esportista espanyola Carolina Marín, 3 cops campiona del món a bàdminton i medalla d'or als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, 32 anys el futbolista ganès de l'Atlètic Club Iñaki Williams, que debutarà al Mundial aquest dimecres a la matinada, mentre que el seu germà segurament ho faci avui contra Cap Verd, i 28 anys l'atleta paralímpica Desiree Vila. Avui va molt i molt d'esport.
1: Ja ho veiem, i Albert, més enllà d'això, quina és la cançó del dia?
0: Doncs acabem felicitant aquest cantant.

Un 15 de juny de 1967 va néixer a Los Angeles O'Shea Jackson, més conegut com a Ice Cube, raper estadounidenc, autor d'aquest It Was a Good Day i que avui fa 59 anys. El seu nom ve d'una història curiosa on el seu germà el va amenaçar, de broma, de ficar-lo dins del congelador i li va advertir que quan el traiés estaria completament congelat i seria un cub de gel, és a dir, Ice Cube. El bo d'O'Shea Jackson li va agradar la història i va tenir aquest nom. Escolteu It Was a Good Day d'Ice Cube, que avui fa 59 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: No, avui no hi ha Dia Mundial.
0: Ah.
1: Dia Mundial del Mundial de Futbol.
0: Dia Mundial del Mundial de Futbol.
1: Te la posaré els cops que faci falta.
0: Doncs mira, més enllà del Mundial, avui és dia 15 de juny, els temes del dia han estat aquests.

0: I és que els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a la guerra i reobrir així l'estret d'Hormuz, una via clau pel comerç mundial de petroli. L'entesa preveu també un alto el foc i l'inici d'un període de negociacions per estabilitzar la situació a l'Orient Mitjà. De fet, segons els mediadors, la signatura oficial es farà aquest divendres a Suïssa, tot i que els detalls encara s'estan acabant de tancar i hi ha algunes versions contradictòries entre les parts.
1: L'acord inclouria compromisos sobre el programa nuclear iranià i possibles aixecaments de sancions, mentre que altres qüestions, com la seguretat de la regió o la situació al Líban, queden encara obertes. Israel, per la seva banda, ha advertit que no modificarà les seves posicions al sud del Líban. En canvi, la Unió Europea i altres actors internacionals han celebrat l'entesa, que ja ha tingut efectes immediats als mercats amb la caiguda del preu del petroli i també les pujades a les borses.
0: Sobre aquesta situació amb Israel, de fet, el ministre de Defensa israelià ha assegurat que les tropes no es retiraran de les anomenades zones de seguretat, que inclouen també àrees de Síria i Gaza. Aquest posicionament arriba, de fet, hores després de l'anunci de l'acord que preveu un alto el foc i també l'inici d'un procés de negociació, però que encara no està tancat del tot i no es firmarà fins divendres, com explicàvem, a Suïssa. Més enllà d'això, la política espanyola afronta una setmana marcada pel front judicial amb diverses citacions que afecten figures pròximes al president del govern, Pedro Sánchez. Per exemple, aquest dilluns, la dona del president, Begoña Gómez, està convocada davant del jutge Peinado amb una compareixença que pot ser clau a la seva causa i també continuen altres diligències relacionades amb diferents investigacions que hi ha obertes.
1: El punt més destacat arribarà dimecres, quan l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha de declarar a l'Audiència Nacional en el marc d'una investigació per presumptes irregularitats en diversos àmbits, inclús la gestió de fons i operacions econòmiques. La compareixença podria allargar-se fins dijous. En paral·lel, el cas Leire Díez continua generant pressió política amb noves compareixences al Senat i l'entrada d'informes de la Guàrdia Civil que apunten a possibles irregularitats en la gestió de viatges pagats pel PSOE. Tot plegat situa el govern espanyol sota pressió i torna a col·locar els tribunals al centre de l'actualitat política a les portes de noves compareixences de Pedro Sánchez al Congrés.
0: I pel que fa a l'actualitat local, el govern de la Generalitat va retre homenatge a aquest dissabte a les persones que van morir durant la Guerra Civil en institucions psiquiàtriques de Catalunya en un acte celebrat al cementiri de Sant Boi, al costat de la fossa comuna on van ser enterrades moltes d'aquestes víctimes. L'acte va servir per recordar els pacients internats en centres com el de Sant Boi, que van patir una mortalitat molt elevada entre el 1936 i el 1939 a causa de la desnutrició, les males condicions i la sobrepoblació. Les autoritats van remarcar que es tracta de persones que van quedar doblement oblidades, primer per l'estigma de la salut mental i després per l'oblit històric. És Marcos Robles l'encarregat de l'estudi.
2: I es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
0: A l'acte també hi era el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
1: Un Espadaler que va defensar que la memòria democràtica havia de servir per recuperar la dignitat de totes les víctimes i evitar que aquests silencis es tornin a repetir en el futur. L'homenatge va incloure parlaments institucionals, música i una ofrena floral en record dels difunts. També es va inaugurar un nou panell informatiu que explica els fets i que incorpora aquest espai a la xarxa d'espais de memòria de Catalunya.
0: Per parlar-ne, saludem al Marcos Robles. Bona tarda, què tal, com estàs?
3: Bona tarda.
0: Com vas viure, Marcos, aquest acte?
3: Doncs va ser un acte molt emotiu. Molt emotiu per moltes raons. Primer perquè hi havien, bueno, van participar-hi molts familiars que ja havien vingut a la presentació de l'informe, però per primer cop diríem que tenen un lloc on deixar unes flors i on poder fer homenatge als seus familiars. I després també emotiu ja a nivell personal perquè d'alguna manera doncs la participació del conseller i de les institucions tant de Sant Boi com de la Generalitat, doncs home, donen un reconeixement a un informe i a una recerca feta que bueno, fa sentir doncs, tot el que s'ha fet aquests anys doncs, té cert sentit.
0: Clar, de fet, això va començar amb unes investigacions del Carles Serret, després se't va encomanar també des de la Generalitat fer aquest estudi, que de fet ja es va presentar, aquí hi havia també aquest homenatge per retre honor també a les víctimes. Et fa la sensació que s'ha tancat aquest cercle de totes aquestes investigacions?
3: No, home, jo crec que primer a nivell, diríem, a nivell de recerca, continuant, o sigui, ja queden molts llaços oberts, o sigui, seguirem investigant, seguirem buscant o mirant quins mecanismes es van o no es van activar. Segurament es pot buscar a nivell, per exemple, organitzatiu, qui no sé si la paraula és buscar culpables, però responsables o exactament què va poder passar. I després, home, s'ha implicat molt l'Ajuntament de Sant Boi amb aquest homenatge, però jo espero, perquè això no es limita a Sant Boi, és a dir, Sant Boi és el gran... L'alcaldessa ho definia ahir com la ciutat de la salut mental, i és veritat que hi ha el centre més gran, però això es va repetir a altres poblacions, i jo espero que altres zones o altres psiquiàtrics de l'època doncs puguin tenir un homenatge similar i també tenir un lloc on els familiars puguin retre homenatge.
0: Doncs veurem també com evoluciona tot plegat en aquest sentit. S'ha explicat moltes vegades, també ho han fet els familiars de les víctimes, no? que han estat afectats també de primera mà per a totes aquestes investigacions, que saber la veritat els alleujaria una mica, no? En aquest sentit, com creus que ha pogut ajudar la investigació a portar una mica de veritat al voltant de tot això?
3: Bueno, el fet de recordar-los ja és començar una espècie de reparació, i com et deia, no queda el cercle tancat, és a dir, jo crec que ara mereix, aquesta història mereix doncs que es continuï amb la seva divulgació, que entri a formar part una mica de la història oficial del país, i que quan se sàpiga o es parli de la Guerra Civil doncs també es tingui en compte. I després, a nivell personal, evidentment, darrere les xifres, perquè clar, quan he fet l'estudi moltes vegades he estat molt centrat en presentar xifres perquè eren molt cridaneres, però darrere cada xifra hi ha una persona, i darrere cada persona hi ha una família. No totes, però moltes d'elles s'han interessat pel que havia passat després i no hi havien respostes. I fins i tot les que trobaven respostes no eren conscients de que no eren un cas únic, sinó que era una cosa que era un fenomen, diríem, que li havia passat a més gent. Per tant, sí, evidentment, recuperar això i que hi hagi el nom i que puguis consultar quins noms doncs, van ser víctimes, doncs forma part d'una reparació i una dignificació de la memòria d'aquestes persones.
0: Doncs Marcos Robles, enhorabona per la feina i gràcies també per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
3: A vosaltres per la visibilització.
0: I en informació de servei, expliquem que s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma amb l'objectiu de reforçar les reserves i garantir l'atenció sanitària a milers de persones.
1: La iniciativa, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament, tindrà lloc a l'Olivera, al carrer Antonio Machado, número 1. Les donacions es podran fer els dies 17 i 18 de juny amb horaris de matí i tarda, el dia 17 de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre, i el dia 18 també de 5 a 9.
0: I també tenim activades ja la xarxa de refugis climàtics en aquests dies, en els que està fent tant de calor. Una iniciativa metropolitana que ofereix espais públics gratuïts per protegir-se de la calor extrema.
1: La ciutat disposa de refugis interiors com biblioteques i casals i també d'espais exteriors com parcs, jardins i la piscina de la muntanyeta, oberta de 10 del matí a 8 del vespre durant la temporada d'estiu. Aquests espais estan pensats especialment per a infants, gent gran i persones vulnerables i compten amb zones d'ombra, aigua i espais de descans. A més, aquest any s'incorporen microrefugis climàtics en comerços i establiments, on es podrà descansar uns minuts de la calor sense necessitat de consum.
0: I Sant Boi també ha donat inici ja a la seva temporada de bany, parlant també de reforços de refugis climàtics, a la piscina d'estiu de la Muntanyeta, que està oberta des del dissabte 13 de juny.
1: La instal·lació estarà oberta cada dia de 10 del matí a 8 del vespre. També s'hi mantenen els descomptes habituals per a infants, joves, majors de 64 anys i famílies nombroses i monoparentals. A més, aquest estiu s'hi programen activitats especials com els casals, l'After Sant Boi per a joves i una prova pilot de piscina relaxada per a infants amb neurodivergències.
0: I en esports... Expliquem que els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'han classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
1: El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà el 30 de juliol fins al 2 d'agost. El jugador Pau Ginens explica com s'ha viscut aquest torneig.
4: Hoy, último partido de Liga, aquí en Mataró, a las 10:30. Hemos salido un poco dormidos, yo creo. Hemos tenido un buen partido al principio, pero rápido se han puesto por encima. Ahí nos ha costado reaccionar y el míster tiene que pedir tiempo muerto. Hemos medio reaccionado un poco, pero luego otra vez... Todo el rato remolque hasta el descanso. En el descanso hemos reaccionado bastante bien, hemos salido fuertes en defensa sobre todo, que era algo que teníamos que mejorar. En ataque hemos intentado hacer lo que decía el míster y pues no se equivocaba. Hemos empezado a encontrar ocasiones claras de chut y al final pues hemos llegado a los últimos 8 minutos para arriba. Y pues al final, por pequeños detalles, nos vamos uno abajo y hasta aquí la temporada. Ara por la Copa y a ver qué tal. Vamos, cope.
1: D'altra banda, el Club de Futbol Cia Cooperativa va fer oficial dijous la incorporació de tres nous jugadors. Hugo Santos, davanter procedent del Sants i del Juvenil Nacional de l'Europa, Rubén García, mitja punta procedent del Juvenil Nacional de l'Hospitalet, i Òscar Manchado, mig procedent de l'equip veí, el Futbol Club Sant Boià. L'escoltem valorar la seva arribada.
5: Després de tenir poques oportunitats aquest últim tram de temporada, després que vaig tornar, doncs el Sant Boià va decidir no comptar amb mi. Llavors em vaig posar, vaig buscar opcions. Tenia la Cope, que he tingut amics allà que estaven quan estàvem a Lliga d'Elit a Sant Boià, l'Izan Relova, per exemple, que vam jugar quan érem més petits i vaig dir-li... Vam anar a entrenar, vaig entrar una setmana amb ells i al final de la setmana ja vam parlar per fitxatge per l'any que ve. I així es va donar ràpid, les dues parts estaven contentes, hi ha molt bon ambient, molt bon grup i esperarem fer coses úniques la temporada següent.
1: A més, l'equip ha fet oficial la renovació de Luis Serrano, tenint ara mateix 12 renovacions i 6 fitxatges en el planter dirigit una temporada més pel cos tècnic de Javi Calvo. Finalment, el club de béisbol i softball de Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antonio Orbas davant de l'Audaces de Tenerife, posant-se per última posició del grup B amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al Club de Béisbol Barcelona i suma fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa el líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
6: Fue una doble victoria, 9-7, 8-6. Dos victorias importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta y contra el Barça siempre es el rival y de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
0: Set minuts i seran les 6-7 minuts i debutarà a Espanya al Mundial 2026.

0: és que a l'any en el que més catalans participen al Mundial de la Història, des de Ràdio Sant Boi, amb l'equip de gent de carrer i també de Sant Boi en joc, oferirem tots els partits de la selecció espanyola de futbol en directe. I a més ho farem amb esportistes de la ciutat, que ens acompanyaran i també connectaran en directe a cada partit amb un Barça en Boià que ofereixi el partit en directe. Marina Blanco, què tal? Bona tarda, com estàs? Marina Blanco, què tal? Bona tarda. Doncs de moment no podem tenir la... Marina Blanco, bona tarda, ara sí que ens reps.
1: Bona tarda, m'escolteu?
0: Marina, t'escoltem perfectament. Explica'ns on estàs ara.
1: Doncs estem aquí a un bar de Sant Boi i és que està a punt de començar el debut d'Espanya al Mundial i hem vingut a parlar amb aficionats santboians que han vingut a, doncs, a veure-ho. A veure si podem parlar amb algú. Bona tarda. Estàs aquí per veure el partit?
2: Sí.
1: Quines expectatives tens del partit d'avui?
2: Bueno, yo creo que gana España, fácil.
1: Quin és per tu el jugador estrella de la selecció?
2: Lamine Yamal.
1: Doncs la veritat és que hi ha molta gent i hi ha molt bon ambient.
0: S'escolta ambient, Marina. D'aquí sí, res, d'aquí pocs minuts, gent. Tornem per saber com s'està vivint un Lamine Yamal, que per cert no serà titular, però esperem que tingui minuts avui. Marina, moltes gràcies. En breus tornem. Estarem aquí molt ben acompanyats també per poder explicar el partit. Seguirem nosaltres l'Albert Vilar. Quines sensacions tens, Albert, abans que comenci això?
3: Que s'ha de guanyar com sigui, perquè sí, no se'ns acaba el xullo de les retransmissions.
0: Tenim també el Dani Teruel. Bona tarda, Dani, com estàs?
4: Què tal, bona tarda? Doncs com no teníem suficient Sant Boi en joc, durant tota la temporada, que no hem callat els caps de setmana, doncs ara ho fem a més entre setmana, també. Moltíssimes ganes d'aquest partit. Està al Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, espectacular. O sigui, aquesta primera imatge que hem vist amb els jugadors ara mateix, els himnes sonant, està sonant de Cap Verd, espectacular la imatge de l'estadi.
0: Clar, és que Cap Verd.
4: Sí, què? Cap això Verd. Què és, John?
0: No sé.
4: Què és això de Cap Verd?
0: L'equip que es digui Cap Verd...
4: Mira, he hagut de fer gairebé unes 10 búsquedes a Google i he acabat al DIEC, a l'Optimot. Saps la pàgina aquesta que et diu com es diuen les paraules en català? Bàsicament, el nostre salvavides, doncs, ens confirma que és Cap Verd.
0: Cap Verd, Cap Verd.
4: Tot i que jo veig a molts mitjans de comunicació i també xarxes que hi ha gent que ho tradueix a la seva manera, una mica Cap Verd... Bueno, cadascú fa la seva.
0: De fet, si estem parlant del nom de l'equip, és perquè dels futbolistes... Vull dir, poca cosa. És un
4: poca
0: equip
4: cosa.
0: Que és un equip justet, és un equip justet. Ara ho explicarem i sobretot esperem, doncs, que pugui haver-hi bon futbol i que comenci bé aquest Mundial per Espanya, perquè necessita agafar ritme la selecció. Per mi és un dels millors equips que hi ha al Mundial, però evidentment això s'ha de demostrar. Avui ens acompanya també el Marc Gavernet. Bona tarda, com estàs?
3: Jo no tinc ni idea de futbol, ja us ho dic.
0: Nosaltres tampoc.
3: Començo aquesta retransmissió així, dient-vos que jo vinc aquí a dir-vos, doncs, el que opini objectivament dels jugadors del Mundial.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí. Vull dir, jo opinaré de si em sembla que porten un bon pentinat.
0: Bueno.
3: Si crec que han fet falta o no, sense tenir ni idea del reglament.
4: Què et sembla la roba que ha fet Adidas per la selecció espanyola?
3: Molt xula.
0: Sí,
3: a mi l'equipació blanca d'Adidas de la selecció espanyola em fa sentir espanyol, de cop. No sé, no
0: bé. A veure, nosaltres no tenim ni idea, no sabem...
3: Però,
0: a part que sigui Cap Verd...
3: Ara no ens fem tampoc els humils, perquè tu i el Dani i el d'Albert teniu molta idea de futbol.
0: Sí, tenim la idea que tu
3: estem
0: vulguis...
3: Estem dient que l'equip de retransmissions esportives de Ràdio Sant Boi no tenia idea de futbol?
0: Tu saps qui és? Libramento, el dorsal 19 davanter de Cap Verd.
3: Molt guapo.
0: Sí, guapíssim. Guapo. Doncs mira, nosaltres... Hem manat a una persona que sí que sap qui són, per tenir una mica de context abans d'aquest partit, selecció fluixeta, però que pot plantejar algunes coses. Ens ho explica l'Oriol Corral.
5: Què tal? Com esteu? Doncs el Cap Verd, un país africà, un arxipèlag de poc més de 500.000 habitants, que s'ha classificat per primera vegada al Mundial carregant-se una selecció amb tradició mundialista, com és el Camerun a la fase classificatòria africana, sobretot... amb una gran feina dels seus vistaires, dels vistaires de la federació, convencent i buscant i trobant futbolistes nascuts a Europa amb arrels capverdianes perquè poguessin jugar amb ells. Pico López, central del Shamrock Rovers irlandès, nascut a Dublín, amb ell el van contactar per LinkedIn. I en principi el central, que avui serà titular contra la selecció espanyola, no s'ho creia, es pensava que li estaven fent una broma, però finalment Bovista, el seleccionador, el va acabant convencent. Dues dades més, el davanter centre, Daylon Libramento, que va ser el que va fer el gol clau, aquesta temporada el Casapia de segona portuguesa, 24 partits, cap gol, davanter centre, eh? Això sí, el jugador de tot el partit amb més gols a la Lliga aquesta temporada, Willy Semedo, 16 gols a l'Omonia de Nicòsia, un més que la Minya Mal.
0: Serà l'hora prevista que comenci aquest partit del Mundial, el primer d'Espanya a la competició en aquesta fase de grups. Ara tornarem a marxar cap a un dels bars on s'està vivint a Sant Boi aquest partit que, a fer, s'estava fent de forma molt intensa. Allà saludarem també un protagonista que tenim ganes de saber què opina de tot el dia d'avui. Però abans, als 11, Dani Teruel, qui surt per part d'Espanya?
4: Doncs sí, amb la novetat de Gavi com a titular, Unai Simón a la porteria, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte i Cucurella com a línia defensiva, com a pivot, com no, Rodri, Fabián, Pedri per davant, Ferran Torres, Oyarzabal i Gavi, evidentment, avui amb les absències de Lamine Yamal i Nico Williams, que seran protagonistes, però més endavant, avui no.
0: Lamine Yamal i Nico Williams, que veurem si poden tenir minuts o no. De moment, tots els jugadors d'Espanya entren dintre d'aquesta convocatòria. Esperem que aquests dos futbolistes puguin tenir minuts. Sobretot destaca aquesta presència de Gavi. Avui era l'únic dubte. Al final, el jugador blaugrana que serà titular. Dani, quins són els 11 escollits per part de Cap Verd?
4: Doncs Cap Verd, que surt amb Bocinha, Borges López, Sidney Cabral, Moreira, Kevin Pina, Joan Cabral i a la davantera Ryan Mendes, un jugador superimportant per la dreta, enganxant Jamiro Monteiro amb el 10, per l'esquerra Steven Moreira i en punta el que ens explicava l'Oriol Corral, un jugador d'Ailon Libramento.
0: Doncs Libramento, que serà el davanter, Libramento del que haurà d'estar molt atenta la defensa de l'Espanya en aquest Mundial. I el que farem ara, tot just quan està a punt de començar aquest partit, és tornar a marxar, saber on està la Marina Blanco i també com s'està vivint el partit des d'on està ara mateix. Marina Blanco, com està ara mateix la situació?
1: Doncs això continua igual, un bon ambient, molta gent esperant que comenci el partit. I estic aquí amb el Toni Colom, que és un jugador del club de futbol de la Cooperativa. I volem preguntar-li, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Volem preguntar-li, doncs, què espera d'aquest partit, quines expectatives tens, ens pots una porra?
6: Bueno, expectativas, España favorita, lógicamente, y bueno, mucho dominio de España y una porra, pues, resultado burlado. He dicho aquí un 4-0, o sea que...
1: Vale, ¿y qué crees que marcará el primer gol?
6: Oyarzabal.
1: ¿Para tú quién es el jugador estrella de aquel Mundial?
6: Hombre, a ver, lógicamente, Lamine Yamal es el jugador estrella de España para este Mundial, es esto claro.
1: ¿Cómo es que heu decidit juntar-vos aquí a Sant Boi para ver el partido?
6: Bueno, siempre nos juntamos aquí a ver los partidos normalmente, o del Barça, del Madrid en la Liga. Y bueno, pues ahora que juega España al Mundial, pues donde siempre. Ya está.
1: ¿Qué opinas de lo de Cucurella? Que sabemos que es del Madrid, ¿no?
6: Sí, no, buen fichaje además. Creo que al Madrid le viene bien fichar españoles y buen fichaje el de Cucurella.
1: ¿Qué te esperas de la COPE el año que ve?
6: ¿De la COPE? Nada, la COPE, nada, con mucha ilusión y con mucha ambición. Bueno, ha sido una temporada dura para nosotros, por el descenso y tal, pero bueno, en el vestuario estamos convencidos de que este año se luchará por subir y además estoy seguro de que subiremos.
1: Doncs moltes gràcies, Toni.
6: A vosotros.
0: Doncs...
1: I nosaltres continuem aquí.
0: Doncs Marina, moltes gràcies. Des d'aquest bar Respira'm i des de Sant Boi, que s'està seguint també de forma intensa aquest partit del Mundial, aquest partit que acaba de començar, ho explicarem amb un Toni Colom, que també el tenim des d'allà i que, per tant, anirà participant d'aquesta retransmissió. Marina, moltes gràcies. En res, tornem cap al bar abans. Dani Teruel acaba de començar el partit, de moment, minut 1. Té la pilota a Espanya, fins ara no ha passat res, no?
4: No, amb domini, evidentment, del que serà el guió principal de tot el partit. De fet, podem esperar una possessió que superi el 70%. Val a dir que aquest Cabo Verde és un bloc que, a diferència de molts equips que podríem dir l'estil africà no el segueix massa, sinó que no buscarà que es trenqui el partit, habitualment juga amb un 4-2-3-1, amb pilot en 4-3-3, tot i que podem esperar que en molts moments del partit això es converteixi en una línia defensiva de 5, llavors la pilota la tendrà Espanya, això segur.
0: Ens ensenya la realització i imatge de Luis de la Fuente, no sé què ha de passar perquè aquest tio somrigui, Dani, però...
4: Sí, sí, no,
0: és
4: un tio seriós. Val a dir que després ens ho ha ensenyat amb moltíssimes imatges, que té un lligam amb els futbolistes de la selecció. Clar, molts els coneix des de que són nens, pràcticament.
3: Però són nens, ja.
4: Alguns són nens, però d'altres que ja són una miqueta més adults...
0: Com deu ser la conversa, per exemple, Marc, entre Luis de la Fuente i Lamine Yamal.
3: Yolanda Díaz hauria d'anar als vestidors d'aquesta selecció, perquè jo crec que hi ha menors d'edat, menors de 16 anys, treballant sense permís, jo crec.
0: Estem d'acord.
3: I les converses amb Lamine, doncs, jo suposo que deu ser... Jo m'imagino el Luis de la Fuente fent 6-7. Saps com sí, pensa el jove?
0: Com
3: saps?
0: El papa.
3: Com el papa de Roma, sí, exacte. Sí, sí, Luis de la Fuente és el papa de Roma d'Espanya.
4: Molt clean, no? Es va fer molt viral això a l'última Eurocopa. A Nico Williams i la Minto de l'estona, que si soy tu papi, que si eres mi chuche, que com? Muy clean.
0: Sí, sí.
4: Sí, no sé què opinarà.
0: Sí,
4: de
0: es parlen així.
3: Soy tu chuche.
0: Soy... Sí. No, eres mi chuche.
3: A mi em dius eres mi chuche sí. I jo penso, ja em pregunto què som. Vull dir, ah, és sí, aquest fons.
4: Té una relació una mica...
0: En canvi, l'entrenador de Cap Verd...
4: Bobista.
0: Tio, tranquil.
4: Va ser, durant molts anys, capità tio, del primer tranquil. Equip.
3: Una mica Morgan Freeman, no, també?
0: Sí, sí.
3: Té aquest punt.
0: Sí, i l'àrbitre, doncs, no direm...
3: És el,
0: 5 minuts o no?
3: El Mateu Laoza. De,
0: bueno,
3: de
0: sí, però no? Cap una mica...
4: També tinc dades, d'això.
0: Ah, sí?
4: Internacional.
0: Quants centímetres de...
4: Internacional des del 2013, amb la FIFA, és el seu primer mundial. És la seva primera cita mundialista, llavors té davant, evidentment, doncs, un dels partits de la seva vida, pràcticament, com a àrbitre.
0: Com sempre es diu, esperem que no haguem de parlar d'ell. De moment, doncs, no ha hagut de prendre masses decisions. Els dos equips que fan la seva primera passa en aquest Mundial del 2026. De moment, més pilota, evidentment, per Espanya. Estava intentant abans Ferran Torres fer una jugada per la banda dreta, no li ha acabat de sortir. De moment, la pilota per la defensa. Control cap al mig del camp. Ara intenta Espanya, sobretot, Dani, intentar circular la pilota, buscar les bandes per a veure si es fa un forat en aquesta defensa, que de moment s'està tancant molt.
4: Doncs sí, veig una Espanya molt ordenada. Ara toca aquesta primera pilota amb el cap Gavi, que crec que ha entrat bàsicament perquè tant els amistosos com en tota aquesta temporada sabem que Àlex Baena, que avui podria ser el substitut natural per aquest cantó esquerre, no ha estat al nivell, o almenys no ha tingut una temporada, crec que la seva alçada del jugador que és, amb la selecció crec que està en la mateixa línia, i ja sabem que al De La Fuente li encanta Gavi, li encanta, sí, no sé si pel seu caràcter, perquè hi ha hagut moltíssima polèmica, a tothom li encanta Gavi, ens encanta Gavi, i ha actuat al Barça moltes vegades com a fals extrem esquerre, llavors aquí el tenim.
0: Marc, una Espanya ordenada potser també forma part de la conversa de Luis De La Fuente.
4: Sí,
3: sí, prioritat nacional, diríem, no? Alguns. Què has dit del Gavi, que té un fals extrem izquierdo?
4: M'encanta. Sí, fals extrem esquerre. Però com juga per dins.
3: Fals extrem esquerre, sí, és com que et diu vaig per la dreta i luego per izquierda?
4: Exacte, que treu la política a l'habitatge, sí, però després la tomba.
3: És com jugar al Cluedo, llavors, no?
4: Sí, sí, vale. Sí, sí, sí.
0: Jugant Rodri al mig del camp, la pilota per Pedri, que controla, aixeca el cap. Avui, Pedri, ja ens pots donar moltes alegries.
3: També ens agrada.
0: Perquè t'has guardat a la temporada durant aquest final d'any amb el Barça i d'això n'estic convençut.
3: Tu creus?
4: I com sí. Estava Rafinha l'altre dia en Brasil, eh?
0: És que de sobte arriba el Mundial i tothom corre molt, dius.
4: Estava volant Rafinha l'altre dia. Estava volant, John. Sí, sí, o sigui, jo portava una emprenyada, a més, perquè estava, que no s'assabentava de la meitat que estava passant al partit. O sigui, crec que va tocar quatre boles a comptada, Rafinha. No va fer un bon partit Brasil, tampoc Rafinha. Però, ostres, és que estava volant, eh?
0: Jo espero que Pedri avui ens faci gaudir perquè...
3: Què opinem del glow-up del Ferran Torres? Aquest
0: sí?
3: Cabell una mica més... Jo crec que està molt més guapo,
4: m'encanta,
3: no?
4: Molt més guapo.
0: A mi m'agrada més, però...
3: Ja veieu, els meus comentaris...
0: Sí, però he notat comentaris que a vegades anaven en una altra direcció, eh? Vull dir que això depèn de...
3: A mi em sembla molt guapo.
0: Li sembla que està més lleig.
3: No, crec que sí, que està guapo.
0: Amb les seves coses.
3: Llàstima que estigui...
0: Ja ho tenen les ruptures, això, no? Que la gent de sobte...
3: Vols dir?
0: Sí.
3: Ho dius per alguna cosa?
0: Bueno, perquè el Ferran, recordem... que l'anterior competició estava en una altra situació. De fet, amb el seu seleccionador. No amb Luis de la Fuente, sinó amb Luis Enrique.
3: O sigui, el teu entrenador i el teu sogre alhora, eh?
0: Imagina't, ha de ser difícil de gestionar. La pilota per Cap Verd. Sembla increïble, però és un equip de futbol i és qui juga avui contra Espanya. Jugant a la zona defensiva, ara l'equip de Luis de la Fuente que intenta pressionar i recuperar la pilota. Al final acaba marxant per línia lateral a la banda dreta. És Cucurella que havia sortit a treure la pilota de sobre. A mi us haig d'admetre que m'ha fet rabiar bastant Toni Colom.
3: Toni Colom.
0: Dient que no, que sí, que molt bé, Cucurella al Madrid. Cucurella,
4: home, ja ho
0: és un traïdor?
4: Sí, home, ha sigut molt fort això, eh? O sigui, s'està parlant crec que molt poc. Vull dir, estàvem parlant de que ell, a més, jo també em vaig sentir molt traït per Alanyà, que els dos eren superamics, te'n recordes?
0: Sí, però Alanyà no ha marxat al Madrid.
4: No, però jo el recordo
0: que van a Getafe,
4: va fer un degradat i va començar
0: a una nova era.
3: Però Florentino fitxa el que necessita o el que o per
0: no, el que vol el Barça. Sí, sí.
3: És a dir,
0: o sigui, està fent un mercat que és per fotre el Barça.
3: És de ser un equip molt petit, això, no?
0: Bueno, que és el Madrid.
3: Bueno.
0: Quants del Madrid hi ha al Mundial?
3: Una abraçada a tots els de la COPE, que segurament ara mateix ens han dit 10 pesos amb aquest comentari.
0: No, ho dic, Dani, no, tindrà aquesta dada segurament. Deixant Cucurella de banda, que jo encara no em crec que fetxi pel Madrid, quants del Madrid hi ha a la selecció espanyola? Ho dic per...
3: Un.
4: Que ara per ara un.
0: No, però
4: vull dir, està aquesta dada que ha estat rondant moltíssim, la de que cap jugador del Real Madrid estava dins d'aquesta convocatòria, i jo crec que hi ha una part d'aquest fitxatge que és no només pel fet de que sabem que Cucurella es pot revaloritzar moltíssim durant aquest Mundial, amb una selecció que promet molt, el sí. fet de, si Espanya vol guanyar alguna cosa, el madridista, mundialista, Cucurella, saps aquest relat?
0: Sí.
4: Ja està, és que està perfecte, és que està compradíssim.
0: Sí, sí, sí que entenc el que dius de Cucurella. He escoltat avui una opinió que m'ha fet molta gràcia, que és de dir, és que és un jugador que, com si diguéssim, no és bo en res, i després surt al terreny de joc i et dona un gran rendiment.
4: No, però és molt tocacollons.
0: Un 6 amb tot, però quan jugues un 9.
4: Desespera molt bé els davanters. O sigui, li pots posar davant, m'ho invento, Olise, que
0: sí.
4: jo no dic que...
3: Però per què us inventeu noms de futbolistes? Que no ho entenc. Olise, aquest senyor no existeix.
0: L'hauries de veure com
7: jugar. Sí, sí, vaig aportar una dada, i és que Espanya i Cabo Verde és el primer cop que s'enfronten, sí. però Cabo Verde havia jugat un partit contra Catalunya a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, on va guanyar Catalunya 4-1 amb dos gols de Sergio
0: García. Avui és una mica la segona edició.
7: Sí, segona edició. Ja va guanyar Catalunya, ara a veure si us fa Espanya. El gol de Cabo Verde el va marcar Janini Semedo, que encara està jugant a Aràbia Saudita, però no s'ha convocat.
0: Jugant a Espanya, la pilota cap a la banda esquerra. Pot haver-hi una centrada, al final acaben optant per enviar la pilota una mica més enrere cap a la posició de Pau Cubarsí, que distribueix la pilota cap a la dreta. Allà hi és Ferran Torres, vol fer la centrada Ferran Torres. Al final la pilota acaba rebotada a la frontal i Cap Verd canvia una pilota llarga per intentar lluitar-la i marxar cap a la porteria que defensa Unai Simón. Per tant, Dani, ja veiem que la que poden, pilota en llarg i a veure què rasquen, perquè avui possessió poqueta Cap Verd, segurament.
4: Poc, al final Cap Verd el que ha de fer en aquest Mundial és, tant avui com el partit contra l'Uruguai, intentar no sortir molt golejada, o almenys donar la sorpresa, segurament més contra l'Uruguai, guanyar el cert partit de l'Aràbia contra l'Aràbia Saudita i doncs resar perquè se li acostin tots els déus i que doncs, hi hagi una aparició aquí divina perquè Cap Verd passi. I val a dir que Cap Verd ve d'eliminar el Camerún, eh?
0: Vull dir, sí, això és cert.
4: I et diré una cosa, crec que aquesta classificació ha quedat molt marcada perquè Cap Verd juguen a Praia, que és una de les ciutats més grans de l'arxipèlag de Cap Verd, tenen un camp de gespa que no és natural. O sigui, saps els, com els Young Boys a la Champions?
0: Sí.
4: Aquests camps de gespa sintètics, doncs aquest és el camp que tenen. No tenen ni un camp de gespa natural i això ha afectat molt la resta dels equips del grup i almenys s'han beneficiat. Escolta, aquí els tenim.
0: Però així, aquí hem de dir que no és així. Vull dir que aquí juga amb igualtat de condicions i sobretot a jugar en seus que són neutres.
4: Per sí, tant... però és que és d'eliminar, el Camerún. O sigui,
0: vull totalment, dir que... totalment, totalment.
4: Poca la broma.
0: Totalment. Doncs, de fet... qui servirà el corna des de la banda dreta serà Espanya, després d'una jugada que ha hagut de treure de defensa rebotada al minut 10 de partit. Una bona ocasió perquè Pedri posi una bona pilota aturada, la pilota al primer pal, acaba traient la defensa, la passada en llarg, compte que es pot complicar perquè no ha pogut arribar a Cucurella, si és que Dani ja és això, fitxen pel Madrid els futbolistes.
4: Li està agafant l'esperit de Florentino. No, aquí ha dubtat una miqueta a Espanya el fer com el replegament enrere, val a dir que Cabo Verd no ha jugat bé això, no ha jugat bé les seves opcions, no crec que sigui un equip que es llenci moltíssim al contraatac, o sigui, crec que valorarà molt més, està ben tancadets, ja t'he dit abans que acostumen a jugar 4-2-3-1, doncs ja tenim a molts moments del partit plantada aquesta línia de 5, la veus? Com està plantadíssima, 5-3-2 en molts moments, i sobretot estan tapant molt bé els espais que es queden, que generen davant del central i
0: la
4: lateral.
0: Ui, Pedri, la centrada al segon pal, compte perquè podia anar-se enverinant molt i acaba agafant molt de perill, arribava Oyarzabal per fer la rematada, al final no ho ha pogut fer el jugador bastot i així el rebot afavoreix Espanya, la centrada de nou cap a la posició de Ferran Torres que arribava per intentar rematar-la. De moment hem de dir que tot i que està tenint el domini i la possessió Espanya, també és cert que no està acabant de generar tampoc ocasions molt clares, no?
4: No, aviam, avui s'havia de reconfigurar l'atac, no tens Nico Williams, no tens Lamine Yamal, que davant d'un bloc baix, doncs és la
0: és que et falten, et falten els clar, bons, clar, clar. Bons.
4: I sobretot diguéssim. Perquè no tens perfils iguals, vull dir, no tens per fer un home per home, potser el rol més semblant, el perfil més semblant és Jeremy Pino, però Jeremy Pino no té recorregut ara mateix per ser titular en aquesta selecció espanyola. Llavors has de reconfigurar l'atac amb jugadors que jo crec que són de confiança, sobretot Oyarzabal pel que fa al gol i Ferran Torres, que ja evidentment està acostumat a jugar per la dreta, però és que és un atac molt diferent i Espanya haurà de jugar aquesta fase de grups amb dos atacs
0: que no regateges,
4: molt diferents,
0: que no tens un Lamine, no tens un Nico. Exacte. Que et marxin per la banda, que tens jugadors com Ferran, que el que se li dona bé no és l'1 contra 1 i Gavi tampoc, és un altre tipus de futbolista.
4: Sí, acumulars molts jugadors per fora, crec que d'aquí aquesta dinàmica que estem veient de que es tanqui molt Cap Verd i que Espanya arreplegui molta pilota en tres quarts i comenci a moure, ara bé, has de produir, i crec que aquí ens hem d'agafar doncs, a un jugador que per mi, vull dir, no acabo de trobar resposta al seu rendiment a la selecció, que és Oyarzábal. Com pot ser que Oyarzábal es posi la samarreta de la selecció espanyola i jugui com jugui?
0: Sí, sí,
4: o sigui,
0: sí.
4: És que surt pràcticament a dos gols per partit.
0: És una bogeria, hi ha futbolistes que això els hi passa. Va tenir una època Ferran, per exemple, que era una mica aquesta sensació. A veure si avui també el fa mateix. De moment, qui té la pilota és Ferran. Vol marxar a dos futbolistes. Li acaben barrant el pas. No pot continuar el futbolista espanyol. La pilota al final acaba sortint per línia lateral. Intenta deixar-s'ho tot Cap Verd en aquesta defensa que estan plantejant d'estar molt juntets. A veure si podem resistir al màxim possible, però suposo que segons passin els minuts també aniran desgastant-se, no? Vull dir que això tampoc sé si ho poden aguantar tot el partit.
4: No, al final és jugar contra el rellotge que passin els minuts i al final el problema el té Espanya. Si es veu els 60-70 sense haver marcat gol, aquí jugarà, començarà a jugar molt a la contra. Al final que ha sortit el plan de partit que vol el rival.
0: Tu creus, Marc Gavernet, que Marcos Llorente ha pogut planejar alguna cosa, no sé, que vagin avions a fumigar una mica, algun, saps, per estuar una mica,
3: Marcos,
0: per estuar
3: Llorente
0: el rival.
3: Ha fet una salutació al sol amb l'anus, sí, aquest matí segur, sí, sí, vull dir, completament nu, al terrat de l'hotel.
0: Hi ha un nou format,
4: pica molt el sol,
0: hi ha un nou format, sí, sí, no sí. És a l'anus, sinó a la zona, diguem-ne, escrotal, allà...
3: Sí, no? Sí. Entre l'escrot i l'anus, aquella zona, no?
0: Sí.
3: La zona màgica que li diuen.
0: Allà, sí. Si et toca allà el sol, es veu que t'il·lumines.
3: Sents coses. Jo ho recomano, aquí Sant Boi, de fet, a Sant Ramon. No ho feu, jo que no. El que sí que us volia preguntar és, tots els equips són jugadors professionals que es dediquen exclusivament al futbol? O hi ha països que el porter també és forner i el davanter xarcuter perquè no tenen una estructura de país prou gran?
0: Sempre hi ha històries al Mundial de futbolistes que ho són. A Curaçao jo no estic segur si
3: tots són professionals. Aquesta gent viu d'això, viu del futbol.
4: Sí, tenen jugadors que són moltes vegades de segones categories, per exemple, un dels seus davanters més importants, que és una de les peces claus, com és Ryan Mendes, el capità, de fet juga a la segona turca, la segona divisió turca, no arriba ni a la primera. Bé, és el que hi ha, però jo crec que es guanya la vida.
3: Vaig a preguntar a ChatGPT.
0: Sí, a veure què ens respon. La pilota per Rodri al mig del camp. Per la pilota, recupera Cap Verd, però l'acaba perdent també. És Pedri a la frontal, retalla Pedri, res. Acaba atrapant la pilota un porter que té un nom també bastant espectacular, com és Bociña.
4: Bociña.
0: Bociña.
4: A més, molt portuguès. Saps que parlen en portuguès allà?
0: Sí,
4: o sigui,
0: Cap
4: Verd,
0: eh?
4: Tu veus la situació geogràfica de Cap Verd, que està a l'alçada de Senegal, per sota de les Canàries, i t'imagines unes illes africanes.
0: Ui, torna a perdre la pilota, el tacó de Pedri, acaba no res perquè la treu la defensa, deies.
4: Tot era per dir això, que és un arxipèlag on parla en portuguès, 600.000 habitants. Tot en portuguès.
0: Ara li comencen a escapar-se una mica els controls a Cap Verd, però l'àrbitre diu que s'ha d'aturar el partit perquè hi haurà una targeta groga. No acabo de veure per qui era. Per un jugador de Cap Verd, sembla.
3: Mira, us puc assegurar que a Curaçao hi ha jugadors que són electricistes.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: López és electricista.
3: I a Nova Zelanda també hi ha alguns jugadors que estan convocats i que són de lligues semiprofessionals que no viuen exclusivament del futbol.
0: En el cas de Cap Verd...
3: Si ChatGPT diu que Cap Verd viu del futbol, doncs...
0: Segons ChatGPT, doncs...
3: Jo crec que és la font més que fiable per aquesta ràdio pública.
0: Per cert, hi ha hagut aquí...
4: Empenta.
3: Jo també l'hi fotria,
0: De López cap a Marcos Llorente.
3: Marcos Llorente té una hòstia, les coses com són.
4: No et cau bé.
3: A mi no em cau bé, comentaris negacionistes són per dir-li carinyo, espavila.
4: Sí, el de les ulleres jo encara no ho he entès.
0: Què li deu estar passant ara? Perquè no juguen cap tipus d'ulleres ni de res.
4: Compte que aquí
0: hi ha una il·luminació que no és vermella. Compte Marcos Llorente, vol fer la centrada, la treu la defensa. No sé, jo estic veient que no té cap ulleres vermelles ni grogues ni res i segueix jugant,
3: En declaracions a Onda Cero va explicar que s'emportava les bombetes de casa, de llum vermella, per intercanviar totes les làmpades de l'habitació de l'hotel, i que ho feia sempre.
4: De fet, no li van fer fa poc una entrevista a la COPE o alguna cosa així, que van canviar les bombetes i estaven mig a les fosques i tenien una llum vermella?
3: Pot ser.
4: És que em sona, i a més fa setmanes,
3: És un tio que no està bé del cap.
4: No massa.
3: Convidadíssim a Sant Boi. Vinga. Juga Espanya!
0: A veure, Marc, com seria aquesta jugada?
3: No, jo no sé fer-ho, no sé fer-ho.
4: T'està agradant el Mundial? Us està agradant el Mundial?
3: Jo sé el primer minut, els primers 17 minuts que veig, sí. 17-14 de fet, que veig de Mundial.
4: Llavors no et pregunto, Joan, t'està agradant el Mundial?
0: No és conya que no havia vist partits fins ara.
4: Escolta, soc l'únic.
0: No he pogut.
4: Soc l'únic.
0: Sobretot el de Brasil m'hagués encantat, però...
4: Jo no he arribat a veure'ls tots, sobretot pels horaris, perquè aquest any, sí, val a dir que estem fotuts. O sigui, aquests partits de matinada laborables. Doncs a mi
3: aquí
4: no m'arriba.
3: A ràdio Sant Boi.
4: Sí, sí,
3: no,
4: aquí sí, però clar, a mi un Haití a Escòcia, doncs mira, home, un laborable home, nyam. No m'arriba.
3: Escòcia, l'equip preferit dels catalans que no van amb la selecció espanyola, ja, perquè he vist a xarxes.
4: I s'estaran emborratxant allà.
3: Dir, ara mateix, Mireia Mendoza, d'Esquerra Republicana Sant Boi, va amb Escòcia. Carcelent, va amb Espanya. Amb qui va Alex Pérez? Amb els dos.
4: El podem trucar.
3: A l'expert amb els dos.
0: Si truquem a l'expert...
3: Truquem-lo. No. Avui no, però per la propera...
7: Acabo de fer una recopilació ràpida
3: a veure, Albert,
7: per tots els temes de dades que heu dit. Dels 11 jugadors que estan ara mateix en l'11 inicial de Cabo Verde, només sí? un ha jugat a la Lliga de Cabo Verde i s'ha criat allà, que és el porter, que és Bocinha, que té 40 anys i ja va jugar a la classificació del Mundial 2014. 6 d'aquests 11 no han nascut directament a Cabo Verde i dels 4 de 5 que sí que han nascut a Cabo Verde, a part de Bocinha, 3 s'han criat futbolísticament a Portugal, és a dir, han començat a jugar a futbol a Portugal, i un a França. I per cert, el delanter, que és Dailon Libramento, que és el número 19, ha marcat 4 gols a la classificació, ha sigut un dels herois per la classificació a Cabo Verde, però en canvi s'ha passat tota la temporada regular, que juga al Casa Pia de Portugal, 26 partits, 0 gols. O sigui, si parlàvem de que Oyarzabal era un home de selecció, doncs Dailon Libramento ho és molt més.
0: Ell més. Sabeu qui pot ser home de selecció? Doncs un que tenim ara mateix al bar Les Piràmides, punta, que ara ho explicarem abans. Ataca Espanya, la pilota frontal, Fabián, vol donar-li, fa misto, ara mateix es queda d'esquenes, marxa cap a la banda esquerra, la pilota per Cucurella, que se'l veu que li tremolen les cames des de que Florentino Pérez l'ha amenaçat en raptar-li tota la seva família si no fitxava pel Real Madrid. Això són fonts oficials, també consultades per aquesta ràdio. El xut a la frontal, marxa fora. Tis, marxem de nou cap al bar Les Piràmides. Marina Blanco, bona tarda.
1: Bona tarda, Jon.
0: Sí, com va per allà la cosa? La gent com està vivint el partit?
1: Doncs ara mateix com seguim aquí.
0: Sí.
1: I estem... Bueno, és que... Vale, continuem aquí al bar. Sí. És que no m'escolto molt bé.
0: No,
1: i anem a preguntar com estan vivint aquest partit de debut de la selecció.
0: Mm-hmm.
1: Algun aficionat, a veure qui trobem.
0: A veure què, a veure què trobem.
1: Bona tarda.
8: No.
1: Vale, no.
3: No volen.
1: Ui,
0: no volen. Missió complicada, però això sí que ara quan sí, et donàvem pas que s'escoltàvem que hi havia ambient. Vull dir que...
1: No, hi ha molta gent, però a veure qui trobem que pot parlar.
0: Sí, no preocupis, si hi ha... Ara sí, ho escoltem.
1: No volen participar. Bueno,
0: doncs, Marina, si hi ha gol, suposo que hi haurà celebracions i la gent estarà una mica més contenta, o segons vagi passant la tarda, que ja saps què passa a vegades, no, Marina, que la gent a poc a poc es deixa anar.
1: Suposo.
3: I si trobes,
0: acabaran atenent.
3: Si trobes algú que vulgui parlar, ens demanes pas,
0: sí,
3: i tot el que el donem.
0: I en res, tornem cap allà. Abans, ataca Espanya en la pilota cap a la banda dreta. Ferran Torres vol fer la centrada, la pilota al primer pal, la treu la defensa, segueix pressionant Espanya ara ben situada en aquesta sortida de pilota de Cap Verd, la pilota cap a la banda esquerra, és Sidney, que la vol treure, no ho aconsegueix. Sorgeix que afecta aquesta pressió amb una Espanya que suposo que també Dani estarà provant, no? Vull dir que avui en teoria és partit fàcil, però també et serveix per anar escalfant motors i sobretot per veure com plantejaràs la resta de partits també.
4: Sí, no estem veient igualment un gran inici de Mundial. O sigui, crec que encara no hem vist cap equip que hagi estat a l'alçada o que hagi encara com... doncs presentat la candidatura de "Epa, estic aquí i vinc a guanyar aquest Mundial", o sigui... M'està deixant una miqueta fred l'atac d'Espanya avui. Crec que estem veient atacs i xuts exteriors molt obets, i en general crec que hi ha van diverses seleccions que han rebut crítiques perquè no s'estan començant els partits de la millor manera.
0: Perquè tenen calor.
4: Clar, és que l'altitud és molt bèstia, és una cosa
0: tenen
4: que no s'està comentant,
0: calor.
4: Però els propis equips de Sud-amèrica...
3: No, denuncieu, Dani, denuncieu perquè és molt,
4: clar,
3: molt bèstia.
4: El tema és que no podem agafar les tisores i tallar, no?, la terra, però... L'altitud allà, vull dir, no sé si ho sabeu, però les seleccions sud-americanes, quan juguen a... Per exemple, crec que passa molt a Bolívia, per exemple. Evidentment,
0: sí, a Bolívia,
4: però,
3: sí, però, a Bolívia,
4: es pot aplicar a Mèxic, que hi ha camps de futbol amb una altitud tan gran que la pressió atmosfèrica et fa que no respiris bé. Què passa? Que si tu tens cardio per jugar 90 minuts, potser t'arriben als 40. Això li passava molt a Argentina, ha patit molt amb això. Recordo recordo que Argentina patia amb això, grans seleccions que es anaven a camps on futbolísticament eren molt superiors.
0: Sí, però que després... faltava oxigen.
4: Sí, exacte.
0: Aquesta escolta, Marc, que convoquin a Celia Espanya i se li acaba...
3: Celia Espanya seria una gran jugadora, sí, de la selecció catalana.
0: Està entrenada ja al Nepal de respirar.
3: Però alhora, aquí tenen aquesta dificultat, però si juguessin en altres mundials que s'han fet en altres espais amb menys altitud, tenen un avantatge, no? Però és injust.
4: Sí, bueno, és el que hi ha. Al igual que és molt injust que jo hagi de veure un partit a les 3 de la matinada, doncs suposo que s'han de fotre. Sabeu que s'han carregat ja el primer entrenador del Mundial?
3: Han matat algú? El...
4: No,
0: sí? No m'estranyaria,
4: A Iran, sabeu que van trobar un cadàver a la concentració d'Iran? Això és molt bèstia. No és el mateix, acabo de barrejar dues notícies.
3: L'han matat de veritat, m'acabo de quedar molt parat.
4: Primer, la primera, Túnez ha destituït ja el seu entrenador. Van perdre ahir 5-1 contra Suècia, golejada de Suècia. Doncs l'entrenador de Túnez ja està fora. I l'altra notícia, que les he barrejat, per fer una miqueta aquí de...
3: Com es diu?
4: Clickbait en català, com era?
3: Pesca-clics.
4: Pesca-clics, m'encanta això. He fet un pesca-clic, i és que a la selecció d'Iran, davant la zona on entrenen, hi havia un cotxe, crec que concretament era un Toyota, i dins hi havia un cadàver en descomposició, i ho va trobar la policia. Ara, quan ens trobem en un moment de pausa d'hidratació, està rebent moltes crítiques,
0: La pauses, pausa aquesta, clar.
4: O sigui, les pauses d'hidratació...
0: El tema és que aquí ha passat una cosa, vull dir, hi ha gent que, pel que fa diners, té molt d'olfacte i ja saben ràpidament el que han de fer.
4: Clar, és que ens
0: i aquí s'ha vist...
4: Una maquineta de Philips, ara, resurant...
0: Sí.
3: Ah, però que no estem als Estats Units, això ho estem dient,
4: Com?
3: Jo pensava que la gent semblava...
0: No, anem a explicar-ho tot bé.
3: Vale,
0: estem als Estats Units.
4: Sí.
0: Estem vivint el Mundial en directe.
3: Bueno,
0: No ho diguem. No. Però estem als Estats Units, el que passa és que estem veient-ho a través d'un monitor, perquè estem molt lluny.
4: És el que dona.
0: Estem molt lluny del camp. Llavors, clar, no ens dona per més. No ens dona per més. I ara estem en aquesta pausa d'hidratació, que és el que dèiem, que s'ha posat per normativa. Si passes uns graus, ho has de fer, normalment es fa entre el minut 25 i el minut 30, avui una mica abans.
3: Que és Yolanda Díaz, no?, també, que ha fet aquesta indicació.
0: Segurament. Sí, sí.
7: Per cert, torno a aprofitar, que jo estic aquí a les fosques,
0: aprofita.
7: Donant dades, que hi ha diferents jugadors que no han jugat amb la selecció caboverdiana, però sí que tenen ascendència caboverdiana. Un és el Nani, el jugador del Manchester United, Bebé, el que ha jugat al Rayo i al Betis, que de fet encara està jugant a la primera federació, però no ha estat convocat per aquest Mundial, ja és mala sort. Nuno Mendes, el lateral esquerre del PSG, doble campió de la Champions, i aquest potser el sorprèn una mica, Henrik Larsson, jugador suec, ex del Barça, el seu avi era de Cabo Verde, i Cristiano Ronaldo, la seva besàvia, va néixer a l'illa de Cap Verde.
3: És que Vilar,
0: Estem parlant de que Cristiano Ronaldo, si hagués volgut...
7: No sé si hagués tingut opcions, perquè era una vuitena part, no era la seva àvia, era la seva besàvia, però jo crec que si li posava ganes, òbviament, sí, Cristiano Ronaldo podria jugar.
3: Que Albert Vilar ens pugui explicar que la besàvia de Cristiano Ronaldo era de Cap Verde. Ens dona una dada espectacular.
4: Seria l'hòstia.
3: Per cert, apreciació especial al tall de cabell de Pedri.
0: Sí?
3: Està molt guapo, sí, sí. Degradat, amb una mica de tupé... Està molt bé, molt bé, molt bé. Us ho recomano com a tall.
4: Sí,
3: mira, fixa't. Estem veient ara en pantalla.
0: Estan oferint ara un primer pla de Pedri, sembla que el Marc té connexió exacta. Com estem aquí als Estats Units, doncs t'has acostat un moment i l'has dit.
3: Hey, sir, no?
0: Sí, escolta.
4: Escolteu, 30 partits seguits oficials d'Espanya sense perdre, eh? Ara mateix empatats amb Itàlia, són 815 dies. Si avui Espanya, evidentment, està jugant un partit oficial, guanya, trenca aquest rècord d'imbatibilitat en partits. És molts, eh? O sigui, serien 31 partits oficials sense perdre, és molt bèstia.
0: Tu has vist, Marc, que els àrbitres porten com una càmera així petita que li surt de l'orella i es pot punxar per realització la càmera des del punt de vista de l'àrbitre?
3: Quina meravella.
0: Encara no ho han fet, però es pot fer, eh?
3: Sí que ho han fet. Quan estaven saludant els equips de l'àrbitre, hem vist el point of view, no, què diríem?
0: Point of view.
3: De l'àrbitre. Escolta, estem fent aquesta retransmissió no només perquè ens encanta que hi hagi molts catalans, l'any amb més catalans de la història recent dels Mundials a Ràdio Sant Boi, però també perquè no ens agrada gens Juan Carlos Rivera.
4: Exacte.
3: Narrador de Televisió Espanyola d'Espanya. Sí. Llavors vam dir, què podem fer? Nosaltres som d'acció, acció-reacció.
0: Som d'acció.
3: Què podem fer per crear una alternativa a Ràdio Sant Boi? Aquesta retransmissió s'ha fet perquè no hagueu de patir els comentaris de Juan Carlos Rivera. I l'altre dia el company, equivocant-se de Travis Scott a Ronaldinho, em va semblar espectacular.
4: Molt bèstia.
3: No sé.
4: Molt bèstia.
0: Qui sí havia de patir era Espanya per aquest xut des de la frontal de Cap Verde. Al final ha acabat en no res. Ha bloquejat la jugada un traïdor que es diu Marc Cucurella. no bonica, i que avui el veiem jugar per la banda esquerra d'Espanya, el que duri, perquè evidentment el seu rendiment doncs, en aquest Mundial deixarà que desitjar, no? Com sabeu tots. Jo la passada que... del segon pal acaba traient la de defenses, Ferran Torres en tasques defensives, que compta perquè s'ha animat i vol marxar a fer la... De fet, està boníssim perquè volia fer la seva jugada i al mig del camp hi ha hagut un futbolista que em sembla que era Fabián que li deia, escolta, Ferran, tranquil, tampoc cal que marxis tu sol contra el món.
3: Tot això ell ha dit en un moment?
0: Tot.
4: Escolta,
0: tot,
4: 27 tot. Minuts, molt tubets, nois.
3: O sigui, ja ho podem dir, 27 un partit avorrit.
4: Dolents, sí. Dolents. La veritat és que sempre es diu que a Espanya li costa començar els tornejos, no, d'aquesta magnitud. Els últims debuts mundialistes, Qatar 2022, 7-0 contra Costa Rica, avui serà difícil això. A Rússia 2018, 3-3 contra Portugal, us en recordeu d'aquell partit, el hat-trick de Cristiano? Ho vaig passar molt malament.
3: Sí, sí.
4: I després, 2014, aquell 5-1 contra Països Baixos del gol de Van Persie, aquest que va volar, li va donar amb el cap, la revanxa de la final del Mundial.
0: Ui, doncs, compte.
4: Doncs una miqueta de tot, no? Victòria, empat i derrota en els últims tres debuts mundialistes.
3: Jo vull preguntar-te com vam quedar el primer partit del 2010.
4: Del 2010.
3: Vam perdre.
4: Una... Sí, vam perdre.
3: Avui hem de perdre.
7: Vam perdre 1-0 contra Suïssa.
3: Sí. Avui hem de perdre.
4: Sí, sí, sí. De fet...
3: Està era... Shakira.
4: Compte això. No. Sí. Compte aquesta.
0: Ui, la passada cap enrere de Gavi, que volia provar-ho des de la frontal, una mica escura cap a la banda esquerra, acabat en no res, però recupera la pilota a Espanya, de nou, pilota cap a la banda esquerra perquè la distribueixi l'equip.
4: Molt tancadet aquí, Cap Verde, la demana Fabián a la frontal, però és que no s'acaben de trobar, almenys, a de tres quarts cap endavant.
0: Espera que va Pedri, la passada cap a la banda esquerra, Cucurella, primera, se volia deixar per Dani, compte, ara... El xut de Cucurella, des de molt, molt lluny, s'acaba perdent per sobre del travesser. Acaben no res, s'ha animat ara Espanya des de la frontal. I Pedri té això, que agafa la pilota, li venen molts, i quan la descarrega sempre és capaç de generar coses. Dèieu.
3: Estem dient que el 2010 va començar el Mundial amb un Mèxic-Sudàfrica, si no m'equivoco, no?
0: Sí,
3: sí, aquest any ha començat
0: amb un Sudàfrica-Mèxic.
3: Mèxic-Sudàfrica també. Estem parlant que el 2010 va cantar Shakira la cançó del Mundial, i sí, aquest any Shakira canta la cançó del Mundial.
7: També dic que el de Shakira no compta, que l'ha cantat 2006, sí. 2010, 2014...
3: Deixem-nos somiar, sisplau, deixem-nos somiar. Estem parlant de que el 2010 teníem un equip amb 8 catalans i aquest any tenim 9. És l'any, eh? És l'any de la segona estrella.
4: Molts paral·lelismes, molts.
3: Avui hem de perdre.
4: Segurament masses.
0: Tu, saps el que passa? Que veig difícil
3: no.
0: que perdis amb un equip com Cap Verd.
3: Jo vaig amb Cabo Verde, eh?
0: Sí, ja està. D'acord.
4: Pels més friquis, avui Bèlgica, Egipte a les 9.
0: Bèlgica,
4: Egipte... Veiem si mireu algun partit que no estem mirant cap.
3: Sí. Bèlgica, Egipte és un partit, ja és un partit interessant.
4: Ui, és un, està bé. Està, o sigui, hi ha molt pitjors. Llavors, veient-ho així...
3: Però Egipte?
4: Què prefereixes? Bueno. Bèlgica, Egipte o...
3: Bueno, que collons, Bèlgic?
4: Sí. Austràlia, Turquia.
3: O Bèlgica ha fet coses com destacades en els mundials?
4: No, bueno...
0: Sempre s'ha dit que té més talent que després el rendiment que va tenir.
4: O sigui, tenen grups molt bons, però després la producció, que sempre ha tingut un entrenador català, Robert Martínez.
0: Cert.
4: D'on era?
3: De Girona, no?
7: De Balaguer.
4: De Balaguer, correcte.
0: De Sant Feliu de Guíxols, de tota la
4: vida. Clar, i català. Sí. Aquesta és l'acció de Bèlgica.
3: Ja ho diuen això, que sembla millor i després no ho és tant, de nosaltres.
0: Qui ho diu?
3: John? Ja ho diuen.
0: Ah, diuen.
3: Diuen, gent de carrer, sembla molt bon mitjà després.
4: Escolta, fa por una mica el micro de Ràdio Sant Boi, Anna, aquestes connexions que estava fent la Marina. És que la gent no vol parlar.
0: Ei, compte que hi va Ferran.
4: Espera't.
0: Compte que hi va Ferran, la passada cap a la banda dreta, Oyarzábal, que volia fer el xut, al final s'acaba imposant la defensa, però Oyarzábal, Vasco més, un tio pesat, acaba recuperant la pilota i, tot i així, el que xiula l'àrbitre és que és favorable, finalment, a Cap Verd, que, de fet, estem veient gestos d'animar el públic, gestos de Cabral, intentant animar el públic... Com es diria això, Dani? Capverdià, com seria?
4: Els capverdians.
3: Jo crec que no hi ha cap capverdià a l'estadi.
4: Es denominen els taurons blaus.
3: Un estadi
4: no sé per què,
3: que no està molt ple. Molta cadira buida, veig jo,
4: Tu creus?
0: És que les entrades són caríssimes,
4: Sí.
0: Són molt, molt, molt cares.
4: No, però crec que, vull dir, hi ha polèmica també amb això. Jo m'esperava fins i tot pitjors entrades. O sigui, hi ha partits que poden semblar intranscendents i després estan tenint... Bones entrades, molt bones entrades per ser doncs,
3: com el John,
4: Estats
3: no?
4: Units, exacte. Per ser doncs, un país que li diu soccer al futbol.
3: Soccer?
7: Marc, aprofito per resoldre el dubte que tenies abans de si hi ha algun jugador que no juga en una categoria professional i que no es guanya la vida. Hi ha dos jugadors de Cabo Verde que poden estar en dubtes de saber si es guanyen la vida o no.
3: Sí, sí. És com nosaltres, no?
7: Anem a dir en dubtes. Un
3: estem
7: és el...
3: en dubtes de si la nòmina dona o no dona.
7: Un altre, un dels jugadors és el porter suplent, que no està jugant ara mateix, és Marcio Rosa, porter del Montana d'Hongria. Què passa? Que ha baixat de Bulgària, perdoneu, que ha quedat últim de Bulgària, per tant, no sé si és el millor porter del món.
8: Jo crec que segurament ja
7: segurament
8: li han tret la pagueta que tenia.
7: A la segona de Bulgària no sé si li donaria per viure. A l'altre jugador és Roberto López, central titular ara mateix, de, o sigui, nacionalitzat, ell ha nascut a Irlanda, però té nacionalitat caboverdiana pel seu pare, juga al Shamrock Rovers d'Irlanda, una categoria encara professional, però molt inferior a les de més, sí que és veritat que ha guanyat la Lliga, i els dos jugadors en pitjor categoria de tot el Mundial són Josué Duberger, de la cinquena divisió alemanya, i Tommy Smith, novazelandès, de la cinquena...
0: Ui, compte, la passada en llarg podia complicar-se, al final acaba en no res perquè la jugada estava anul·lada. Perdona, Albert, deies.
7: No, que els dos més baixos, cinquena alemana, Josué Duberger, porter d'Haití, i Tommy Smith, el defensa de Nova Zelanda, cinquena anglesa, que ha baixat a sisena. O sigui, està bastant fotut, Tommy Smith.
0: Són noms que fan...
3: Fan
0: por al mateix Leo Messi, vull dir, que tu els plantes allà davant i Messi diu...
3: Som d'Unai Simón o som de Joan García en aquest estudi?
0: A vegades fas unes preguntes que jo no sé. Un
3: tu,
0: tio
3: Joan García,
0: com Joan García, que és de la Masia, com tothom sap. No com altres que són de la Masia, però deixen de ser-ho.
4: Quantes vegades t'han dit Joan García a la teva
0: a mi?
4: Vida?
0: Uf, si sapiguessis.
3: L'altre dia a la xarxa li van
4: dir com a Joan García.

0: gent que està vivint-ho des d'allà és que els estadis estan bastant plens. Jo avui no el veig tan ple.
1: Ver la final del Mundial cuesta casi lo mismo que 8 casas en España. Wow. Font Euronews.
2: També dic, als Estats Units esmorzar costa 50 pavos,
0: sí,
2: quan costarà una entrada, doncs normal. Una mitjana...
1: $125,000 per anar a la final i una mitjana de 1.500 per un partit de la primera fase.
0: És tipus NBA.
1: Però és perquè es creï l'assemblea de les entrades de Sant Boi.
0: És una bogeria, és una bogeria.
1: I es denuncia el ple. S'ha de fer una moció.
0: És una bogeria.
1: Quin partit faria una moció per això? A Sant Boi.
0: No ho facis dir.
1: Va.
0: No ho facis dir. Vox.
1: Vox.
0: El xut de lluny, de Cap Verd, mai més ben dit.
1: Mai més ben dit.
3: Informa Cope, no,
0: per la línia
3: del barri al mitjà, que les entrades d'Espanya a Cabo Verde roten els 500 euros de preu.
0: 500.
1: Informa Cope, no al barri al mitjà. Perfecte, Robert. Gràcies. Ets boníssim, tio.
0: Sempre en clau local, eh?
1: Sempre
0: s'embullanament, tu.
1: Bueno, dir-vos que en els pròxims partits d'Espanya, que també podreu seguir per Ràdio Sant Boi, tindrem de convidats a gent de l'esport de la ciutat, tindrem a jugadors, tindrem a gent de l'estaf, aquí en directe a l'estudi amb nosaltres, per comentar aquests partits.
0: Fabián atrapa la pilota i la deixa cap a la banda dreta per Marcos Llorente. Conspira per aquí, conspira per allà. Al final li torna la pilota a Fabián i aquest a la port, que aixeca el cap pràcticament a la zona de tres quarts. La deixa cap a Pau Cubarsí, aquest cap a Llorente. A la banda dreta intenta buscar opcions. Al final li torna la pilota a Pau Cubarsí. Es mou a Espanya, s'ofereix a Pedri a la frontal, que agafa la pilota, fa una molt bona passada cap a Cucurella. La centrada, la pilota queda morta contra el xut. Quina aturada de Bocinha, quina aturada de Cap Verd. La pilota marxa a corna, Dani. Quina ocasió d'Espanya.
2: L'única i més clara del partit, que acaben fora de joc. Llavors ens rectifiquen molt ràpid. Però a Espanya, que li estava costant moltíssim trobar els espais, ara ha sigut Cucurella qui ha trencat aquí en profunditat en fora de joc, però igualment estava, que no li ha segut, no li ha seguit cap marca. La posada de cap cap a Oyarzabal, tot i que estaven Ferran i Oyarzabal, les dues marques, els dos a sobre, no s'ha organitzat massa bé i ha hagut de salvar l'equip Bocinha, tot i que era fora de joc.
0: Ha fet una aturada com si fos
2: de
0: vòlei.
2: Sí, sí, no, no, sí, ha sigut sí, un servei de voleibol, d'aquests que la col·loques com
0: sí,
2: és. Jo no sé massa de vòlei, però els col·locadors...
1: Àlex Pérez, un altre cop, entra aquí a donar resposta.
0: Està passant una cosa, que és que ja ens ha dit la Marina Blanco que no hi havia gent que volgués entrar. Avui Sant Boi, doncs mira, s'havia aixecat la gent tímida. Però per sort hi ha altres llocs, i de fet la Marina s'ha desplaçat fins a un altre bar per poder veure també com s'està vivint tot això. Marina Blanco, bona tarda, on estàs ara mateix?
4: Doncs aquí estem a un altre bar amb més aficionats i els anem a preguntar com estan vivint aquest partit de debut de la selecció. Com estàs vivint, com estàs veient la selecció en aquests primers minuts?
5: Doncs amb una mica menys d'intensitat del que jo m'esperava per un debut mundialista. Sí que és veritat que falten figures com Nico i Lamine, però bueno, sí que exigiria una miqueta més de verticalitat en contra de tant pas horitzontal.
4: I quin creus que està dominant el partit pel moment, Espanya o Cap Verd?
5: Home, clar, per qual? Jo crec que Espanya, però dominar sense marcar no val per res.
4: Què opines del nou fitxatge de Cucurella al Madrid?
5: Bueno, com culer, doncs no m'agrada massa, però bueno,
0: respecte
5: que no hagi anat directament de Barça a Madrid, estil Figo, però bueno, al final els jugadors miren per si mateixos,
2: clar,
5: i que estarà millor al Madrid que al Chelsea, doncs, respectable.
4: I bueno, quin creus que serà el resultat del partit d'avui?
5: Home, jo he apostat un 3-1, però bueno, veient com va el partit, potser m'he vingut massa amunt, però bueno, em mantinc en 3-1.
4: Coneixes algun jugador de Cap Verd? Ens podries dir algun?
5: un a la Premier, un altre al Benfica i poca cosa més.
4: I ja per últim, molta gent diu que aquest any és l'any d'Espanya, és un dels equips favorits per guanyar. Què faries si guanya Espanya el Mundial?
5: Uf, no he fet cap promesa encara, però bueno, sempre està la d'anar-se a Montserrat o alguna cosa d'aquestes.
4: Doncs aquí és on molta gent, molt ambient.
0: Marina, què faries tu?
4: Doncs tampoc ho he pensat, la veritat, però m'agradaria anar a Madrid, la veritat, si guanyo.
0: Anar a Madrid, buf.
1: Com el Cucurella,
0: sí. No? Organitzem una excursió. Marina, no ho facis això, eh? Doncs una abraçada i molta gràcia. Seguim parlant també amb els sambollans que estan vivint el partit en directe. Compte! Travesser, Ferran Torres segueix la jugada de perill. Aturada de Bocinha de nou. Dani Teruel, quina ocasió d'Espanya, eh?
2: Bueno, doble ocasió de nou. Una jugada molt similar. Ha trencat Cucurella per fora, que està indetectable en aquestes ocasions. L'ha tornat a posar de nou amb el cap. Aquesta era boníssima per un Ferran Torres, que crec que incomprensiblement l'envia al travesser. Sí, sí.

0: i després Oyarzabal en segona ocasió, i Bocinha, que la tenia de cara, tampoc és que tingués ningú davant, i ha fet, ara no de volei, crec que més d'handbol.
1: Sant Boi en joc.
2: Sí.
3: Ha fet...
0: Ens toca fer una miqueta de què farem si Espanya guanya el Mundial, no? Aquest,
1: mira,
0: aquest
1: nom ens està clar,
0: dient d'anar a Montserrat, que fons, em sembla poca cosa.
1: Fons municipals,
3: sí,
1: asseguren a gent de carrer.
3: Què diuen?
1: I a Sant Boi en joc, i a Ràdio Sant Boi.
3: Sí.
1: Que si Espanya arriba a la final,
3: sí,
1: s'instal·larà una pantalla gegant per poder veure-ho a la ciutat. Això passarà.
3: Boom. Passarà,
1: eh? És una afirmació. Sí. Ara ens hem de guanyar que Sant Boi en joc narri aquell partit a la pantalla gegant.
2: Jo crec que anem per bon camí, no?
0: Aviam qui ens aguanta,
2: bon camí, eh?
1: També et dic, si en un partit tan avorrit estem aconseguint treure suquet, algo és algo. El cas com sona.
3: Compte la pilota a l'interior de l'àrea i va Oyarzabal, està d'esquenes, no pot xutar. Fabián, que al final volia rebentar tal com ha pogut la pilota, estava davant seu també un altre jugador d'Espanya, i ara... Luis de la Fuente, que estava dient, jolín.
4: M'està sorprenent molt el nivell de
3: estava dient recorxones.
4: Estic mirant una mica el seu historial, recordem que té 40 anys.
1: L'Albert ja lo suyo.
4: 40
1: L'Albert es va tirar una hora.
4: No, no, un moment, un moment. Bocinha va debutar un equip que es diu Batuque, que si tu busques Batuque Cabo Verde és un estil de ball, o sigui, el nom del club és un estil de ball, i del Batuque semanal Progreso do Sambizanga, no és broma.
3: Ah.
4: Equip de l'Angola, un equip
3: consolidat. Equip d'Angola?
4: Equip d'Angola, equip consolidat a la Lliga Angolesa.
1: Sí, és com si aquí jugués...
0: Vol dir consolidat. Han jugat
4: sempre
0: un any.
4: Mitja taula.
1: És com si aquí jugués al Futbol Club Sardanes, no? Algo així.
3: M'encanta.
4: I el Progreso de Sambizanga és com si juga aquí, no ho sé.
1: El Progreso de Sant Boi, no?
4: El Progreso de Sant Boi, algun nou partit polític.
1: El Front d'Esquerres, que deien.
3: Sí. I també fem una altra trucada.
1: Podem dir que l'equipació del porter de Cap Verd és una còpia clara de l'equipació del Ciutat de Cooperativa?
3: Sí.
1: Es pot dir, es pot afirmar.
0: Es
1: pot afirmar.
3: I va Rodri, atrapa la pilota a la frontal de l'àrea, la deixa a la banda esquerra, compta aquesta Fabián sol, al segon pal, al final s'acaba anticipant la defensa, es perd l'ocasió, i ara hi va Cap Verd amb fins a 4 futbolistes i compta perquè defensen 4 d'Espanya. Pot haver-hi perill, la jugada va cap a la banda dreta, volia fer la falta algun migcampista perquè no pogués acabar xutant. Duarte, que era qui feia l'acció, compta que entra a l'interior de l'àrea, caigut, però no hi ha res a fer la jugada per ell, per Cap Verd recupera la possessió a Espanya.
0: I amb dubtes, aquí amb aquesta contra, ara que estava conduint tot sol lliurement, que crec que s'ha embolicat una mica massa, estava buscant els espais, els companys, i al final s'ha trobat amb un 3 i no res, perquè és que ha caigut i ha perdut tota l'ocasió que tenia muntada, però vaja, és que... Vull dir, està tenint dubtes, Espanya. Hi ha hagut un moment ara, un milisegon de que s'ha trencat el partit i no he vist a Cap Verd, molt per sota del nivell d'Espanya. O sigui, i de fet m'està sorprenent...
3: Tu creus?
0: També, ho dic. L'Albert deia que li estava sorprenent...
3: Una mica per sota, sí.
0: Positivament,
1: sí, clar. En un 3 i no res? M'ha deixat
3: perplex. En un periquete.
0: Ho he clavat i m'ha...
1: És molt...
3: Obrir tancat.
1: És molt de la República Samboiana.
3: Ui! Pedri, marxa de dos. Crec que no li ha agradat el que has dit, de que està millor Cap Verd que Espanya i que vol posar-hi solució. De moment, qui ho intenta és Oyarzabal, deixant la pilota per Pau Cubarsí. Pau Cubarsí l'envia cap a Rodri, a la frontal de l'àrea, banda esquerra, i va Cucurella, té prop Gavi, de moment no li arriba la pilota, si ho fa Rodri, que de nou la distribueix cap al mig del camp per un Pedri que ara mateix està apareixent per tots llocs. Deixa la pilota per Laport, aixeca el cap Laport, de nou la deixa per Rodri. Ara Espanya, que intenta pausar una mica més, a veure si se li acudeix alguna cosa, i va Pedri, marxa el primer, la deixa per Ferran. Ferran de nou per Pedri, pot estar fora de joc, al final no s'acaba xiulant res. Sí. Gavi, que també intentava apretar-lo, doncs sí, fora de joc.
1: Pot ser que la selecció espanyola tots tinguin cara de bona persona? Sí, estem davant d'una selecció de bons tios?
0: No sé.
3: Baena, no.
1: Bueno, ja, però no et quedis...
3: Mira,
1: imatge estem veient del
0: Point of View.
1: Cucurella té una cara de bon tio.
3: Sí, Cucurella...
1: Sé com una paella.
3: És dels pitjors. No. És dels que t'enganyen.
1: Té cara de bon Jan. Ferran Torres té cara de bon Jan. Cubarsí, sisplau. Cubarsí és delegat de classe. Cubarsí és delegat de classe.
0: Sí, és veritat, t'ho estic comprant ara. I les càmeres que com
3: crec que poden... tenim Cubarsí en directe amb nosaltres.
0: Les càmeres que busquen Lamine com poden, eh?
1: Sí.
0: Perquè això crec que és l'únic...
1: Una altra hòstia digna de Bonchuay, eh?
3: Una altra. Si és que aquí...
4: Per cert, Bocinha, tot un trotamons.
1: Sí, ell segueix.
3: Sí. Tot un trotamons. Què passa amb Bocinha?
4: Un trotamons. Un trotamons perquè se'n va anar del Progreso de Sambizanga, d'Angola, se'n torna a Cabo Verde, se'n va al Cimbru Chisinau de Moldàvia, sí. Se'n va el Gil Vicente de Portugal, Xipre, Eslovàquia, i ara està el Chaves de Portugal de la segona.
1: Estrany que no hagi passat per la Unió Esportiva Sant Boià, aquest senyor.
0: Sí, sí.
4: Més trotamunt que Dani Martínez, que ha estat a Marianao, Sant Boià i Cope.
1: És que...
0: ha vist món, aquest tio.
1: Li falta el Casablanca.
4: Falta el Casablanca i el Vinyets i la Penya Màlaga. 50%.
3: Jugant a Espanya al mig del camp, d'aquí res, arribarem al final del temps reglamentari aquesta primera part, també pendents de saber quant de temps s'afegeix, però abans l'atac d'Espanya és per la banda esquerra. I va Cucurella deixar la pilota per Gavi, queda morta Ferran. Ui. De nou atrapa el Rodamons Bocinha.
4: Que es queda... està fent molt bon partit, Bocinha.
3: Que es queda la pilota, sí, sí. Bocinha, fins ara clar protagonista del que portem de partit.
0: Escolta, claríssima aquesta, de les més clares, sí. De nou del partit, un Ferran que li ha caigut a la cama esquerra, evidentment és dretà, però, escolta, Bocinha s'ha de tenir aquí els reflexes i no dubtar, que està en un Mundial.
3: És el serrell aquest que porta Ferran, que ui, no acaba de veure, saps, del tot per sota la porteria. Ui, ara la sortida de pilota, es queda sol Pedri, cau al terra... No hi ha absolutament res, tot just arribem al minut 45 de partit i Dani Teruel s'afegeix en 4.
0: Doncs sí, Cap Verd, que crec que està, doncs, bueno, es pot anar al descans més que contents. Vull dir, 0-0, almenys, sabent que segurament no guanyis aquest partit, sempre l'expectativa està en no sortir golejats, i en aquests primers 45 minuts, on ara sí que és veritat que està començant a arribar més a Espanya, a tenir un 0-0, jo crec que és un sí, tresor, o sigui, és un debut mundialista, recordem.
1: Jo, un apunt que no té res a veure amb futbol, un dels estadis d'aquest Mundial de Futbol està patrocinat per Levi's, per la marca de roba. I la FIFA ha fet tapar el cartell de Levi's perquè no és patrocinador d'aquest Mundial. Què ha fet Levi's? Ha tapat el seu logo també a les xarxes socials i ho ha convertit en campanya de públic.
3: Molt bé.
1: Crec que està molt interessant i que mereixia un minut en aquesta retenció.
0: L'altre dia vaig llegir, ho havien de tapar amb una tela de texans.
1: Hauria sigut molt bo això, sí, sí. Hauria sigut una bona idea. Però suposo que això ho ha tapat l'equip de l'estadi i no Levi's.
0: Malament.
3: T'haguessin hagut de contractar, no, Dani?
1: Jo sí, tampoc penso.
3: En un 3 i no res faries...
1: Al final, Dani, fer marketing és molt fàcil.
0: Sí. És fàcil. Sí, costa de llegir un tuit i llegir-ho després.
3: Tot és qüestió de posar-s'hi. I és el que està intentant fer Espanya de moment sense èxit. Al minut 46 de partit quedaran una mica més de 3 minuts i arribarem al final d'aquesta apassionant primera part. La primera part d'aquelles que recordarem
1: tan
3: molt de temps.
1: Per què van tan tranquils?
3: Qui, els jugadors d'Espanya?
1: Sí, entenc que és una fase de grups, que al final és el primer partit, però no seria guai sortir a tope?
4: Jo crec que estan espantats per Bocinha, recordem 10 partits, 6 porteries a 0
3: pues que,
4: a la classificació.
3: Ja ho diuen que qui viatja molt sap coses, coneix moltes cultures, segurament sabrà els punts dèbils d'Espanya, no? Arribarà algú allà i li dirà... tortilla de patates. Em posa nerviós.
1: Clar.
3: Jo crec que és això.
4: Ha jugat Conference League, el bo de Bocinha.
3: El bo de Bocinha ha jugat Conference,
4: Conference League. No el subestimem.
3: Amb Angola no crec.
4: Ara mateix...
3: Ui, al corna, Bocinha, tu. Està inspirat, eh? Rematava la porca. Anava justament a... rematada
4: la
3: a cap.
4: La porca. Pepa Pic remata el partit.
3: He dit la porta.
4: Molt bona aturada, molt bona aturada, Bocinha.
0: Sí, sí, no, molt bé, Bocinha, aquí.
3: I Bocinha espectacular, eh?
0: I davant que una situació en la qual en pilota pots fer poca cosa, doncs pilota aturada i que surt...
3: Un altre. El corna, el primer pal, la treu la defensa. De moment, Cap Verd espectacular, en defensa.
0: No, sí, molt bé. De veritat, és que a mi m'està agradant aquesta selecció. Vull dir, no té recursos. Crec que probablement un dels seus millors jugadors, que no l'hem mencionat, Logan Costa, jugador del Villarreal, és la cara més coneguda. No està jugant i a mi defensivament m'està semblant un equip amb molt ordre. Sí que és veritat que crec que el seu punt fluix per on pot trobar Espanya el gol és que quan mou la pilota Espanya cap a un lateral es queda el seu bloc molt a prop de la pilota i descuida una miqueta a l'esquena de l'últim defensor. D'aquí les ruptures de Cucurella, que ha trobat dues molt interessants.
3: I la cara de Luis de la Fuente concentrat mirant el partit dient esto en los 60 no pasaba.
0: No voy a dimitir.
3: I que no voy a dimitir. Segurament seria això. Compte que va Llorente, la passa al segon pal, no hi arriba ningú, la rematada de Oyarzabal, que en comptes de dirigir-la cap a la porteria, l'ha volgut dirigir cap al terra perquè rebotés la pilota i se li compliqués a un Bocinha que fins ara està sent implacable a la porteria de Cap Verd, però al final la jugada acaba en no res, que és el que s'ha xiulat aquí.
0: Doncs no ho sé, però a mi el que m'encanta és la cara de pòquer d'Oyarzabal, eh?
3: Sí.
0: Li passi el que li passi. O sigui, li poden atropellar perfectament i fer la mateixa cara que quan va marcar el gol del final de l'Euro.
3: No, però
0: vull dir, té una cara de pòquer Oyarzabal que va marcar el gol a la final del Mundial i jo encara estic esperant la seva reacció. O alguna declaració... Mira la càmera.
3: Arribem al minut 94... No,
4: 94.
3: 49. 49 de partit, en teoria hauria d'acabar ja. De fet, és justament el que xiula l'àrbitre. Acaba la primera part... Aquí als Estats Units és on estem vivint, evidentment, de primera mà el Mundial des de Ràdio i Sant Boi, el debut d'Espanya de moment, primers 45 minuts en els que, a veure, no han passat masses coses. Com a molt, hi ha hagut alguna bona aturada de Bocinha, fins ara nivell fluixet d'Espanya que ha dominat però no ha estat capaç de generar molt de perill, excepte en algunes accions comptades, més de centrals laterals, sobre una defensa de Cap Verd que, de moment, doncs, està resistint com pot.
0: No, ara amb el cansament de Cap Verd sí que està arribant més clar Espanyol, almenys amb més espais. A la banqueta, Eric García, Puy, Pedro Porro, Grimaldo, Zubimendi, Miquel Merino, Baena, Olmo, Jeremy Pino i Borja Iglesias. Jo, almenys, el que faria és fer entrar jugadors de bandes per insistir més en les centrades laterals. Crec que Espanya no està
3: aprofitant el recurs. El tema és si els jugadors de bandes estan com per entrar o no, perquè hi ha dos que...
0: Sí, però Pedro Porro jo crec que pot entrar perfectament a fer carreres, sí. I posar centrades laterals. I després, em sembla una bogeria que jo digui això, perquè l'ho diu, però jo posaria a Olmo. Per com s'està produint el partit, amb tants pocs espais per dins, un d'aquests jugadors, com Pedri, com Olmo, que et poden generar en un metre quadrat i en un toc moltíssims espais, i que et poden teixir jugades en res, és que en un metre quadrat em semblaria superinteressant.
3: Marc Gavarnet, què t'ha semblat de moment això?
1: Doncs més avorrit del que m'esperava.
3: Sí,
1: sóc una persona que el futbol no és que li agradi especialment.
3: I amb el que has vist avui, ho podríem entendre.
1: Amb lo interessant que és un partit de handball de la Copa.
0: Posa-t'ho.
1: Amb lo interessant que és un partit de rugby allà jugant-se la permanència.
3: No, si no falta raó, tampoc.
1: I ens hem de menjar aquesta obra d'art, no? Aquesta obra d'art.
3: Albert Vilar, algun país més en el que hagi estat Bocinha a la seva vida?
4: No, ara canvio de personatge que m'interessa. M'està semblant un gran plantejament de Pedro Leitao, l'entrenador de Cabo Verde. Recordem, no és broma, 6 porteries a 0 en 10 partits de classificació en Cabo Verde. Un Pedro Leitao que li diuen Bobista, per la illa de Boa Vista de Cabo Verde, és com si jo soc canari, em diuen Tenerife, com si soc de Sant Boi, em diuen Marianao, bàsicament. És com si em posen aquest apodo. Sí.
1: A partir d'ara l'Albert se les dirà Marianao.
4: Mariano Vilar. Em posa de sobrenom Mariano. I un bubista que, no pregunteu per què, ho descobrirem a la segona part, va debutar el
0: Badajoz. Hype.
3: És que ets el millor.
4: Va debutar el Badajoz.
3: Sí,
4: com a jugador, va debutar el Badajoz jugant dos partits abans de tornar-se al Aviasao d'Angola. I ara
3: doncs...
4: ja ha classificat el seu equip per una sèrie mundialista.
3: Doncs 7 minuts i seran les 7 de la tarda. Nosaltres d'aquí res seguim amb aquesta segona part del partit d'Espanya. Abans el que hem de fer és seguir parlant d'esport, però en aquest cas d'esport sambollà.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Passant 4 minuts de les 7, estem explicant-vos aquest debut d'Espanya en el Mundial, per si algú s'ha sumat a aquesta retransmissió. Des d'ara i fins que acabi el Mundial, ens hem compromès a Ràdio Sant Boi, a l'equip de Gent de Carrer i l'equip de Sant Boi en Joc, a retransmetre tots els partits de la selecció espanyola. I no només això, sinó que també ho farem connectant amb bars de la ciutat on s'estigui vivint també aquest partit i amb protagonistes també de l'esport santboià. De moment estem explicant-vos aquest debut de la selecció espanyola, avui contra Cap Verd, en una primera part que ha sigut molt fluixa, partit. Dani Teruel, vull dir que per empassar-lo havies d'esforçar-te, eh?
1: Doncs sí, bocata de cemento, no?, que s'ha dit sempre. Necessitem una miqueta més de samba, John. O sigui, necessitem una miqueta més, yeah, del que tenen Nico Williams, del que tenen Lamine. Jo no sé com estan físicament, però si el partit segueix així, necessitem algun canvi, que ens doni una miqueta de samba, d'alegria, perquè tu no pots començar un Mundial així.
0: Parlant de samba, parlant d'alegria, tampoc el que pots fer és quedar-te adormit, que és una possibilitat avui, sí, una possibilitat, sí, real. I en aquest sentit hem d'agrair molt a qui tenim al costat, que és la vecina, que ens, sí, està portant aquí, Dani Teruel, uns cafès amb el que passarem una segona tard, una segona part, jo crec que una mica millor, eh?
1: Sí, sembla una mansió, sembla un patrocini, sí, això, al contrari, som tan...
0: No som patrocini, eh?
1: No, però sempre que podem ens escapem, ja que els tenim aquí al costat, doncs aquests cafè amb gel, aquests cafès amb gel, per espavilar una miqueta, sí, després d'aquest entrepà de pedres que ens estem menjant, doncs va haver una miqueta de cafè per animar la cosa, i aviam si entre el cafè, la samba i algun canvi, doncs podem tombar la porteria del qui surt ara en pantalla, que és Bocinha, que està fent, sí, vamos, una obra d'art.
0: El Rodamons Bocinha, Albert Vilar, que en aquesta primera part el tio s'ha lluit, eh?
2: Efectivament, porter de 40 anys, porter l'únic del seu equip que ha jugat a un equip de Cabo Verd, un equip de Cap Verd, un equip, sí, del seu país. Però de moment està fent un gran Mundial, perquè és el seu debut de la seva selecció i també com de porter. Recordo que, per exemple, Alemanya, que va guanyar ahir 1-7 a Curaçao, ja està classificada virtualment als vuitens de final, per tant, al vuitè o als setzens, a la passada ronda. Per tant, hem d'aconseguir una victòria, i si és contundent, millor que millor.
0: Esperem que sí. Comença la segona part d'aquest debut d'Espanya al Mundial 2026. Una segona part cada moment comença amb la primera possessió, la té Espanya, que a veure si pot tombar aquest mur, va, que se li ha format al davant. De moment, Cucurella jugant al mig del camp. La pilota per la Port. Jugant
1: sense canvis,
0: per Pau Cobercí. Sí, sí, res,
1: sense canvis, o m'equivoco? Que jo crec que no trigarem a veure's, eh? No trigarem a veure canvis, Ferran està igual per la dreta, sí, tot igual. No crec que triem. Bàsicament, per moure alguna cosa, crec que això de Gavi, no sé, no està jugant malament, però no està funcionant. Ofensivament, Gavi
0: totalment,
1: aquí no està funcionant.
0: La samba que la reclamava el Dani Teruel, que per mi té nom i cognoms, es diu Lamine Yamal, i esperem que pugui tenir també.
2: Per cert,
1: estava fent una careta sortint de túnels, Lamine Yamal, sí, tu no l'has vist, però estava fent una careta de ganes, uau.
2: A la banqueta, Àlex Baena, els germans García, Eric García, no el del Sant Boià, sinó el del Barça, Joan García, Alejandro Grimaldo, Borja Iglesias, Lamine Yamal, Miquel Merino, Víctor Muñoz, Dani Olmo, Jeremy Pino, Pedro Porro, Marc Pubí, catalàic de l'Atleti, sí, David Raya, Nico Williams i Martín Zubimendi.
0: Catalàic de l'Atleti.
1: És irònic això, no?, catalàic de l'Atleti.
0: Ui, la passada a l'interior de l'àrea, volia girar Gavi. Al final atrapa de nou la pilota Bocinha.
1: Bocinha, quin partit, en realitat, Bocinha, i quin debut. No crec que jugui igual a la resta de partits. Després contra Uruguai encaixarà,
0: sí,
1: 10
0: ja
1: gols
0: veure, ja,
1: i serà, vaja, el pitjor porter de la història.
2: Si passa 8 anys, sí, teòricament no tindria contracte. El podríem fitxar com a comentarista a Ràdio Sant Boi. Se li acaba el contracte el 30 de juny.
1: Què dius?
2: Sí, sí,
1: 30,
2: sí,
1: de juny estem, eh?
2: A 15.
1: O sigui, el Curaçao Futbol Club. El Illa de Pontes, no sé què, no el renovarà.
2: El Chaves.
1: No el renovarà. Jo crec que després d'aquest Mundial se'l rifaran, eh?
2: 40 anys és una gran promesa,
0: sí,
2: del futbol.
0: Èxit assegurat.
1: Hi ha algun equip d'Europa que necessita Bocinha, estic segur.
0: Sí.
1: Aviam, un equip ara, per exemple, Premier, que paguen molta pasta, que tingui porter dolent. T'ha deixat. T'has quedat glaçat, eh?
2: Anglès.
0: El tema és, per exemple, el fitxa el Ciudad Cooperativa. Molt bé, aquí treus.
2: No, clar. Pablo Chacón...
0: El fitxa el Sant Boià, aquí treus.
1: Impossible.
2: Ivan Fuentes també renovat.
0: Doncs ja està. Bocinha, fes un bon Mundial, que aquí a Sant Boi no tens joc. Ja t'ho expliquem.
1: Som-hi, va, Gavi.
0: La passada cap a la banda esquerra. Ataca Espanya, ataca Pedri. 1 contra 1, intenta agafar línia de fons per fer la centrada del punt de penal. Compte la rematada que intentava Oyarzabal, no hi arriba.
2: Era un refús,
0: al final
2: eh?
0: Sí que ho fa Marco Llorente. De nou pilota la central, el xut per sobre del travesser. Es perd aquesta opció de Fabián Ruiz.
1: Molt bé, s'anima Espanya, eh?
0: Sí.
1: S'anima Espanya, això està una miqueta més interessant. Ara ha provat el xut exterior Fabián Ruiz, sí, que no ho havia fet en tota la primera meitat. Em sembla que és un recurs molt vàlid del de los Palacios. La veritat és que a mi m'encanta, té una gama esquerra, crec que és un jugador que està super infravalorat de sempre, de fet, m'hauria encantat veure'l al Barça.
0: L'atura et bocinya? No.
1: Què dius?
0: Marxar per sobre el travesser. No, m'havia semblat que està fent un partit que és capaç.
1: L'acostum, no? Sí,
0: sí,
1: això?
0: Està sent el clar protagonista del partit. Com ho és també el Marc Gavarnet, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
0: Que bé entrarà aquest cafè que ens acabes de portar.
3: Eh? És que la vecina, la Mònica i la Natàlia de la vecina, sí, estan ajudant a no dormir-nos amb aquest partit tan avorrit,
0: sí,
3: i suporífer.
0: És el que just estàvem comentant. Tampoc cal, vull dir que ja sé que no t'agrada el partit, però no caldria trencar tampoc
3: no s'ha notat això.
1: Ui, aquesta!
0: Ui, compta la pilota de Gavi a la frontal. Volia Fabián controlar la pilota per intentar encara portar-hi. Al final l'acaba perdent. Ara s'anticipa la defensa d'Espanya perquè Cap Verd intentava fer un contracop, una cosa que no ha fet en tot el partit i que tampoc farà ara. Jo crec que es quedaran aquí tot el partit, eh?
1: No, a mesura
0: ja poden plantar les hamaques.
1: No, a mesura que avanci l'estona, jo crec que això es convertirà encara més en aquesta, com dir-ho, ara no em surt la paraula, en aquesta obra d'art defensiva que està fent Cap Verd.
0: Anem a, Albert, a veure si pots poc a poc anar arribant al so que ens arriba directament des dels Estats Units, perquè aquí està passant una cosa. Albert, ens escoltes o...?
1: Ui, espera.
0: Sí. Ui, compte, ara ho expliquem. Abans pilota a l'interior de l'àrea, no hi arriba Oyarzabal. Al final sí, hi arriba la defensa de Cap Verd, que a més treu la pilota jugant, eh? Treu la pilota jugant. Es recupera Espanya en la pilota al mig del camp. El que deia és que aquesta imatge, Albert, d'aquest som, i l'he dit, que ens arriba directament d'Estats Units, a veure si a poc a poc posa baixant-lo, perquè està passant una cosa, que és que segurament molta gent en aquest partit s'estava relaxant una mica. Fora això. Sí, ara. S'estava relaxant una mica i aquí el que volíem aportar a Marc Gavarnet és una experiència sensorial.
3: No, jo no la volia aportar. Jo estava dient que quina merda que s'escoltés tot, perquè s'estava escoltant una mica
0: a veure.
3: Aquest sorollet de jo agafant una galeta, una
1: cookie. Que bons són els micros,
3: Però no volia fer aquest soroll. Llavors, gràcies per evidenciar aquesta antiràdio. Podeu continuar.
1: Home, si els micros piten, nosaltres podem fer el soroll que vulguem.
0: Ui, va Espanya, el xut per sobre del travesser. Es perd aquesta nova opció de Fabián Ruiz, que a poc ho està intentant, i amb un equip que sembla que ha sortit una mica diferent i més animat en aquesta segona part. Segurament els hi hauran donat també cafè de la vecina, no, Marc? El descans.
1: Molt bona recuperació aquí de Pedri, eh?
0: Espera, Marc, és que vull saber què opines.
3: No.
0: No, jo t'he fet una pregunta i no.
3: Amb l'oca plena.
0: No sé, no, estava fent una pregunta, no té més.
3: Tu quan tens la boca plena parles?
0: A vegades.
3: Pues jo no.
0: A vegades, depèn.
1: La càmera aquesta de l'àrbitre no es pot veure pitjor, eh? Està matent en... Saps el YouTube quan tens una connexió
3: 144p.
1: Pèssima? 144p. Et fa 144, doncs així està la càmera de l'àrbitre, tu.
0: Sí, l'estan punxant igual. És el típic que t'has de fer el xulo d'algun... Vull dir,
1: a veure,
0: és un recurs que tens.
1: Quan costarà la càmera aquesta?
0: No ho sé.
1: Una càmera que t'està fent directe des dels ulls dels àrbitres i que és supermini.
3: De fet, Ray-Ban està perdent diners aquí.
0: Sí, però deixarien que patrocinés una... Sí,
1: té un patrocini,
0: les samarretes i tot,
1: Lenovo, crec que és Lenovo el patrocinador.
0: Lenovo, tu. I va Espanya per la banda dreta, pot haver una centrada que sembla... I atrapa, com no. Albert,
2: Bocinha.
0: Qui l'atrapa?
2: Bocinha, per cert.
0: Ara. Més dades de Bocinha. M'encanta el format.
2: Valor de 40.000 dòlars o euros, Bocinha. El pot comprar a la Santboiana.
0: Albert, jo crec que el tens.
2: Si
0: cooperativa... Si t'esforces, el tens.
2: Per poc, i el Santboià.
1: Ens entra un pressupost, a Ràdio Sant Boi.
0: Que els estàs dient pobres, el Ciutat Cooperativa.
2: No. Em sembla que Pocinha té un valor incalculable, però em sobra. A mi em sobra la Copa, em sobra el Santboià, que no té espai. I el Marianao també em sobra. No té espai.
1: No, però aquí hi ha tècnic de sol, podríem posar 40.000 pavos.
0: Tu creus, Pocinha? No el faries locutar, Bocinha, si el tinguessis.
1: Ostres, el nom que té. De veure, però sí. Un programa en portuguès no vindria malament. Tenim un engallec, que és mig portuguès, per no dir portuguès.
3: Hi ha gent cobrant en aquesta casa que fa menys que Bocinha.
1: Això està clar. Bocinha...
0: Et quedes tan ample, no? Sí. Què opines del partit, de moment?
3: 0-0.
0: Jo sempre que menys escaleta faré preguntes. Minut 52 de partit, com bé ha dit el nostre especialista Marc Gavarnet, de moment 0-0 al marcador. en un partit que semblava a l'inici de la segona part que ens divertiria una mica més, i després de 7 minuts podem dir oficialment que estàvem equivocats. Però això encara pot canviar. Ui, per exemple, espera. Recupera Espanya. Ui, compte aquesta que intentava Oyarzábal, tu. Compte la que intentava Oyarzábal. Ha vist que Bocinha, com que li agrada molt Albert...
2: Està confiat.
0: Clar, com li agrada molt anar pel món, doncs el tio volia marxar d'excursió, ha vist que sortia de la porteria i Oyarzábal has dit, saps què? Seré més llest que això. L'ha volgut enviar a la porteria...
1: Escolta, va dins i se la menja, eh?
0: I hagués estat realment un ridícul escandalós de Bocinha, però s'ha acabat salvant perquè ho és el seu dia de sort. Fora aquesta pilota de Villarzabal.
1: I s'ha tirat el primer pal caçant mosques.
3: Som molt guarro, no? El futbol, veig cada cop que hi ha una repetició molt escopir, suor, no?
0: Sí.
3: És com fastigós. És la meva aportació del minut 53.
2: Per cert, tenim un internacional a Sant Boi, que no juga al Mundial, però juga a la selecció, que és l'andorrana, Nil Linares, del Sant Boià. Un Andorra que li va treure un empat a Sud-àfrica. Una Sud-àfrica que està jugant al Mundial.
1: En sèrio?
2: Fa un parell d'anys.
1: Com a 1972? No, què hauria de passar perquè 2024. Andorra jugués al Mundial?
2: Doncs moltes coses, bàsicament, perquè s'ha quedat molt a prop de classificar-se en el seu grup, amb un total d'un punt en 8 partits.
1: Molt a prop, diu.
3: Una mica de Sant Boià en aquesta temporada.
1: Però què juga? Contra equips?
2: No, estava en el grup d'Anglaterra i d'Albània, Sèrbia i Letònia. O sigui, ho tenia bastant complicat,
1: sí,
2: l'Andorra.
1: Sí. Europa, no, home.
2: L'Andorra ni l'Ineres.
0: Home, la Letònia de Brozovic, ja sabem que sempre és perillosa.
3: A mi m'encanta perquè jo vaig dient borrades per comprovar si els nostres jefes ens estan escoltant. Llavors jo rebo un missatge de...
0: Ei, baixeu el nivell.
3: Sí, sí, però de moment tot bé.
0: Bona o mala senyal?
3: Bona migdiada.
0: Sí, la centrada cap a Bocinha, que no falla, atrapa la pilota. I en Ferran Torres, que ja estava parlant amb Gavi, dient-li cap on s'havia de col·locar, eh?
1: 10 minuts més d'entrapar de ciment i això continua igual, eh?
3: O sigui... Entrapar de ciment, què significa?
1: Sí, bocata de cemento. Sí que, partit molt avorrit.
0: Sí, que costa d'empassar.
1: Sí, exacte. Si tu, imagina't menjar-te una pedra.
0: Per exemple, ara estaves menjant aquesta cookie de la vecina, no? Doncs...
3: Perfecta, preciosa...
0: Clar, allò ho mastegues, entra bé, bon gust, aquest partit, doncs no.
3: A mi, en general, els partits no m'entren, eh?
0: I aquí estàs, eh?
3: I aquí estic, per vosaltres.
0: Oh. Escolta, què és l'amor, què és l'amor si no veure un Espanya-Cap Verd, no, Marc?
3: Profundament està... enamorat d'aquesta ràdio.
1: Com es diu la de Loteries Gaia?
3: Míriam.
1: Míriam, sí. Podria anar a fregar-li un boleto d'aquests al cap al Luis de la Fuente? Aviam si...
3: Jo no estic entenent res d'aquesta hòstia.
1: A passar-li una miqueta de sort a aquesta selecció, perquè, vull dir, aquí hi ha una connexió entre els calbs i la Loteria Gaia que s'han inventat. A mi m'encanta perquè sembla que els hi preguntem, és com que no hi estaria darrere.
3: Però per què m'ho dius a mi?
1: Jo estic mirant el John.
0: És veritat que estàs pel mig i...
1: Clar, coses
3: estic
1: coses
3: pel mig, eh?
1: No, però, sí. Vull dir, amb la relació aquesta que té Loteries Gaia amb els calbs...
0: Espera, Albert, és que tenim una mica sessió de CMR, no?
3: Què he de fer ara? L'imbècil amb el xupito que em queda de cafè?
1: Se l'ha més entretingut del partit.
0: Ho has fet sense que ho demanem? Dic, potser, espera.
3: Això és pitjor que el que fan aquí els cap de setmana.
1: Hòsties!
0: Ui, que es trenca ara la relaxació en aquest partit, perquè estava a punt de rematar Fabián Ruiz a porteria, li arribava la pilota, però Albert Vilar, qui l'ha atrapat finalment?
2: Bocinha!
0: Ara. Que és que es queda la pilota i la desplaça cap a la banda dreta.
2: Un Bocinha que ha jugat a una lliga, la de Cap Verd.
0: Sí.
2: Voleu que us digui noms?
0: Sí, home, clar, només faltaria.
2: Els 11 Unidos. Fan 11, però, hi ha un equip de Cap Verd que es diu 11 Unidos.
1: Però pronuncieu-ho bé, sisplau.
2: Els 11 Unidos.
1: Exacte.
3: Això crec que és racista.
2: Perdó.
1: No, són portuguesos, parlen en portuguès.
2: El Futbol Club Ultramarina, no Ultramarina, que és un ultramarins de que venen menjar, no. Futbol Club Ultramarina, Tarrafal. Els Volcànicos, jo sóc bastant fan dels Volcànicos.
1: És molt una Zuma Eleven.
2: Vas a veure si estan en una illa volcànica?
1: Sí, home, totes les...
3: A la Garrotxa, a Olot.
1: Tot l'arxipèlag és volcànic, crec.
2: Estan a São Felipe?
1: Sí, sí. Tot l'arxipèlag de Cap Verd és volcànic.
3: Fem volcà, és molt fàcil. Molt fàcil.
1: Dada random, però...
2: A l'Acadèmico do Aeroporto, sí, que juguen a l'aeroport, directament. A l'Acadèmico Porto Novo, i poca cosa més, a l'Sporting de Brava, en lloc de Braga, de Brava, i el Futbol Club Derbi.
1: Però això és com les lligues aquestes de futbol 7 que juguen a Sant Boi, no?, que es posen noms raros, així.
0: Sí, això no ho feu.
2: No. No jugueu.
0: No jugueu a futbol a Sant Boi.
3: Hi ha una lliga de futbol 7 a Sant Boi Llobregat, al camp Constantí Miranda.
0: El xut, res.
3: Us vaig a dir alguns noms d'equips. I em dieu què us semblen.
0: Vinga, va, digue'm 5 noms i endivinem quins són reals i quins són falsos.
3: No, tots són reals.
0: Tots reals, eh? A veure.
1: No, però cola'ns un falso.
2: Collins, un fals.
0: Un falso.
1: Un falso.
3: No, no, jo no tinc ara mateix cap per fer això. Mira, tenim... No, és que no puc llegir això.
0: No es pot llegir a la ràdio pública, res.
2: Lesió, escolta, hi ha hagut
0: hi ha hagut lesió i, de fet, diversos futbolistes estaven a punt de sortir perquè anava a haver canvis, però pot haver-hi canvi de plans també a Cap Verd. Hi ha moviments, Dani, a la banqueta aquí, no?
1: Doncs sí, Cap Verd, que...
2: Compte que perd la bola,
0: Ui, compte que ataca Espanya per la banda dreta i va Ferran, que posa la pilota, finalment acaba a corna perquè la treu la defensa, deies.
1: No, Cap Verd, que és un equip que és molt d'home per home. Vull dir, no veurem canvis radicals. A més que tots sortiran a sacrificar-se defensivament.
0: Pera. Sento interrompre't, però és que està venint una onada al minut 58 amb 0-0 amb un partit que, home, ja ho entenc que t'avorreixes si vols fer alguna cosa, però... No sé.
1: Una mica seu cultural fer la onada a Atlanta, no? O sigui, em sembla estrany.
0: Allà no. Què passa, que no?
1: Més de com disparar a l'aire. No? S'ho van inventar a México 86.
3: Uau! Wow.
1: S'ho van inventar a México 86.
0: A México 86 es van inventar la onada?
3: Disparos Unidos, eh?
1: Sí, sí.
2: Qui diríeu que és ara mateix, segons les aplicacions de futbol, l'MVP del partit?
1: Home.
0: L'MVP?
3: El Bocinha.
2: Bocinha.
3: Bocinha.
0: Bocinha.
2: 8,1, però Pedri té un 8,2.
0: Ah. Qui enviem a la recuperació, segons aquestes...
2: Ferran Torres té un 6,3. Ja. Compte Espanya.
0: Ui, Compte Espanya va per la banda dreta, la centrada... No. Qui, si no... L'home del partit.
2: Bocinha, que surt a la contra. Està a punt de pujar i sol, Bocinha.
0: T'imagines? Molt FIFA, no?
2: Ja està, m'he cansat.
0: Deies?
3: Hi havia una persona del públic, sí, amb un... parecido razonable, amb un jugador de la COPE.
0: Que, de fet, com estem aquí als Estats Units, el tenim bastant a prop i...
3: I està disfressat de plàtan.
0: Ah, de plàtan, eh?
3: Què ens agrada a nosaltres, eh? La fruita.
0: Sobretot com li agrada a la gent perdre absolutament la dignitat quan va estar des de futbol.
1: Si no, la gent plàtan, es disfressa d'unes coses que dius... per què? Vull dir, no sé si és per... voler
0: per
1: sortir la televisió...
0: Per plàtan,
1: però...
0: de Canàries.
3: Fruita infravalorada?
0: Fruita infravalorada... Uf, raïm.
1: No.
3: Per mi, préssec.
1: Sí?
3: Préssec.
2: A pinya.
0: Diuen que té propietats, Albert, la...
1: Per mi, us diré, escalfa la mina, sobrevalorada...
0: Escalfa la mina, sí. La escalfa caminant, però escalfa la mina.
3: Super sobrevalorada la síndria, estic molt d'acord.
1: Ara que
2: molt millor el valor. Tres canvis
0: bona,
2: a Cap Verd.
0: Quan està bona, tres canvis a Cap Verd. De fet, està marxant del terreny de joc, ara confirmaré, però Cabral. Marxa Cabral.
1: També marxa...
2: Libramento.
0: Duarte.
1: Duarte, sí. Libramento i Cabral fora.
2: Libramento, recordem, davanter prolífic, 26 partits de Lliga, 0 gols, 8 partits de classificació mundial, 4 gols.
1: Fora l'Aros Duarte, Joan Cabral i Dailon Libramento, triple canvi al conjunt que avui, a més, juga com a visitant amb samarreta blanca i dins d'Eloi Duarte, Willy Semedo i Nuno da Costa. A defensar, també, perquè és que no crec que canvi massa el guió de partit. Com us deia, Cap Verd, crec que és una selecció molt d'això, d'home per home, que no és que ara canvi molt el sistema. La pica Espanya...
0: Compte, que ara ha de tornar
3: compara,
0: a sortir Bocinha, és una barbaritat.
3: És increïble.
0: Torna a atrapar la pilota.
1: Està amb la fletxeta cap amunt total, eh?
3: Curiositat que us puc regalar. L'Eix, ara no tinc segur si va ser amb l'Eurocopa.
1: L'Eix les patates, no?
3: Sí, no estic segur si va ser amb l'Eurocopa o amb l'últim Mundial. Va fer un anunci amb futbolistes que es trobaven amb clients que compraven l'Eix al supermercat. I un dels actors que feia de clients... era l'actor samboià Miquel Murga, que ens va deixar tristament el 2025.
0: Ah.
3: És a dir, un samboià va ser protagonista de l'anunci del Mundial de l'Eix en l'últim... fa 4 anys.
1: Que curiós.
3: Una dada que us regala Marga Bernet en aquesta hora de la tarda.
0: La centrada cap a la banda esquerra, volia arribar-hi Cucurella, al final l'acaba atrapant, la deixa més enrere, perquè se la quedi Espanya, perquè se la quedi Gavi, que fa el teva meva ara amb Rodri, que havia vingut a rebre una mica més enrere. Compta la pilota per Pedri. Vol marxar d'un, vol marxar de dos. Al final acaba perdent la pilota i la recupera Cap Verd a la defensa, que això sí, quan recuperen la pilota a les bandes, no se la treuen ràpid de sobre, que dius, escolta, t'està pressionant Espanya. El 0-0 ja et va bé. Podries pensar que enviessin ràpidament la pilota cap amunt i a vegades s'entretenen una mica, fins i tot.
1: No, és que no fan la pilotada. A mi sap greu perquè mai serem tan bons, bueno, ni és que ni un quart de bons com és el narrador àrab aquell. Saps de qui et parlo?
0: Sí.
1: El que imita, el de Martinelli. Vull dir, al
0: final,
1: i després jo crec que, escolta, la traducció ja ha de ser dolenta, però de pebrots, però escolta, què vols que et digui? S'ha fet famós, S'ha fet famós. I he vist un vídeo de com narra i el tio el tenen molt pitjor que nosaltres. O sigui, estava en un quartillo, però en un quarto molt petit, narrant partits tot sol, que això és un... És l'hòstia, eh? En plan, tenint la capacitat de narrar un partit tot sol durant moltíssimes
4: estones
1: sense parar. I,
4: això
1: a més, fer-ho tan bé, fer-te viralíssim per les xarxes, ostres, de Déu.
4: Hi ha vegades
1: estava
4: que...
1: Estava passant de mi una mica.
4: No, i... dius, a veure com sí. Acaba la frase.
1: Exacte.
4: Minut 63, tu.
1: Canvis, eh?
3: Tu.
4: La cosa valenta,
3: canvis,
4: eh?
3: Vinga, ve el gol.
1: Cucurella aquí.
4: La passada per Cucurella.
3: Ve el gol, ve el gol.
4: La pilota al mig de l'àrea. Al final acaba traient la defensa. Acaba no res. I compte que ara no se li giri a cap verd la idea, la mala idea de marxar cap a Unai Simón, eh?
1: No, però les contres, ja et dic, o sigui, així com tenen tots tota la intenció
4: tampoc,
1: del món, han de vegades en sortir jugar, lo de les contres, de fet, quantes ocasions d'atac podem comptar de cap verd clares? Crec que cap ni una.
4: Cap.
1: I algun xut potser aïllat, però res, està clar que estan plantejant un partit ultradefensiu, però Espanya amb molts problemes per obrir aquest bloc tancat.
2: Ara mateix fa Espanya 30 partits que no perden els 120 minuts o 90 reglamentaris. Va perdre contra Portugal a la final de la Nations League als penals i l'últim partit perdut va ser contra Colòmbia a un amistós i l'últim partit oficial perdut va ser l'Eurocopa d'Alemanya contra Escòcia 2-0.
4: Esperem que no sigui avui. Quan perdi, la veritat és que no fa pinta, però si el vol guanyar, la pilota ha de marxar cap a dins i fins ara Bocinha no ho està deixant que sigui així, d'alguna manera. M'encanta l'entrenador de Cap Verd, Dani, la tranquil·litat que transmet.
1: Pedro Bubista Brito.
4: Doncs
1: sí. En teoria és una institució d'allà.
3: Hi ha gent realment animada, eh?
4: Sí,
1: sí. La gent de Cap Verd que podrien ser actors contractats com...
4: És el que t'anava a dir. Dic, jo no m'ho crec que siguin de...
1: Com el Mundial de Qatar, que es contractaven actors. Allò va ser real, no? Jo crec que no va ser mentida, que contractaven persones perquè fessin d'aficionats. Molt bèstia, això.
4: A on,
1: eh?
4: A Qatar?
1: Sí,
4: sí, sí. Home, és una cosa com...
1: Home, heu avançat una mica, no? Almenys en aquest Mundial no es fuereja la gent ni mor ningú per fer el Mundial, que està prou bé.
4: Sí, també et dic, no sé fins a quin punt països com el del senyor Donald Trump estan tampoc per donar lliçons de drets humans, però...
1: No, segur que no, de fet, pocs ara mateix sobre el globus terràqui
4: puguin
1: fer-ho, però bé, crec que en aquest sentit potser hem avançat una miqueta. Aquí la porca, que no sé si és que ha rebut un...
4: Sí, havia caigut un jugador d'Espanya a la gespa, no acabo de veure quin futbolista era... En qualsevol cas, segueix el partit amb normalitat. Al minut 65, a veure si a Espanya se li acudeix també fer alguna cosa que ja aniria bé.
1: Sí, línia de 5, de Cap Verd, i ara 5-4-1, ara tancant. Ostres, és que, mare meva, ja et dic, crec que a Cap Verd li està sortint les coses genial.
4: Albert Vilar, ara mateix, tal com està el partit, quin futbolista s'embullà li aniria bé a Espanya per intentar donar-li la volta?
2: Home, ara mateix algú que té experiència en el futbol internacional és Nil Linares, un dels grans
4: jugadors. No s'ho havies dit encara.
1: Un altre.
2: Un dels grans jugadors. I
4: qui
2: si
4: pot
2: no,
4: desencallar això?
2: Si he de treure Pedri per algú, el trec per Biel Blanco,
4: sí,
2: per fer molt similar.
4: Sí, estem d'acord. Jo crec que són dos jugadors que si li poses la màscara de Pedri a Biel Blanco...
2: En quadre.
4: Sí.
2: I necessitem algú amb gol,
1: Joel
2: Paredes.
1: Uf, has vist com ho hem dit alhora?
2: Ho he dit a la vegada, Joel Paredes, golejador del Marianao.
4: Això és Sant Boi en joc, eh? Un programa que és capaç de portar jugadors santboians...
2: Fins i tot...
4: Allà al Mundial i ni...
2: Fins i tot, minut 80, algú amb cos, ferro, Marc Palomar.
1: Sí.
2: Marc Palomar ha ajudat alguna.
1: També. A baixar pilotes, ell ho faria, per caràcter. Vull dir,
4: no. I a Fatauli no podria fer un últim servei a la pàtria?
2: A Fatauli ja ha tingut suficient, ha fet molts serveis.
1: Sí, no, ja li tocava mirar-s'ho tranquil·lament.
4: Segurament ho estarà fent, eh?
1: Aviam, aquí mirant... és que ni un tir exterior d'Espanya, eh?
2: Estava mirant la història de Bubista, recordem, entrenador de Cap Verd,
4: sí.
2: Que va debutar al futbol espanyol, al Badajoz, a segona divisió, i em fa gràcia perquè diuen que el seu pas per Espanya es va produir la temporada 95-96, quan va arribar al conjunt de Badajoz, d'un club desconegut, perquè no hi havia registres a l'època, o sigui, l'Opa va aparèixer...
1: Van cremar els papers.
4: Però com van arribar fins a ell? És a dir, el Badajoz com va...
2: Si no ho sap el club, un dia el bon home va aparèixer pels carrers de Badajoz
4: i va dir, tu, què fas aquesta tarda?
2: Jo sé jugar a futbol.
4: Vinga. Cap aquí que vens.
1: També us dic, heu escoltat la història aquesta que abans ens ha explicat l'Oriol Corral, de que Robert Pico López, el defensa de Cap Verd,
4: sí.
1: Que va néixer, es va formar a Irlanda,
2: sí.
1: Va rebre per LinkedIn doncs un contacte per demanar-li que defensés la selecció i es va creure que el missatge era una estafa. I no, mira, aquí el tenim. Però, ostres, molt bèstia això, que virtualment...
4: Que
1: hola, soy Cabo Verde. Mando una foto de tu tarjeta de crédito por delante y por detrás. I que li van dir, ostres, ens encantes com a perfil... Clar,
2: és aquesta,
1: jo també pensaria... És mentida. Jo també pensaria que és mentida.
4: La centrada al punt de penal, acaba sortint Bocinha, ara amb alguns dubtes, al final s'acaba xiulant una falta en atac de Rodri.
1: S'emporta un clatallot.
4: I senyors i senyores, amb tots vostès i els propers minuts, un tal Lamine Yamal està ja preparat per entrar al terreny de joc.
1: Ve la samba, que us estàvem demanant abans, ve la samba.
4: Quines ganes d'Amin,
1: Que segurament no estigui físicament, potser per tornar, de fet, potser està forçant, perquè estàvem dient, o almenys es comentava que estava per 15 minuts, llavors ja tenim aquí la samba.
4: Ui, Albert Vilar, no m'estaràs dient que Bocinha...
1: Bocinha trencat,
4: No, res, no té res, aquest home és molt fort.
1: No, cuento.
4: Aquest home ha viscut la guerra... al Vietnam. Aquest home ha viscut un terratrèmol de màxim nivell a diverses parts del món.
1: Molts viatges.
4: Aquest tio ha estat dintre un volcà, ha explotat el volcà i s'ha quedat allà. O sigui, és un home, com ens explica l'Albert, que té...
2: No, i recordem,
4: té món.
2: Que el seu suplent es diu Marcio Rosa, 29 anys, porter del Montana, QE de la Lliga Búlgara. Jo no em fiaré d'ell,
4: Tots els respectes que es mereix,
2: A Marcio Rosa.
4: No serem aquí, Sant Boi en Joc, un programa que falti respecte a
2: ningú. Que és mundialista, i jo no ho soc, però sí. Marcio
4: com
2: Rosa...
4: Com Linares no ho és,
2: encara
4: però
2: no.
4: Està en camí de ser-ho.
2: Dóna-li temps. Sí. Primer que renovi pel Sant Boià, que encara no ha renovat oficialment.
4: Doncs aquí pausa per la hidratació. Nosaltres farem la nostra hidratació particular, patrocinada, sense estar patrocinat realment, però ens entenem, per la vecina, que com sempre doncs, ens salva les tardes, avui en un partit... Que, bueno, és d'aquells que sense cafè, doncs, la cosa hagués anat una mica més justeta.
1: No, només que cafè fa falta cervesa i de tot no és per fer apologia a res. Evidentment, al contrari, però és que per empassar-se aquest entrepà de pedres i de fulles, que és el que ens estan donant, mare meva, jo crec que, val, potser l'horari no convida massa, però 6 de la tarda... no sé, jo crec que tothom estarà ara reunit per veure el partit amb amics, família, ens esperàvem una miqueta més d'alegria, sobretot.
4: Faig una altra,
1: no un 0-0.
4: Faig una altra pregunta d'aquestes...
1: Entra Lamin.
4: Sí, ara faig la pregunta. Abans d'entrar Lamin, estem pendents de qui és el futbolista que marxarà del terreny de joc per part d'Espanya
1: ja
4: per ser substituït per Lamin, un futbolista que tenim moltes ganes també de veure com es desenvoluparà en aquest Mundial, segurament sigui el gran referent d'Espanya, ja ho va ser a l'últim gran partit que va disputar a la selecció, l'última gran competició com va ser l'Eurocopa, que de fet va ser un dels futbolistes que va portar Espanya, acaben portant-se-la, avui debutarà en el Mundial i ho farà tot seguit, veurem qui es retira per part de l'equip de Luis de la Fuente, va ser entrar a Merino.
2: Dos mesos...
1: Tot fa pinta que sortirà un dels suposadament nous, que serà Oyarzábal o Ferran, i que doncs aquest cantó dret es quedarà lliure per la Min.
4: Jo no sé si Gavi...
1: Doncs mira, surt Seguirem Fabián per Miquel Merino i aviam, clar, però és que et quedaràs amb... Oyarzábal sembla que no surts.
4: Serà Gavi, no? De fet, Gavi ha anat a la banqueta.
2: Gavi, sí.
1: Sí, però ara que jugues amb...
4: Sí, perquè pots canviar de banda Ferran. Canvies de banda Ferran.
1: Estrany, però sí.
4: I la, ostres, i zero per
1: confiança,
4: la dreta.
1: Zero confiança en Baena i Jeremy Pino. O sigui, al final és el seu perfil. Jo,
2: fa,
1: Ferran per l'esquerra...
2: Fa pràcticament dos mesos que no juga. L'últim partit va ser el mes d'abril. Contra el Celta de Vigo, aquell partit que va marcar i es va lesionar, aquell xut de penal, va ser el 22 d'abril, ara estem a 15. Pràcticament l'última pilota que va tocar Lamine Yamal va ser a Sant Boi, perquè hi anunci gravat al McDonald's de Sant Boi amb Ronaldinho.
4: Ara et veig.
2: Jo crec que va ser l'última per última pilota que va tocar Lamine Yamal fins ara, quan tocarà la primera en aquest Mundial dels Estats Units. De Sant Boi al món.
4: Recupera la pilota a Espanya, Pedri per Cucurella... I Cucurella jugant cap a la defensa.
1: Doncs sí, Ferran per l'esquerra i Oyarzábal pel mig i pilotes a Lamin, que ja té
4: la
1: primera.
4: Lamin rep la primera, mare de Déu.
1: Ui, quines coses.
4: Mare de Déu, vol marxar a dos, acaba perdent-la. Finalment recupera de nou Lamin Yamal, marxa el primer. Lamin que ha sortit amb moltes ganes al partit, la deixa en curt, Miquel Merino també nou, acaba de trair el camp, la deixa per Pedri, Pedri a l'esquerra, Cucurella pot fer la centrada, acaba deixant a la frontal per Pedri, que volia fer la sotana per enviar la pilota al seu company, la treu la defensa de Cap Verd, tornarà a intentar-ho a Espanya per la banda dreta, Lamin Yamal ha sortit amb ganes de festa en aquest partit.
1: És molt bèstia que ja s'acabi, Espanya, s'acabi d'agafar aquest canvi de Lamin al primer partit contra Cap Verd, que hagis de forçar Lamin. Segurament el teu millor jugador, sí, però...
4: Sí, però semblava que jugaria avui, no?, uns minutets o què?
1: Sí, però 15 i almenys de manera tranquil·la. De fet, jo crec que l'escenari avui era guanyar còmodament i que Lamin i Nico descansessin, jo crec, o potser uns minutets, però uns minuts molt tranquils, no havent de sortir ara com jugarà tota l'estona, 1 contra 2, aquí tenim ara
4: espera, 1 contra 2, no, 1 contra 3 i clar, Lamin que segueix retallant, es queda la pilota, ara els defensors de Cap Verd ja poden tenir paciència perquè Lamin no se la trauran. De nou, Lamine Yamal, per la banda dreta, marxa el primer, és que és molt bo, és impressionant. Deixa la pilota per Marcos Llorente.
1: Ui, bona.
4: I el xut que l'acaba atrapant, com sempre, Bocinha en aquest partit que es queda la pilota. Lamine Yamal, Albert Vilar, em provoca uns...
1: Coses.
4: T'ho explico. Com t'ho explico, el que em provoca?
1: Ja, amb pecs.
2: Em provoca més coses Bocinha i gran part de ràbia, perquè ja em porta unes quantes de parades. Seria
4: Bocinha no para.
2: El primer 0-0 del Mundial en aquest darrer partit.
1: Ostres, el primer 0-0, eh?
4: Hi ha hagut gols a tots els partits, fill.
2: Hi ha hagut gols a tots els partits. De fet, tots els equips han marcat, menys Haití, que va perdre 0-1 contra Escòcia, Sud-àfrica, que va perdre 2-0 contra Mèxic, Ecuador, que va perdre 1-0 contra Costa Marfil, i Turquia, que va perdre 2-0 contra Austràlia.
1: Sí.
4: La passada cap a Miquel Merino, aquest la deixa per Rodri, de primeres Marcos Llorente, i ara és Lamine Yamal, de nou, que juga per la banda dreta. Curiós que hem dit més vegades el nom de Lamine Yamal en 2 minuts que d'altres futbolistes avui ofensius d'Espanya en 73, eh?
1: Perquè t'encanta. Perquè t'encanta. Tu saps que tens una... Sí, és el nom dels teus ullets. Sí, sí, sí, sí.
4: És perquè és molt bo...
2: Hòstia, està jugant molt malament a Espanya avui, eh?
1: No, no, està sent molt un partit malament. Sobretot sense idees, ara la demana Lamine amb espais.
4: Constantment, Lamine fa un control espectacular.
1: Sí, la
4: es queda una pilota, la deixa enrere per Marcos Llorente, Marcos Llorente a la frontal, deixa la pilota per Rodri, que aixeca el cap, Rodri per Pedri, Pedri ara jugant als bons d'Espanya, combinant amb molt pocs metres, Pedri cau al terra, la treu la defensa, rebota, sembla a la mà d'un futbolista de Cap Verd, però abans pot ser que hi hagués falta de Pedri?
1: No crec, però Espanya està jugant com
2: Vinga,
1: si no jugués.

0: Mira, nou canvi per...
1: Més canvis?
2: Doncs
0: per
2: sí.
0: Per una mica d'aire.
1: Surt Sidney López.
2: S'anuncia el canvi, com deies, Dani, a...
0: Sidney López, que tenia...
2: Potser que si entra João Paulo.
0: João Paulo?
2: Entra João Paulo?
1: Crec que sí.
0: Sí, João Paulo.
2: Doncs mira, João Paulo, que entrarà al terreny de joc.
0: De l'Esteva de Bucarest, a la Lliga de Romania.
1: Doncs sí, algun, dins dels pocs noms reconeguts, doncs, mira, hi ha alguns que es van sumant. No surt Logan Costa, el jugador del Villarreal, potser no està bé físicament, però és un dels jugadors, evidentment, amb més projecció d'aquest Cap Verd, i la veritat és que de moment...
2: Ha marxat Sidney Cabral, no?
1: Sí, decepció, eh? Sidney López, decepció, això d'Espanya, una decepció molt gran, i crec que amb aquesta sort que els estem donant haurem de baixar la persiana.
0: Toni Colom havia dit 4-1, o alguna cosa així.
1: A veure, estem a temps, però hauria de ser molt boig. Som-hi, Lamin.
2: Vinga, va, a veure si s'hi met alguna cosa. De moment acaba deixant a més enrere. Què la centrada al segon pal, no hi arriba Oyarzabal, la treu la defensa, queda morta, de nou és Rodri que la controla, gira i la deixa a la frontal per Espanya, que segueix inventant la pilota de nou a la frontal cap a la banda esquerra. Ara és Cucurella, minut 76 de partit. Cada vegada es van apagant les opcions per intentar fer el gol d'Espanya, perquè segons passin els minuts estarà més a prop Cap Verd de sentenciar el partit amb aquest 0-0, que no cal dir que de moment és molt favorable pels seus interessos. Recordem, en un debut en el Mundial d'aquesta selecció.
1: I no és l'amistosa, això, eh?
0: Vinga, va,
1: com el que és.
2: A passada cap a la frontal, ara el Ferran Torres volia combinar amb Oyarzabal, no hi arriba Oyarzabal, tampoc hi arriba Cucurella. Al final, la defensa se la treu de sobre i segueix ara inventant Espanya des de la zona defensiva.
1: Jo tampoc m'enfadaria ara amb De La Fuente si decideix fer canvis de Real Madrid a final de partit, a posar entrades laterals i agafar-nos, no sé, a la deessa de la Muntanyeta, i que jo que sé, entri Borja Iglesias. És surrealista, la imatge d'agafar-se a centrades a Borja Iglesias.
0: Mira que bona.
2: Ui, la pilota de Marcos Llorente, la juga Ferran a la frontal, el xut, la treu de nou la defensa, i Espanya seguirà atacant perquè ara és que està a Cap Verd...
0: amb un 5-4-1,
2: Vull dir, tancadíssim en defensa.
0: 6-3-1, pràcticament.
2: I està deixant molt pocs espais a Espanya, que ho està intentant de totes les maneres, però entre aquesta gent... i que tenen de porter a Bocinha, que avui està fent un autèntic espectacle a la porteria, doncs la cosa està complicada.
0: Jo recordo que Cap Verd en aquesta classificació ha fet 6 porteries en 10 partits. Són uns números molt alts, encara que la classificació vulgui que no siguin mans.
2: Cucurella, la pilota havia impactat a les mans de Méndez, si no m'equivoco, però bé, al final acaba recuperant la pilota d'Espanya, per tant, no calia que s'xiulés perquè segueix la jugada per ell per la banda esquerra. I bona la Cucurella, al final acaba deixant la pilota en cura, és Pedri, que fa un canvi d'orientació cap a la banda dreta. Allà hi és Marcos Llorente, que l'obre per el que ha de desencallar aquest partit, que és Lamine Yamal. Som-hi, Lamine, marxa el primer, segueix conduint per la banda dreta, retalles, queda la pilota, al final s'acaba anticipant la defensa i pot arribar Oyarzabal. La pilota acaba marxant a corna, a veure si així arriba alguna opció de perill, perquè si no, fins ara complicat.
1: Vergonya allò de Daniel Olmo amb el 10 i Lamine amb el 19. M'agrada que tingui el 19, però val a dir, la gent de màrqueting ha d'estar estirant-se dels cabells, vull dir, que és això de Lamine amb el 19.
2: Últim canvi.
0: Sí. Telmo Arcanjo del Vitoria Guimaraes entra substituint
1: per Jamiro Monteiro. El número 10 d'aquest equip, que enganxava per darrere del davanter, doncs al final, vull dir, dels davanters d'avui de Cap Verd podem dir poca cosa, però crec que han fet un sacrifici defensiu.
2: Sí, prou bé, totalment.
0: L'únic avantatge que té Espanya en aquest Mundial és que diumenge tindrà una segona oportunitat que viurem aquí a Ràdio Sant Boi contra l'Aràbia Saudita, que veurem què fa contra Uruguai.
2: A la centrada lateral acaba traient la defensa, Cucurella, que impacta la pilota amb el cap, per Bocinha, però no acaba de ser contundent, compte que pot seguir el perill, i va Espanya per la banda esquerra, la centrada d'Oyarzaba, la treu de nou la defensa, semblava que marxaria pel corna, i de fet al final ho acaba fent, o és fora de banda, perquè no és justeta.
1: No, no res, de banda. Era bona, no hi havia ningú al segon pal, ara Oyarzaba, el que ha caigut a gairebé línia de fons, ha posat el segon pal, però no hi havia ningú per rematar. Som-hi, va, és que aquest partit s'acabarà 1-0, o 0-1, si és que algú l'ha de guanyar, però està clar que més de dos gols no es marcarà.
2: Per cert, no li queden ja més canvis a Cap Verd, eh?
1: I bueno,
0: ha fet servir les tres finestres, sí.
1: Però igual jo crec que està ben jugat, vull dir...
2: Sí.
1: Segurament tampoc podem comparar Cap Verd al cardio del planter amb el d'una selecció potent que vulgui passar de fase de grups, llavors ja va bé fer molts canvis.
2: El següent partit, com ens explicava l'Albert, serà aquest diumenge, serà a les 6, mateix horari que aquest, contra una altra selecció amb molta tradició futbolística, com és Aràbia Saudita. En fi,

0: De Salem al Dausari, que va jugar uns minutets al Villarreal.
1: Sí, sí, una selecció també de les més potents que tenim en aquesta competició, és el que té eixamplar molt els equips que hi participen. Sí.
0: No li diguis als argentins.
1: Ui,
0: que
1: és bona, que ui, compte aquesta línia de fons a Minyamal, acaba creuant-se la defensa i de fet estaven demanant que no, però l'àrbitre xiula corna favorable a Espanya, se servirà des de la banda dreta, ara ens ensenyen la repetició i...
2: doncs
1: no, la
2: segurament
1: toca
2: sí que portaria, perquè recordem que
1: la
2: ja no
1: va la toca Min. Doncs mira, entra el teu amic, Dani.
2: Doncs sí, entra Olmo. Sí. M'encanta. És que l'ho diu, de veritat que l'ho diu. És que l'ho diu molt.
1: Què té que fa que
2: aquesta temporada amb el Barça l'he començat a odiar.
3: Què et desperta dins?
2: No sé, la seva impassivitat, que... No sé, vull dir... De fet, ara el VAR anul·la el servei de córner i el servei de porteria. Sí, amb aquest Mundial, els córners o, bueno, serveis de porteria que s'hagin xiulat que siguin erronis i que siguin molt evidents que són erronis, tenen un marge d'uns entre 10 i 30 segons per dir això, que si és molt evident, el VAR activa el micro i dir ei, que no és córner, que serveix de porteria. I jo el m'ho diu i ja està, i no he de donar explicacions, no em cau bé.
1: No tens per què, però...
2: I ja té una edat per fer-se el cabell aquest.
1: Ens estan encenent els xuts en el partit. Espanya ha xutat 21 vegades, Cap Verd n'ha xutat 3, a porteria Espanya 6, Cap Verd 0.
2: Està prou bé, 3 tirs. I,
1: en fi, 3 tirs ja em sembla...
0: Molt,
1: Ja em sembla molt.
0: I algun serà de Bocinha, de camp a camp, segur.
1: Sí, segurament.
0: A tot això, Cap Verd no ha sigut el joc més bonic del món, però guanyant Aràbia Saudita... té unes grans possibilitats de classificar-se.
2: No, és que el partit d'Espanya contra Arabia Saudita, si no el guanyes, o si no el guanyes per golejada, vull dir, tot i que el guanyis a 1-0...
0: Tu jugues tot
1: encara poden passar moltes coses. Compte, Merino prolonga la pilota del segon pal, Cucurella. Doncs, ui, has vist Bocinha?
2: Sí, Bocinha ha vacilat aquí,
1: Bocinha anava a atrapar la pilota i al final ha dit, espera, no, que perdré un segon i mig. Ha deixat que boti al terra, això ha deixat... totalment boig a Dani Olmo, que ha anat a buscar la pilota per intentar rebatar, al final no hi ha arribat a atrapar la pilota. Bocinha sense més problemes, però en fi, el porter avui de Cap Verd, Albert, que s'està rient de tots i de tothom.
0: Al final, l'experiència a la Lliga capverdiana ja s'ha donat la diferència.
1: Efectivament. Molt et dona molt de carrer.
0: Clar.
1: Fent de jugar allà, doncs...
0: Molta illa et dona.
2: No, li sobra illa, Bocinha. És que serà jo, Paulo, d'un cop a la cara...
0: Estem parlant de que Catalunya... té un rècord positiu davant de Cap Verd, un 4-1 el 2013, i Espanya no.
1: I Espanya no,
0: Molt bèstia,
2: Molt bèstia, això.
0: Estem parlant de que Sergio García, gran davanter de l'Espanyol, entrenador a la DAM,
1: sí.
0: Li ha marcat un doblet a Cap Verd.
1: I la Minya Mal no.
0: La Minya Mal 0.
1: La Minya Mal 0. Sergio
0: Pericus.
1: García 2. Doncs bé. Encara queda partit, Lamin, si ens estàs escoltant, no deixis que Sergio García et passi la mà per la cara. Encara et queden minuts. De moment, qui ataca és Espanya. Cap Verd intenta sortir una mica, però és totalment estètic, perquè a la que pot, marxen cap enrere, es tanquen amb una línia de 6 i una línia de 4 i campi qui pugui. A Espanya, que juga la pilota a la frontal de l'àrea. Intenta inventar Pedri, la deixa en curt cap a la posició de Marcos Llorente, que condueix fins a deixar-la per Lamine Yamal, que la deixa de primeres per la posició de Pedri. Ara tocant i tocant Espanya per la banda dreta, la passada cap a Marcos Llorente, no hi arriba, Lamine Yamal que pressiona, la Cap Verd que volia sortir amb la pilota controlada, acaba impactant a la cama de Marcos Llorente, serà de nou fora de banda, favorable a Cap Verd, quan veiem a Luis de la Fuente fer... intentant buscar solucions i sembla que fins i tot resant a veure si algú l'escolta,
2: Doncs sí,
1: fa aquest moviment que... tancant les mans.
0: Estem parlant de que Oriol Riera,
1: sí?
0: Davant de Bigatà, sí. D'Osona, amb un partit jugat amb la selecció catalana, un partit i una convocatòria, jo també és Oriol Riera, li va marcar Cap Verd a la 4-1.
1: I en canvi Ferran Torres és incapaç de fer-ho, en fi. Oriol Riera, allà on siguis...
0: Al Corcón. Gràcies.
1: Al Corcón, Com li està anant aquesta temporada a Oriol Riera amb el Corcón?
0: A veure, està d'entrenador assistent, no sé com ajuda Oriol Riera a l'equip de...
1: Segur que molt. No tenim cap dubte. Passar cap a la banda esquerra, Cucurella pot fer la centrada, la deixa a la frontal, no hi arriba Dani Olmo, el xut, acaba perdent-se per línia de fons, ho intentava Rodri... I aquí van passant els minuts, algun aficionat que altre, que quan se li acosta la càmera doncs també s'encarrega de fer el seu ridícul corresponent. I aquí passen els minuts i el gol no arriba.
0: Han enfocat algun aficionat capverdià?
1: Sí.
0: Sí? I com ho estan vivint, aquest
1: partit emocionant? Sí, però, clar, el tema és que l'estan vivint de forma molt efusiva. Què passa? Que si a mi em pagues, doncs, també potser ho viuria de forma molt efusiva.
0: Tot s'ha de dir que jo...
1: No tinc proves per afirmar això.
0: Jo a la meva hemeroteca he vist vídeos de la classificació de Cap Verd, 3-0, i ja, gent. Tot s'ha de dir que la van jugar a la Illa, la van jugar a Cap Verd.
2: Com a molt poden ser 600.000, i restant els 11 que estan sobre la gespa. 600.000 és el màxim.
1: En cas de que hi anés tothom.
2: Per probabilitat, hi ha actors a la grada d'avui.
0: Home, algú s'ha d'acabar el país, no?
2: I que algú, clar, hi ha de treballar algú.
1: Serveis mínims, serveis mínims. A veure, clar, t'imagines que ara es plaça tot el país.
0: Bòsnia ha fet alguna cosa similar, eh? Bòsnia està tot el món aquí a Canadà.
2: Es paralitzaria, una mica. Jo crec que el país ara ha d'estar com en stop. Ha d'estar en pausa. I jo crec que suposo que al final, si tens un poble petit en una illa i tens dos negocis, que més dona que tanquin els dos?
1: Lament que ha sortit amb moltes ganes, però a poc a poc s'ha contagiat d'aquest ritme de partit i ara doncs està oferint-nos una versió doncs més fluixeta que a l'inici.
2: De fet,
1: el veiem que també fins i tot Lament em sembla que no ho està donant tot, conscient que segurament hagi de cuidar-se, però clar, aquí queden 4 minuts i de moment no és marcat. Per cert, un altre canvi, Dani.
0: Mira, Nico Williams.
2: Doncs sí, entrarà Nico Williams.
1: Marxa Rodri?
2: I sí, marxa Rodri, canvi superofensiu, evidentment. Uf. Per volcar-ho tot en atac. Al final ara Rodri, sí, et podria subjectar en contraatacs, però és que Cap Verd no està atacant. Llavors tampoc necessites la figura d'algú que et subjecti la defensa, o almenys quan et volques molt en atac. I et queda això, Nico, per començar a provar algun xut, alguna centrada, però és que t'estàs emportant un resultat super negatiu.
1: Tu creus, Albert, que amb la mini amb Nico sí que podràs fer la definitiva contra l'heroi nacional Bocinha avui?
0: Jo crec que Bocinha té tot pagat ara mateix a Cap Verd. Que...
2: No, és un heroi nacional.
1: Mai més haurà de pagar-se el dinar, eh? Bocinha...
0: Que, per cert, el partit de Cap Verd, aquí a Espanya, ha començat a les 6, ha començat a les 3, i m'imagino que els jugadors, conscients de la gran tradició de becaïnes que hi ha al país... Doncs han fet...
2: Què dius?
0: Un favor.
1: Mare, tu creus que els jugadors d'Espanya estan en una mica... Que no s'han pres el cafè?
2: Ui, espera, Olmo.
1: Ui, va Olmo, gira, l'interior de l'àrea, la deixa per Oyarzabal, la toca un defensor, la pilota acaba marxant per sobre del travesser, ho intentava Espanya, fora aquesta aproximació que tot s'ha de dir ha vingut dels peus de Lamine Yamal amb una passada d'aquestes que ja ens té acostumats amb l'exterior, ha volgut girar Dani Olmo, li ha volgut posar la pilota Oyarzabal, llançava al terra un defensor, canvia la pilota corna, ho torna a intentar Espanya sense èxit al minut, pràcticament 88 de partit.
2: Providencial aquí Roberto López Pico, ja ho hem dit, que és un dels jugadors més importants. Era estat providencial per salvar un gol que era cantat. Lamin de nou.
1: I va Lamin, la centrada, la pilota es passeja per l'àrea, però al final cap jugador d'Espanya pot fer-se amb la pilota. Compta el rebot, la treu la defensa de Cap Verd amb el cap, fins en dues ocasions. Al final és Dani Olmo, que acaba tocant la pilota, la deixa cap a la banda dreta, el control, ara sí, de Dani Olmo.
2: Hi haurà bronca, per això.
1: Tu creus?
2: Partit, home, sí, jo crec que a la gent no li està agradant. Mira aquesta passada ara d'Olmo, que no és una pèrdua, però... És que
1: I ara Olmo ha començat a fer gestos cap als seus companys.
2: Sí, no, però és que està sent un partit terrorífic de la selecció espanyola. De veritat, estàs debutant un Mundial, no és un amistós, estàs amb el teu equip, no et diré titularíssim, però amb el 90% dels titulars sobre la gespa, amb un equip que és debutant.
1: Ens arriba senyal en directe de l'àrbitre, que no només té càmera sinó té micròfon, i això, Albert, és el que hauria xiulat, no?
0: Òbviament.
3: Penalti a favor del Real Madrid.
0: Revisa el VAR i ho confirma.
2: Doncs estem a minuts de penal. Estem a minuts de penal. 89.
1: Uf. Ara mateix 89 de partit, ho intenta Espanya, però Cap Verd compta que recupera la pilota. I un contracop, si marca Cap Verd, si marca Cap Verd seria increïble. I va Cap Verd, banda esquerra, compta el perill, es tanca la defensa d'Espanya. La pilota a la frontera, el xut des de lluny, fora! Fora l'intent de Cap Verd, que fa que es tornin bojos. Aquests aficionats subvencionats que hi ha als Estats Units per part de Cap Verd, si el gol hagués entrat a la porteria i haguessin hagut moltes reflexions, ha estat Kevin que ho intentava. Al final ha estat Dani Olmo qui s'ha acabat interposant entre el xut i la pilota. Marxa per línia de fons.
2: Corner.
1: Se salva Espanya, però no del tot, perquè hi ha corna.
2: Sí, ha topat molt. De fet, aquesta pilota semblava que
0: anava a la portaria. Que pugi Bocinha, si deus.
1: És capaç, eh? Pràcticament minut 90 de partit, pendents de l'afegit, la centrada, ui, molt passada, ui, la rematada, Unai Simón, tu, buf.
0: Ha sigut molt clara.
1: Unai Simón, 5 minuts d'afegit.
2: Ha sigut molt clara. Ha sigut massa clara.
1: Ui, compte, Nico. El que intentava era preciós, eh?
0: Mira Bofinha, no
2: mira Bofinha.
0: Mira
2: Bofinha, com vacila Bofinha.
1: Volia arribar Nico Williams a la pressió i Bofinha l'ha dit, ei, tranquil, Nico, tranquil.
0: Ha rematat molt sol, eh?
2: Sí, sí.
0: Ha rematat molt sol.
1: I de fet, des de la banqueta de Cap Verd estaven ja preparats per fer...
0: No s'ho podien creure.
1: Per sortir a l'interior del terreny de soc. T'imagina't que marca Cap Verd i acaben guanyant.
2: S'està allargant la conya, eh? Molt estan pensant.
1: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que això de la conya de fer un equip de futbol ens està anant a les mans.
1: Nico Williams, compta la centrada de Cucurella, que ara reacciona i fa un cop de puny a l'àrea, no hi arriba a Mikel Merino, que volia fer la rematada, la pilota que l'ha tret Dini, era, no?
2: Sí, crec que sí. Els actors de
1: Cap Verd,
2: els actors de Cabo Verde que reien a la grada, eh?
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí,
2: estaven passant-s'ho, home, en París.
1: Home, tu imagina't, que... anar a un partit del Mundial que s'haurà de cobrar i, en fi...
2: Sí, i guanyen el sistema nacional.
0: Vinga, va!
1: La Pedri, la centrada, la pilota al punt de penal, no remata ningú, qui la controla és Cucurella, la deixa de cara perquè sigui Marcos Llorente, qui la distribueix al mig del camp.
0: Pressa, eh?
1: Tota la resta de futbolistes buscant la rematada. Queda menys de 4 minuts i haurà acabat aquest apassionant partit. El debut d'Espanya, de moment amb 0-0 contra Cap Verd. Ho heu escoltat bé, 0-0 contra Cap Verd. Però abans, igualment, ja mal la pilota que rebota en un futbolista d'Espanya, la treu Cap Verd.
0: No m'ho puc creure,
1: és que no m'ho puc, no puc creure.
0: No.
1: Ara res, s'acaba tapant Cucurella la passada. No m'ho podia creure si Cap Verd hagués acabat...
2: L'agrada que
1: està acabat marcant gol, eh? En fi.
2: I a més s'han tirat una passada amb l'exterior.
1: Espera, que hi va Lamin. Lamin que veu bona idea donar-li la pilota a Dani Olmo.
2: No ho és.
0: Vinga, Cucurella.
1: La passada que va a l'esquerra, Cucurella, retalla, deixa-nos la passada cap a la frontal perquè la rebi Pedri. Pedri, inventa't alguna cosa, fes alguna cosa diferent. Que passen els minuts i de moment això segueix 0-0.
2: Ens queden 3.
1: Pedri controla, la deixa a la frontal... La passada cap a Lamin Yamal. Lamin que retalla, vol marxar el primer, segueix amb la pilota. Ara està ben defensada aquesta acció. De moment segueix Pedri, retalla. Al final és Lamin Yamal qui atrapa la pilota.
0: Pedri.
1: La deixa cap a la frontal. Pedri que se l'ha esperat. Se l'ha esperat i ara torna a anar-hi Cap Verd.
0: Impressionant,
1: falta. Falta de Pedri.
0: I compte
1: que no sigui groga, eh?
2: Sí, ho és. Groga per tallar la contra.
1: Espanya al minut 92 de partit demanant l'hora... per defensar l'1-1 contra Cap Verd en el seu partit de debut. Aquesta és la situació ara mateix al Mundial 2026.
0: És el ritual, sempre s'ha de començar bé. Ai, bé, malament. S'ha de començar malament.
1: És veritat, això. T'imagines que marca Cap Verd?
2: La veritat és que no tindria cap problema.
0: Estàvem parlant al principi del partit que Espanya va començar el Mundial de 2010 perdent contra Suïssa.
1: Mira
0: com s'ho passa.
1: Ara l'ensenya la realització, imatges d'aquests... aficionats que es tornen
2: amb la samarreta del Celtic, que no crec que tingui res a
1: no,
2: veure.
1: No, està despistat. Compte, que ara recupera Lamin Yamal, l'esquerra de la pilota, la deixa cap a Dani Olmo, i aquest de nou per Lamin. Lamin que retalla, la deixa a la frontal, la passada anava cap a Dani Olmo, acaba interceptant la pilota Cap Verd en aquests últims minuts de partit. Espanya no ha fet res.
2: Res.
1: Res. I ara sí que té a Lamin i a Nico sobre el camp, eh? Vull dir que no pot haver-hi... cap mena d'excusa.
2: No, que
1: ara està agradant-se i molt.
2: Espera't que la tenen.
1: És Mendes, des de casa seva, res.
2: Desviadíssima, o no sé si hi ha un refús, crec que molt desviada. Ara,
0: sí, demana perdó.
2: Demana perdó als seus companys. I la gent l'agrada que no s'ho pot creure.
1: Jo crec que no ha demanat perdó.
2: No.
1: Ni molt menys, vull dir que el tio ha volgut ser feliç, ha volgut ser l'heroi nacional... I ha estat a punt de ser-ho, què li vull dir?
0: Aquest lloc el té ja cobert.
1: Vinga, va, Nico, queda un minut i això haurà acabat. Nico amb la pilota, la passada exterior, intenta ser Lamin, la cosa no li acaba de sortir, diguéssim, de la mateixa manera. Acaba sortint per línia lateral la defensa Cap Verd, que en aquest final de partit ha estat impecable, però tot i així segueix atacant Espanya. Minut 94, pràcticament 95. Queden 45 segons i això s'haurà acabat. L'intent de Lamin, que ara s'anticipa la defensa, Lamin, el xut...
0: rebota
1: en un altre futbolista i per tant serà corna i com diu l'Albert, si no s'allarga una mica més, que m'estranyaria que passés, serà corna favorable a Espanya, es queixa Cap Verd que no havia de ser com a tal, a mi m'ha donat pocs dubtes la jugada, per tant tindrem l'última ocasió del partit, si això no acaba dins de la porteria Espanya empatarà contra Cap Verd en el primer partit del Mundial, una selecció que acaba de debutar en aquesta competició, compta la central al segon pal, no hi arriba ningú i això haurà acabat. Això haurà acabat perquè la pilota surt per línia de fons. No sé si es xiularà de l'àrbitre o s'esperarà que tregui de porteria Cap Verd, però jo crec que et xiularà, eh?
2: Sí, sí, mira, no, això s'ha acabat ja.
1: Xiula l'àrbitre del partit, s'abracen els futbolistes de Cap Verd. Això ha acabat. Espanya 0, Cap Verd 0. Impressionant, impressionant. La Min que marxa amb cara de pocs amics, eh?
2: Què vols que et digui? Imatge dolenta de la selecció espanyola, sobretot ofensivament, pel que fa a la resta del partit. Molt control, molta possessió, és el que esperàvem, però bé, en un dia on evidentment no tens a la Min i no tens a Nico William B, tu no et pots permetre fer aquest partit ofensivament sense idees.
1: Doncs una cosa bastant lamentable el que he vist en el debut d'Espanya, no, Albert?
0: Bocinha i 10 más, no podem dir una altra cosa. La veritat que Cap Verd ha fet el seu partit i ho ha fet molt bé. Espanya no ha fet cap mena de partit. Confiem en aquesta profecia de que s'ha de començar sense guanyar, no ho podem dir perdent, per sort, però no m'ha estat tampoc massa lluny perquè Cap Verd ha tingut les seves. S'ha de començar sense guanyar el Mundial per veure si podem remuntar. Diumenge més, a les 6, contra l'Aràbia Saudita, un partit que no es pot fallar.
1: Un altre partit contra una selecció que sembla que pot tenir un nivell que no sigui dels millors ni molt menys, però és que clar, després del que hem vist avui, vés a saber què és el que acaba passant. Ens hi tornarem a posar a diumenge a les 6, en aquest partit, com diu l'Albert, contra l'Aràbia Saudita. Ens acompanyarà també esportistes santboians per viure-ho en directe. Avui havia d'estar amb nosaltres Toni Colom, també per alguns problemes de connexió, no ha pogut estar tota l'estona, tot i així hem pogut marxar fins a diferents bars de Sant Boi per poder veure també l'ambient que s'estava vivint amb aquest debut d'Espanya al Mundial. Ho seguirem fent durant aquestes properes retransmissions. Acomiadem el nostre company de Teruel, que ha hagut de marxar ràpid perquè en res comencen també els informatius en aquesta ràdio. Albert Vilar, també moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a tu i ens veiem demà per parlar d'una altra cosa que no sigui futbol.
1: Sí, sisplau. Més partits del Mundial. El diumenge a les 6, gent de carrer demà, com sempre, també a la mateixa hora, a partir de les 6. Una abraçada i fins llavors. I heu sentit de la neu, en el silenci està la calma. I els sorolls per tot arreu, en un món on neixes podia acabar esclavat a la creu. Modes i drogues, rodes vicioses, coves i fosses, autodestrucció entre parelles amoroses, problemes de família pels diners i els béns immobles. El l'ús no tindrà desenllaç quan s'ha...

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'homenatge a les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil, la incorporació d'alguns comerços de la ciutat com a refugis climàtics i l'inici de l'altaveu frontera. Avui és dilluns, 15 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem explicant-vos que Sant Boi ha homenatjat les víctimes dels psiquiàtrics durant la Guerra Civil, al Brevilà.
2: Aquest dissabte, el cementiri municipal va concentrar centenars de persones per homenatjar les més de 3.000 persones que van morir als centres psiquiàtrics. L'homenatge és fruit d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica i elaborada per l'historiador Marco Robles, a partir de treballs previs del responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, el Carles Serret.
1: L'estudi documenta l'elevada mortalitat registrada als centres psiquiàtrics catalans entre el 1936 i el 39 i atribueix aquesta situació a la manca d'aliments, males condicions materials, sobrepoblació dels centres i la vulnerabilitat extrema dels pacients en el context de la guerra. Marco Robles, investigador de l'estudi durant l'acte de dissabte.
3: Aquí es va passar una situació molt complexa i segurament estem davant d'un dels drames més colpidors de la Guerra Civil. I aquí la qüestió és com pot ser que hagin passat gairebé 100 anys i que no formés part de la història del nostre país i que fos pràcticament desconegut. Van patir una espècie de doble oblit. Són persones que van ser oblidades en vida i després han tornat a ser oblidades una vegada mortes fins avui.
1: Durant la commemoració es va inaugurar un nou plafó de la xarxa d'espais de memòria que recorda la crisi humanitària viscuda als psiquiàtrics catalans i la fossa comuna on van ser enterrats molts dels pacients morts durant el conflicte.
2: L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el Ramon Espadaler, i de l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret, que han destacat la importància de la reparació, de la recerca històrica i la preservació de la memòria democràtica per evitar que tragèdies com aquesta caiguin en l'oblit.
1: El Fòrum Econòmic, una nova fita de Sant Boi com a capital mundial de les polítiques del temps 2026.
2: El proper dimecres 17 de juny, a partir de 13:45, tindrà lloc a l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu la 24a edició del Fòrum Econòmic, que l'Ajuntament de Sant Boi organitza cada any com a punt de trobada amb el sector econòmic de la ciutat. En aquesta ocasió, la sessió forma part del programa d'activitats de Sant Boi, capital mundial del temps 2026, i posarà el focus a comprovar com les empreses estan repensant la manera de treballar i el lideratge per optimitzar el temps, millorar el benestar dels seus equips i atraure i retenir talent.
1: I Sant Boi ha estat també la localització de la pel·lícula Una pistola, una bala i un oso panda, que divendres es va estrenar als cinemes.
2: Una pel·lícula dirigida per Oriol Cardús i que té una escena gravada a Sant Boi, concretament a la merceria Cala Riteta, situada al carrer Major 31 de la nostra ciutat. El mateix director ha explicat a la República Santboiana com ha sigut aquesta gravació.
4: Buscàvem una merceria, això estava directament al per guió, i buscava un local emblemàtic, personalitat, maco i amb història, no? I ho vam trobar aquí. Moltes gràcies a la Montserrat, que ens ho va posar tot molt fàcil, la veritat, des del principi. També va ser un plaer poder rodar a la Riteta i que si tenen ganes de passar-ho bé i de sorprendre's, que no es deixin d'anar al cine a veure Una pistola, una bala i un oso panda, segurament és la comèdia més diferent que han vist en els darrers anys.
1: Pel que fa a l'agenda de la setmana, aquest dimarts, xerrada de preparació a la paternitat al casal de Marianao, a 6:45, a 8:45, campanya de donació de sang i plasma a l'Olivera, dimecres de 10 a 2 i de 5 a 9 i dijous també de 5 a 9. I dijous a les 8 del vespre, concert a la platja de Cal Niño de Carles Belda, amb entrades ja disponibles en Tradium. Ja ha començat la temporada de la piscina de la Muntanyeta i un any més continua l'oferta de piscina gratuïta per a joves els dijous de juliol. Una temporada que durarà del 13 de juny al 6 de setembre del 26, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. L'equipament mantindrà els mateixos preus dels darrers anys. I pel que fa a l'oferta per a joves...
2: Dijous de juliol, la piscina oferirà les nits d'After Sant Boi, una proposta gratuïta adreçada a joves d'entre 16 i 30 anys amb carnet SB Jove. Les sessions tindran lloc de 8:45 del vespre a les 11 de la nit i combinaran ball nocturn, activitats dinamitzades i música amb digis locals.
1: A més, el 26 de juny se celebrarà una nova edició de la Pool Party de final de curs destinada a joves d'entre 14 i 20 anys de Sant Boi. L'activitat serà gratuïta amb inscripció prèvia. Com a novetat, destaquem el projecte pilot per a infants amb neurodivergència, ja que s'habilita una franja els dissabtes del juliol. De 8 a 9 la piscina esdevé un espai plenament tranquil amb entrada gratuïta per aquesta hora. I en mobilitat, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat a Martorell la campanya Baixa el Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta.
2: La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics de la comarca, on hi són poblacions amb estacions com Sant Boi.
1: Irene Jurado, Ràdio Martorell.
5: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La presentació s'ha fet a l'espai de la Via Mètrica de Martorell amb representants del Consorci de Turisme, el Consell Comarcal, Ferrocarrils i els municipis participants. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
6: Generar espais de trobada, generar espais de connexió entre la gent i visualitzar, posar en valor aquells valors que tenen els territoris, no? Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i la sostenibilitat i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
5: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
1: I un any més torna l'Altaveu Frontera.
2: El Festival Altaveu torna a posar el focus en la creació emergent amb una nova edició de l'Altaveu Frontera, l'espai dedicat a descobrir i impulsar projectes musicals joves que destaquen per la seva personalitat artística, la seva capacitat creativa i les ganes de fer-se sentir. Fins al 25 de juny, artistes i bandes de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó podran presentar les seves propostes per optar a formar part de la programació de l'Altaveu 2026.
1: I ja s'han publicat les assignacions definitives de places a infantil, primària i ESO pel curs lectiu vinent.
2: Les famílies ja poden saber si els seus fills han entrat a primera opció o si aniran a altres escoles o instituts. També es pot conèixer el nombre definitiu de places per centre i curs i les llistes d'espera. La consulta es pot fer en línia a prescripció.gencat.cat, comprovant l'estat de la sol·licitud amb el còdit de la sol·licitud de prescripció.
1: Més informació de servei. Des d'avui a les 9 del matí tenim un tall de trànsit al carrer Mallorca per hores de reparació a la calçada.
2: A causa d'un enfonsament puntual a l'altura del número 40, es donaran a terme treballs de reparació de la calçada amb una durada aproximada de 2 dies. Els treballs comporten el tall del carrer Mallorca entre la plaça Catalunya i el carrer Indústria. Durant l'execució de les obres, el trànsit quedarà totalment restringit per autobusos, que afectarà la línia L74 i la línia X79. Pel que fa als turismes, es valora la possibilitat de mantenir un carril de circulació obert en funció de l'evolució dels treballs.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, els Bay Bandits es classifiquen pel Campionat d'Espanya d'handbol platja i més novetats en el món del futbol. Abans hem de començar lamentant la pèrdua de Jaume Vilà Vidal Picassal, dels 95 anys, un dels més antics veterans de la Unió Esportiva Santboiana. El club ha jugat un paper clau des dels anys 50, jugador, delegat, responsable de material o directiu, tant del jugador com de la Federació Catalana de Rugby. Descansi en pau. I els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya, que es disputaran a Cantàbria a partir del 30 de juliol.
2: El primer equip masculí ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, on també va jugar el primer equip femení, que va quedar eliminat en fase de grups. Els nois, en canvi, van quedar en quarta posició després d'arribar a les semifinals i aconseguir el passe al torneig de l'Aredo, que es disputarà del 30 de juliol al 2 d'agost. Ens explica el Pau Giner, jugador de l'equip.
7: Hoy, último partido de liga aquí en Mataró a las 10:30. Hemos salido un poco dormidos, yo creo. Hemos tenido un buen parcial al principio, pero rápido se han puesto por encima, ahí nos ha costado reaccionar y el míster tiene que pedir tiempo muerto. Hemos medio reaccionado un poco, pero luego otra vez todo el rato remolque hasta el descanso. En el descanso hemos reaccionado bastante bien, hemos salido fuertes en defensa sobre todo, que era algo que teníamos que mejorar. En ataque hemos empezado a hacer lo que decía el míster y pues no se equivocaba, hemos empezado a encontrar ocasiones claras de chut y al final pues hemos llegado a los últimos 8 minutos arriba Y pues al final por pequeños detalles nos vamos uno abajo y hasta aquí la temporada. Ahora por la Copa y a ver qué tal. ¡Vamos, cope!
1: I també tenim novetats al Mariano Poblet.
2: L'equip ha fet oficial tots els jugadors que seguiran la pròxima temporada. Són 6 del primer equip, 2 que pugen del filial de tercera catalana i el porter Hugo Durán, que puja directament del juvenil. Així ho ha explicat David Rodríguez, el nou entrenador, a Gent de Carrer, on ha donat més detalls de cara a la pròxima temporada.
8: Confeccionamos una plantilla totalmente nueva, ya que solo damos continuidad a 6 jugadores, más 2 incorporaciones del filial y un chico del juvenil, Hugo. Por tanto, es una plantilla totalmente nueva. Llevamos 3 semanas a full de reuniones, de contactos. Nos hemos reunido, me parece, con 30 jugadores ya. Hemos contactado alguna veintena más. Y estamos encarando ya pues, la recta final, ¿no?, de la confección de la plantilla. Si no estoy equivocado, tenemos ya 9 jugadores cerrados. Que nos iríamos ya pues, a eso, a los 18, 19 jugadores. Y bueno, nos quedarían 2-3 posiciones por acabar de cerrar y unos 4-5 jugadores. Y ahora la idea es bueno, acabar de cerrar la plantilla, hacer una reunión ya a finales de junio, ¿no?, con toda la plantilla, conocernos todos. Y luego ya la vuelta a los terrenos de juego el 16 de agosto. Al final el club tiene unos objetivos muy claros, muy marcados, y hemos de intentar pues, hacer que Mariano pues, haga por fin ya un buen año en la categoría.
2: Un de aquests objectius, s'entén que és lluitar pel playoff y lluitar per l'ascens.
8: Sí, al final el club lleva años, ¿no?, con este objetivo, esta obligación, entre comillas. Al final es lo que nos planteamos, ¿no? El cuerpo técnico también lo tiene muy, muy claro, que al final hemos de intentar dar puesta al objetivo que tiene el club.
1: Finalment, el club de béisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor.
2: El primer equip femení cau 7-6 i 2-0 a l'estadi municipal Antoni Orbàs davant dels Audaces de Tenerife, posant-se en penúltima posició del grup B, amb 6 victòries en 12 partits. D'altra banda, el primer equip masculí guanya 7-9 i 6-8 al club de béisbol Barcelona i juga fins ara un ple de victòries en aquesta segona fase, on es posa líder del grup B amb 7 victòries en 10 partits. Ens explica el Dani García, jugador del primer equip masculí.
9: Fue una doble victoria, 9-7, 8-6. Dos victorias importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre hay más emoción. Dos resultados ajustados y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
1: Pel que fa al temps, acabem aquest dilluns amb una situació meteorològica molt tranquil·la a Sant Boi. Durant el vespre predomina aquest cel serè amb alguns intervals de núvols poc importants i no s'espera precipitació. La probabilitat de pluja és pràcticament nul·la.
2: A les 8 la temperatura se situarà al voltant dels 25 graus, amb vent de migjorn fluix a moderat, entre 10 i 15 km per hora. A mesura que avanci la nit, el vent anirà fluixant i la temperatura baixarà progressivament fins als 21-22 graus cap a les 11 de la nit. Per tant, tindrem una nit agradable, seca i estable, ideal per activitats a l'aire lliure. La humitat anirà augmentant lleugerament, però sense formació de precipitacions ni fenòmens destacables.
1: De cara a demà s'espera una jornada majoritàriament assolellada, amb temperatures una mica més altes i màximes pròximes als 30-31 graus. Comencem la setmana amb temps estable i ambient plenament estiuenc a Sant Boi, amb màximes de 27 graus. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 15 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Avui és el Dia Mundial de contra l'abús i el maltractament de les persones grans. És que, clar, el títol és una mica llarg i no m'ha quedat. Per tant, avui us llegiré una mica el manifest que des del Consell Consultiu del Consell Comarcal hem elaborat amb motiu d'aquest. Les Nacions Unides van designar el dia 15 de juny com a Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans. En motiu d'aquesta jornada, des del Consell de la Gent Gran, reafirmem que els drets humans de les persones grans són tan absoluts com els de qualsevol altra persona. Per això reiterem el nostre compromís de treballar per la protecció, la dignitat i el respecte dels seus drets. L'abús i el maltractament és una realitat que exigeix una resposta col·lectiva. Demanem la implicació de tota la societat, l'entorn familiar, les amistats, els veïns i veïnes i la ciutadania en general. Cal reforçar la prevenció, millorar la detecció i l'atenció a les víctimes i garantir mecanismes eficaços de denúncia i de càstig. No és admissible que les persones grans no denunciïn per por de patir aïllament, represàlies o de perdre el suport o la cura del seu entorn. A més, amb les situacions d'emergència, com ara catàstrofes, pandèmies o conflictes, els hi afecten de manera desmesurada i intensifiquen la seva vulnerabilitat. Aquesta realitat tan complexa sovint es manté invisible i amaga un fort biaix de gènere, ja que afecta principalment a les dones. Des del Consell de la Gent Gran de Catalunya considerem que la proposició de llei de la gent gran actualment en tramitació al Parlament ha de ser una eina per donar respostes concretes i impulsar l'actuació dels poders públics per garantir els drets i l'atenció a les seves necessitats. Tothom té dret a viure amb dignitat, lliure d'explotació, abús o maltractament, sense cap discriminació per raó d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o per cap altra situació. Avui som 15 de juny del 2026. Iniciem el programa 568 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, avui, amb motiu de la retransmissió esportiva, el programa estarà reduït només de 4 a 5. També el podreu escoltar en diferit de 9 a 10 del vespre. Per tant, hem tingut de condensar una mica el programa i tots els col·laboradors de les dues parts els tenim aquí. Bona tarda, Mabel.
2: Muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí compartiendo la mesa.
3: Bona tarda,
2: Enric.
3: Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda, Pepi.
4: Buenas tardes a todos.
1: Julia.
5: Bueno, buenas tardes a todos.
1: I Diego.
6: Molt bona tarda.
1: Com ja veieu, avui tenim tots els nostres col·laboradors. Per tant, com avui se'ns faria un pèl curt que cadascú portés el seu programa ja preparat, hem decidit amb motiu del dia contra el maltractament i abús de les persones grans fer un petit col·loqui. Per tant, aquí començarem per la Mabel. Mabel, què n'opines tu d'aquest dia i quin creus que tindria que ser l'actuació, diguem, social y política contra aquellos maltratamientos?
2: Bueno, me pareció muy interesante el manifiesto que leíste. Solo me deja alguna duda, algún ruido, esto de denunciar que la persona que se sienta maltratada, la persona mayor que se sienta maltratada, se anime a denunciar. ¿A denunciar dónde? ¿En el plano jurídico? Como, digamos, una situación legal. Yo creo que la denuncia, antes de llegar a lo de legal, debería ser presentada o tramitada o digamos, visualizada en los ambientes sociales, ¿no? En los servicios sociales. ¿Por qué? Porque el maltratamiento, más allá de las redes sociales, más allá de los bancos que ponen la cosa difícil para las personas mayores, el principal maltratamiento es de los allegados, de las personas cercanas. Por lo tanto, qué hacemos con denunciarlo judicialmente y que empiece todo el rulo jurídico de presenta una nota, la trae, la lleva, la va, mientras tanto seguramente continúa el maltrato y también algún tipo de represalia. Yo creo que si esto se pudiera tratar en algún lugar donde pudiera funcionar un servicio social y pudiera haber algo así como una mediación o un poner blanco sobre negro, y insisto, una mediación entre las dos personas para que la persona que maltrata pueda entender que no es posible que se maltrate a una persona mayor, que si fue la abuela, que si fue la madre, que en su momento la ha cuidado a esta persona cuando era niña o niño, ¿no?
1: Diego.
3: Sí, estoy d'acord completament amb tu, i jo crec que clar, fer una denúncia contra un familiar de primer grau és un tema molt, molt greu. Té que ser algo molt considerable. Té que ser un maltractament d'un tipus ja molt fort. N'hi ha maltractaments de que podria dir que jo a vegades ho veig en puestos que van a les filles amb els pares i bueno, vull dir, n'hi ha famílies normalment molt carinyoses, però n'hi ha altres que el tracten com si fos, no sé, una persona que segurament que li han fet la tira de favors amb els seus fills, amb els nets, però ja quan comencen a estar en una situació més degradable i ja que els hi costa, que hauria de ser molt més carinyós per part dels fills o dels germans o del qui fos, fins que s'han aprofitat, bé, el moment que no t'aprofites, llavors canvia molt, i això és molt, molt dur, molt dur, molt dur, i té que ser molt dur fer una denúncia.
1: Després continuarem parlant sobre el tema de posar-los en una residència i el sistema mèdic, però ara m'interessa que feu un petit resum de lo que opineu sobre el maltractament. Enric, el teu torn.
4: Jo estic molt d'acord amb el que diu l'OMS respecte al maltractament de les persones grans, però jo profunditzant molt amb el que ha dit dels meus dos companys, la Mamel i el Diego, vull que em deixeu 3 minuts per plantejar un maltractament emocional i psicològic que jo observo molt, que jo hi l'he titulat el maltractament psicològic emocional per estimar. Això què vol dir?
1: Sí, però Enric, això ho anirem parlant després. Ara m'interessa que donguis la teva opinió sobre teu personal. Tu què penses sobre el dia internacional d'avui, sobre el maltractament? Si creus que la gent gran és maltractada o no. Després ja anirem profunditzant sobre el tema, sobre el que parla l'OMS i sobre la manca d'estimació, que crec que és per on vas una mica, oi?
4: No. No manca de, per estimació es fa un maltracte psicològic per estimació, no per manca d'estimació.
1: Però la teva opinió respecte a que avui se celebri aquest dia, creus que és acertada?
4: Sí, tant, acertadíssima. Jo estic totalment, ja ho he dit abans, jo estic totalment amb la OMS i amb la seva manera d'actuar i de classificar el maltractament de les persones grans, i que s'ha de fer entre tots a la societat un gran esforç per poder envellir amb dignitat.
1: Pepi.
6: A ver, el maltrato en las personas mayores existe. Es invisible, pero existe y no lo podemos ocultar. De hecho, en todos los ayuntamientos hay un protocolo para estos casos que ya existe. Ya existe para estos casos. El maltrato suele pasar a partir de los 75 años y sobre todo ya en personas mayores con un deterioro, porque una persona con 70, a partir de 75 años, personas que están estupendas. Entonces, sí. Entonces, pero hay personas que no.
1: Bueno, els nostres oients no ho veuen, però aquí quasi tot ja m'ha aixecat el dit, eh?
6: Claro. Entonces, ya se sobreentiende de que las personas que están bien, cualquier maltrato que ellas noten, pero los hay. En 75 y 78 que ya son maltratadas. Lo que hay es que visibilizarlo. ¿Y cómo se visibiliza? Pues de la forma más sencilla, en tu alrededor. Siempre es tu vecina, tu amiga, es la que se da cuenta de que algo está pasando. Porque ella, la persona maltratada es muy difícil de que pueda denunciar, muy difícil, por muchas causas. Entonces, aquella vecina, aquella amiga en la que se da cuenta cómo está cambiando su forma de ser, que ya no es la misma, o su forma de actuar, está más triste, por muchas cosas, y ella es la que tiene que dar la voz de alarma. Si no sabe, por ejemplo, que existe un protocolo en el ayuntamiento, en servicios sociales, directamente guardia urbana. Así de fácil. Guardia urbana. Y a partir de ahí ya se levanta y ya se empieza a investigar y a estudiar lo que es el caso concreto de esa persona. Porque, claro, hay muchas formas de malos tratos, muchas.
1: Lo que comentaba Julia.
7: Pues nada, que estoy muy de acuerdo en que se haga visible este tema, porque es verdad que hay mucho maltrato a la gente mayor en todos los aspectos, tanto en el familiar como en la sociedad, que nos ven como personas ya inservibles, que no podemos hacer nada. Sin embargo, pues a estas edades todavía, si no tienes alguna enfermedad que te lo impida, pues puedes hacer muchas cosas todavía, ¿no? Y que bueno, que no dependes de nadie si no tienes ninguna incapacidad. Me vengo a referir que a veces te ven ahí como un niño, ¿no? Y no es así, ¿no? Los familiares te tratan como niños. Te riñen porque haces cosas y bueno, no te dejan opinar sobre temas y ellos deciden las cosas sobre ti, ¿no?
1: Opino. Ara començarem un segon torn, però jo voldria fer un petit comentari per lo que heu estat dient, no? Que jo estic completament d'acord. Nosaltres des del Consell Consultiu del Consell Comarcal estem lluitant ara molt contra el maltractament. Però hi ha un problema gros. Quan comenteu que s'ha de denunciar, una veïna ho té més complicat de denunciar. Primer, perquè encara no se'ns ha aprovat la llei. No tenim la gent gran una llei. L'adolescent té la seva llei, la dona té la seva llei, la llei contra la violència domèstica, existeix una llei. La llei contra la gent gran no s'ha aprovat, portem 15 anys a darrere de que s'aprovi, llavors no tenim una base. Llavors, clar, com comentàveu, un fill que maltracta la mare difícilment el denunciarà, i una veïna no té eines, no té suficients eines perquè no existeix aquesta llei. Continua, Mabel, tu. Què penses sobre l'aprovació de la llei?
2: Bueno, creo que es imprescindible, ¿no? Que bueno, que los legisladores finalmente pongan la atención en poder promulgar esta ley. Lo que pasa es que hay tanto vaivén político de corrupción y de insultos y de cuestiones que por ahí distraen la atención a este punto tan, tan importante, ¿no? Que es en alguna medida un dejo de edadismo.
1: No, aquí, de fet, perdona que et talli, Mabel, no es tracta de corrupció, es tracta de política.
2: No,
1: i com
2: clar.
1: La gent gran no fem soroll, quan venen les eleccions que ens necessiten, perquè de fet nosaltres tenim una part important dels vots i influències des dels casals, llavors sí, se'ns promet l'oro i el moro. Tornem a presentar la llei, perquè s'ha presentat, ja dic, potser amb aquests, s'ha presentat com aquelles 5 vegades la llei perquè s'aprovés. I sí, ens l'accepten, passa al Parlament, però allà queda aparcada, no? Quan tornen a hi haver votacions, altra vegada ens el prometen. Aquest és un problema gros que tenim.
2: Sí, no hi ha duda.
1: Perquè no fem soroll.
2: Sí, no hi ha duda, no hi ha duda.
1: I és una manera, per mi, és una manera de maltractament també per part dels polítics.
2: Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo, es en alguna medida una manifestación más de edadismo, de ocultar o de ningunear, de convertir en, de silenciar, ¿no es cierto?, la existencia de los mayores para poder legislar en ese sentido.
3: No són temes la millor prioritaris i queden així, com dieu, una mica aparcats. Però jo no sabia que n'hi havia propostes d'aquesta llei.
1: Fa 15 anys que jo estic al Consell Comarcal i fa 15 anys que la presentem,
3: però
1: cada sí, votacions.
3: Sí que tindria que fer-se un treball i intentar tirar endavant i aprovar, perquè és important. A vegades, quan veus casos o escoltes casos de gent que estan passant-lo malament i per culpa d'això, que potser un fill li ha agafat els diners i no té diners aquesta persona, o que un fill, no sé, s'han aprofitat. Jo he escoltat casos així de deixar nets i anar-se la parella por ahí i deixar els nets a la càrrec dels avis, que dius, mare meva, però gent una mica així desarmada, ja, d'aquestes que no tenen, que no són casos habituals, evidentment, però és molt trist que no hi hagi una obligació de que els pares es facin càrrec dels seus fills, no que els hi deixi als avis.
1: Perquè, Mabel, com sé que vosaltres dos teniu de marxar, després continuarem la tertúlia nosaltres, sí. Quines classes de maltractaments que creus tu que són més greus per a les persones grans?
2: Creo que el maltrato más importante es el maltrato psicológico, ¿no? El maltrato cotidiano, en el medio del hogar o del lugar donde vive, la residencia o el hogar familiar, probablemente sea el del día a día, ¿no? El maltrato del día a día, el ningunear, el no dar importancia a lo que la persona mayor piensa, el no permitir que la persona mayor opine, el no permitir que acceda de alguna manera o que la acompañen a alguna consulta médica o algún estudio, ¿no? Largarla sola, digamos. Yo creo que el maltrato más importante, como con los niños, ¿no?, se da en el ámbito familiar.
1: ¿Vols dir que no es en general? Porque el maltrato informático de las xarxes sociales es un maltratamiento garrafal.
2: Sí, sí.
1: Vull dir, no tan sols el físico ni el psicológico.
2: Pero la realidad es que el mundo avanza tecnológicamente, y en lo que se pueda, las personas mayores tienen que ir embebiéndose de ese tipo de progreso científico.
1: Sí, però Mabel, tu saps que, igual que sabem molts de nosaltres, que hi ha persones de la nostra generació o un palet més grans que potser no saben ni escriure, que no han tingut oportunitat. I com li fas amb aquestes persones que se'n vagin amb un caixer, o que truquin per telèfon perquè tenen una avaria i marqui l'1, marqui el 2 i espere...
2: Bueno, a ver, perdón que te interrumpa, pero yo digo que una persona mayor haya llegado a esa edad sin saber leer y escribir, ¿qué pasó con el entorno? Habiendo tantos lugares donde hay enseñanza para la gente grande, por ejemplo en el Casal de Marianao, donde se enseña a leer y escribir. El punto es que en cada una de las personas de la gente grande tiene que estar la voluntad de salir de ese pozo de ignorancia hoy en el siglo XXI, ¿no?
1: Ja, però es donen casos, no gaires, gràcies a Déu, perquè de fet aquí ha evolucionat molt el tema de l'escola d'adults, però que sí que hi ha gent que potser ha après a llegir i escriure, però no a saber fer anar totes aquestes xarxes, que és supercomplicat.
2: Sí, de esa manera queden fuera, ¿no? Porque no podemos hacer que se detenga la ciencia, digamos, o el avance tecnológico para que puedan entenderlo los que no lo entienden. Tenemos cursos para gente grande en diversos lugares que ofrece el municipio, que ofrece el sindicato, la UGT, la UJT, para poder aprender mínimamente, pero también la gente grande, aquellos que puedan, porque están los que lamentablemente tienen deterioro y muy importante y no pueden, ¿no es cierto? Pero aquellos que puedan coger alguno de estos cursos y mínimamente ir desentrañando toda la maraña informática, ¿no?
1: Diego.
3: Sí, jo tinc amics que sempre, a vegades quan parlo amb ells, em diuen, no, això el meu net ho farà, però, bueno, Diego, no t'ho pots imaginar, ell ja entrarà a aquesta pàgina i ja m'ho farà tot. És lo típic, tens l'apoyo sobretot dels nets. Algú tindrà dels fills, però sobretot a mi els que m'han parlat superbé dels nets, que els nets són els que els hi arreglen tot i els que... I evidentment, n'hi ha una llei, em sembla que els bancs, que tenen que atendre't fins a no sé quina hora, sí, perquè clar, anava la gent i molts clar tenien que fer alguna gestió al caixer i no sabien fer-la, i a la meva tenies que pagar, jo què sé, pues una multa, o tenies que pagar qualsevol cosa i la tenies que pagar aquell dia, i si no hi ha ningú que t'atengui, pues et quedes allà a...
1: Pues amb, sí, no deixa, amb teva... no deixa de ser un maltractament.
3: Maltractament.
1: Jo, en part, estic d'acord amb la Mabel, que ens tenim de posar al dia, no? Però clar, hi ha persona que a lo millor, com he comentat, i n'hi ha molta, encara que no ens ho pensem, hi ha moltes persones que no han pogut anar a escola. A lo millor n'ha après després a llegir i escriure, però només això, lo bàsic. Clar, no li donguis que faci anar un ordinador o que faci, se'n vagi el caixer i tregui... Un tema es complicado.
2: Sí, yo creo que es, entiendo que el tema es complicado, pero un poco depende de cada persona mayor, que el porcentaje de gente que queda por fuera del sistema, de que no sean analfabetos funcionales o que sean analfabetos informáticos, que cada vez sea el porcentaje menor, ¿no? Y que cada vez encontremos más gente grande que tenga la voluntad de salir y de despejar eso que parece una selva a la que no pueden acceder.
1: Claro, de fet, a mesura que anem avançant, vull dir, d'aquí 10 anys... els que ara en tenen 60 en tindran 70, i lògicament amb aquests 60 anys ja la cosa haurà anat evolucionant, però ara el problema el tenim ara, actualment, sí, de les persones que ara passen dels 75 anys i sí, que tenen molt... Ara hem parlat d'aquest maltractament, però clar, n'existeixen molts més, no?
2: I, sí, bueno, claro, claro.
1: Esperem que s'aprovi la llei. Enric, els teus 3 minuts, vinga.
4: Primer, un minut, una miqueta per contestar la pregunta que tu et feies de per què no ha sortit la llei que ens ajudi a la gent gran. I et diré el per què. Aquesta llei no ha sortit perquè no té un rèdit electoral.
1: Bueno, ja ho he comentat.
4: Ja està.
1: Vull dir, és el
4: si
1: que he
4: comentat.
1: Si la
4: llei tingués un rèdit electoral, ja hauria sortit.
1: Ah, bueno, això és... Ah. Això... ho sabem i ho comentem cada vegada que venen eleccions.
4: Llavors,
1: vinga, els 3 minuts.
4: Respecte a allò de l'OMS...
1: No et passis de 3 minuts, que porto els minuts ja, controlats. Et tallo,
4: Ja, respecte amb tots aquests maltractaments que relata l'OMS, jo voldria profunditzar una miqueta més amb un maltractament que vosaltres heu apuntat una miqueta per sobre, però jo que vull tocar en profunditat. I és el maltractament psicològic i emocional per estimació. O sigui, un maltractament psicològic i emocional perquè no estimes aquella persona, perquè li vols fer mal, s'entén. Però ara jo parlo del maltractament psicològic i emocional per una persona que estima molt aquella persona. I això com es produeix? Però això es produeix quan corregim l'acció d'un familiar estimat pensant en què és un bé per ell. Però ho corregim de la següent manera. Escridassant-lo, parlant-li malament i parlant-li fort. Li diem que és com un nen petit i que no sap fer les coses perquè s'ha tornat com un nen petit.
1: Però això és estimar-lo massa o estimar-lo poc?
4: Espera, deixa'm. Llavors...
1: Home, però tu estàs parlant d'estimar.
4: Estimar molt. I l'estimem molt.
1: Però això no és estimar molt,
4: sí,
1: Enric.
4: L'estem estimant molt i el que li requerim és una acció per un bé seu. Per un bé seu. Nosaltres volem el seu bé. I ho fem com un bé seu. Abans deien que donar una bufetada amb un nen era un bé per ell. No. Llavors, anem a la situació concreta. L'avi o l'àvia, que està sola a casa o està en una residència, ha sigut una persona que ha fumat tota la vida. Tota la vida ha fumat i ara està a les últimes de la seva vida i a l'home li agrada fer un cigarret. I fa un cigarret. Llavors, nosaltres quan anem i el veiem, l'esbronquem de mala manera, l'escridassem i l'amenacem amb tots els mals que li poden venir per culpa del tabac. I... li diem que allò no ho faci més cridant-lo de mala manera, que ho fem per un bé seu. Aquí és on jo vaig. Ho fan per un bé seu. Però de moment li estem donant un maltractament psicològic a aquella persona.
1: Això no és estimar, Enric. Perdona que et porti la contrària, però per mi no sé què opinareu vosaltres. Pepi, què opines tu?
7: Jo no.
4: Tu, quan has tingut que, corregir una determinada acció d'un nen, has estat a punt de donar-li un cop una clatellada o un cop de sabata. Això és, aquell nen l'estimes...
1: Està prohibit.
4: Però tu vols corregir aquella acció i ho fas per un bé d'ell. No ho fas perquè tu t'agradi, ho fas per un bé d'ell. Aquella àvia que està en una residència o a casa seva, que a la tarda li agrada menjar-se una pasteta Aleshores, quan nosaltres veiem que s'està menjant aquella pasteta, li recriminem de mala manera dient-li que li farà una pujada de sucre, que degut a la pujada de sucre se n'anirà a l'altre barri.
2: Bueno, perdón, pero si la persona es diabética, yo estoy de acuerdo en que se le saque porque eso
1: això no és estimar-la, és no estimar-la si li deixes menjar.
4: Els 3 minuts no me'ls heu donat. Bueno. Mabel, tu tampoc, eh?
2: Perdón.
4: Tu tampoc. Perdón. Tampoco, porque aquí en el ejemplo pone que l'avi o l'àvia diu és que jo no en tinc de sucre. Jo no en tinc de sucre. Que no menges aquesta pasta, perquè si et menges aquesta pasta et tornaràs diabètic i te perdràs la vista. I l'avi, espantat, perquè l'has espantat ja, et diu, si jo no en tinc de sucre.
6: Doncs deixem, o quiero morir feliz.
4: Deixem que aquella persona es mengi la pasteta. No passa res. I sobretot, sobretot no li recriminem aquestes petites accions que són al final del seu camí i que ell, aquell gotet de vi que s'havia begut tota la vida i que a ell li sembla que aquell gotet de vi fins i tot el reconforta, no beguis això, això no pots veure perquè tu ets una persona gran i ja no pots veure vi. Aquest moment i aquestes accions que fem davant d'aquella persona que estimem molt perquè li volem el seu bé.
2: Però si li habla d'aquesta manera no l'estimem molt, eh? No es manera de hablarle a nadie.
4: No m'entenem.
6: Sí, sí, bueno, yo sí que le entiendo.
1: Acaba, Enric.
6: Sí que entendemos. Acaba. Lo que pasa es que, claro, es una forma de querer un poquito...
1: egoísta.
6: Un poquito.
1: Acaba, rara, Enric, acaba.
6: Rara.
4: Bueno, doncs jo crec que això, aquesta manera de funcionar i aquesta manera de parlar amb els éssers que estimem, és també un maltractament psicològic.
1: Bueno, no deixa de ser un maltractament.
6: Sí, i tant.
1: Pepi, el teu torn. Vinga. Els teus 2 minuts. A veure, jo... N'hem deixat 3.
6: Jo insisto otra vez en lo mismo. El maltrato en las personas mayores, por desgracia, existe. De hecho, no sé si este año, el año pasado, ¿no? En el estudio del año pasado, solamente aquí en Cataluña fueron 1.800 denuncias.
1: 1.800 denuncias.
6: O sea, no es para, ¿eh?, para olvidar ni para echarlo en saco roto. Es un problema y gordo.
1: 1.800 denuncias, si tenim en compte els que no han denunciat.
6: Exactamente.
1: Per lo que sigui.
6: Exactamente.
1: O sigui, imagineu-vos els maltractaments.
6: Después tú has dicho lo de la ley, que sí, que tenía que seguir adelante, que se tenía que hacer, pero aunque no tengamos la ley específica de la Gengran, las leyes existen. Existe la ley de malos tratos. No te dice si tienes 10 años, 20 o 90. El maltrato y la ley de los malos tratos existe. Por lo tanto, si tienes 90 años, esa ley existe ya. Existe ya. Por lo tanto, aunque no tengamos la ley de la Gengran, existe todas estas leyes que igualmente van a ayudar a la persona mayor que sea maltratada.
1: Però no és el mateix una llei que quan hi hagi una denúncia sigui per llei, que sigui una denúncia que potser després la senyora aquesta gran diu que no. Quan es fa una denúncia que hi ha una llei, aquesta denúncia ja va en ferm. Si no existeix aquesta llei, no té un emparo polític.
4: Sería interesante que fuese intrínseca.
6: No, a ver, cada vez esto es más delicado y cada vez está más en el punto de mira social. Tú has dicho antes que las personas, que digamos las amigas o los vecinos, sí, tanto. Gracias. Estoy segura que de esos 1.800 denuncias aquí en Cataluña del año pasado, de las 1.800 denuncias, más de 1.000 fueron por familiares, amigas o vecinas.
1: Sí, segur.
6: Estoy segurísima.
1: Segur que
6: sí. Y eso no se queda en saco roto. Eso te lo puedo asegurar yo y hablo con conocimiento de causa. ¿Quién se da cuenta? Pues se da cuenta la amiga, la vecina, que de la noche a la mañana, oye, ¿por qué no vienes a la excursión este mes? O, ay, no, es que no puedo, no, a lo mejor no tengo ganas, estoy un poquito así. Pero llega el siguiente mes, hay otra excursión y tampoco quiere ir. Y así sucesivamente hasta que se da cuenta de que aquí pasa algo. O aquella amiga que ve cómo va pasando el mes, no va a la peluquería, no sale, ya no se compra lo mismo. Entonces, claro, hay una alerta que ella no se lo va a decir, porque, claro, la persona que es maltratada, si es maltratada por sus familiares, es muy difícil de denunciar, dificilísimo. Pero claro, están las voces de alarma, que la vecina o la amiga se da cuenta del entorno, y ella misma es la que, oye, mira, servicios sociales mismo, mira, yo tengo una vecina que pasa, a lo mejor no, pero por si la moca. Ya automáticamente está el protocolo. Va una persona a visitarla, a hablar con ella, que son personas, son psicólogos, que saben de lo que es, la forma de hablar y de todo, ya se dan cuenta. Pero eso ha sido así, toda la vida ha existido. Lo que pasa que ahora es más visible.
1: Julia.
7: Bueno, se ve que bueno, este día, digamos, es de 1968, quiero decir que reconocido, ¿no?, por un psiquiatra, que se ve que ya los malos tratos vienen de muchos años atrás. Ahí está, y no solamente son de la familia, sino las instituciones, vas a un hospital, sí, te encuentran un problema, digamos, de algo, pues es la edad ya. Este
4: I ara,
7: problema,
4: Julia, ens toca parlar amb màquines.
7: Ahí está.
4: Oh, parlar amb màquines, està.
1: Però no interrompiu, deixem. Sí. Ja, tu ja t'hem interromput prou.
7: Bueno, pues es eso, ¿no? Que vas a un hospital con algún problema y ya pues no te hacen pruebas, no te hacen nada, lo dan porque es una artrosis, es bueno, eso es cosas de la edad.
4: Sí, de gent gran.
7: No le dan importancia. Y no sé, o tienes que hacerte una operación, es que a estas edades ya no es mejor no operarte. Porque y puede ser verdad que ciertas personas tengan complicaciones y no se les puede hacer, pero otros que no. Y yo conozco personas que las han operado con una edad avanzada y han salido, ¿no?, del trance, pero ya dan por hecho pues que no. Y luego el maltrato también es a los 50 años, que a los 50 años ya empieza.
1: Tot, però clar,
7: pero bueno, pero es que ya empiezas a ser mayor. Te tratan como mayor a los 50 años en los trabajos. Tú vas a buscar un trabajo y te dicen que eres mayor. ¿Entiendes? Para ese trabajo, que ya no estás cualificado porque eres mayor.
1: Vosaltres
7: sin embargo, creieu... para jubilarte, solo te digo eso, para jubilarte, pues si te jubilas a los 70 o los 80 te puedes jubilar.
1: Vosaltres creieu, i em contesteu un per un, que tenim suficient vigilància cara a les persones grans? Us explico. S'han donat diversos casos que els familiars no poden cuidar a la persona gran i li busquen un cuidador o una cuidadora, i quan s'han donat compte s'han trobat que té la cartilla buida, que li ha fet canviar el testament i se l'ha fet posar en nom d'ella, i en aquests casos és molt, molt, molt difícil tornar a recuperar-ho, perquè no fa gaires dies estic visquent un cas d'un conegut que li ha passat i ho tindrà molt difícil. Creieu que hi ha suficient suport de les institucions per aquests casos, perquè això no deixa de ser un maltractament i un robatori?
7: I grande, un
1: Enric,
7: maltratament,
1: què penses?
7: Grande.
4: Jo penso que primer s'ha de fer una selecció de la persona aquella que es cuidarà, el
1: bueno,
4: meu familiar.
1: Això
4: el perfil
1: es va amb una empresa, vull dir que bueno, normalment es va amb una empresa.
4: Veure el perfil d'aquella persona. Segona, perquè aquella persona vingui a cuidar a un familiar meu, jo no m'haig de desinhibir totalment. Aquí jo el problema el veig amb la persona que és família i de moment determinat diu, bueno, jo com que hi ha aquesta dona aquí ja no m'acuido de res. No. Jo aniré al tanto de com estan les llibretes, jo aniré a veure-la, li preguntaré si està bé, miraré si li falta això, miraré si li falta allò, i si aquella persona no actua com ha d'actuar, la fotré fora.
1: Ja. Pepi, tu què penses?
6: Sí, estoy de acuerdo en que aunque pongas a una persona, tú tienes que estar como tu familiar, como tu padre o tu madre o tu tía, vigilando de que esto, de que funcione bien, claro, de que le dé su alimentación correcta, su
4: medicación,
6: claro, su comida, en fin, todo. Y hay que vigilarla. Tú no lo puedes dejar así por la mano de Dios a una persona que es extraña.
4: Eso
6: que está... es extraña, porque eso es así, eso está claro.
4: Eso claro, está
7: como la residencia.
6: Me da una pena.
7: Como cuando las metes en la residencia, igual, las personas se despreocupan, los dejan allí y bueno, vale, mira, pues nada. Quiero decir, viene el Papa, se van a ver al Papa, pero sin embargo, para ir a la residencia a ver a su familiar, lo tienen abandonado ahí. ¿Por qué? Porque la residencia es la que se tiene que preocupar de todo. No, no, no, se tienen que preocupar ellos. Ahí està.
4: La OMS ho té com un tema de maltractament, que és l'abandonament, deixar d'assistir a la persona i deixar de vetllar per la seva atenció.
1: Bueno, és que de fet quan agafen una persona perquè potser treballen, ara imaginem-se, no? que una persona gran viu a Sant Boi i els fills estan vivint a Terrassa, no poden estar tot el dia aquí. Llavors, clar, li busquen una persona, normalment van a un lloc que hi ha amb tota la seguretat, però clar, és que tenen una làbia. Què fas en un cas d'aquests? Jo crec que tindria d'existir

0: Hablando de tu pensión, ¿eh?
1: No. No, els de Barcelona són bastant elevats. Els d'aquí el,
0: però vale, esos són los privados, però si després estan, jo no hablo de lo que són privados. Privado, claro, és com una residència
1: sí, però Barcelona
0: privada.
1: Encara és, no n'hi ha,
0: no, són unos pisos, no sé si són subvencionados o, però és parte que el ayuntamiento ha hecho y eso depende de tu alquiler, de tu pensión. A lo mejor yo tengo una pensión de 1.500 euros y pagaré un alquiler justo de 350, porque a mí me tiene que quedar lo suficiente para poder
1: vivir y comer. Els d'aquí Sant Feliu...
0: Pero si tú tienes una pensión de 2.500, aunque el piso sea el mismo, tú pagas más, porque eso va relacionado con tu pensión.
1: Como una residencia.
0: Exactamente.
1: Pública. Els d'aquí Sant Feliu...
2: Que es una pasada, ¿eh?
0: Pero yo he ido, a uno de ellos... Sí. Yo lo he visto personalmente y es una pasada. En Barcelona, ¿eh? Lo he visto en Barcelona.
1: Jo he vist els de Sant Feliu perquè l'última
0: pasada,
1: vegada van vindre els constructors i ens ho van ensenyar. I aquí, li deia, venen a sortir sobre uns 400 sí. euros al mes. Però, clar, hi ha una sèrie de condicions. I després, clar, tu aquest pis te'l llogaran per 7 anys, 7-8 anys. Quan passi aquests 7 o 8 anys, què passa? Si tu el pis que tenies te l'has venut, o si tu la teva propietat te l'has venut, vull dir, hi ha una sèrie de dubtes que sí, que està molt bé, però hi ha residències que també estan molt bé.
2: Sí, muy caras también, ¿eh? Muy caras también, ¿eh?
1: Sí, però què et costa? Tu compta 400 euros que paguis de lloguer. Després, el consum de llum, aigua, gas, menjar...
2: Es que los servicios sociales, si no se meten por medio aquí a ayudar a la persona, depende de lo que gana, es que no pueden salir adelante de ninguna manera, porque si los hijos, digamos, no los apoyan y ellos tienen que salir por ellos mismos, es que es muy difícil esto. Pero qué bueno que las residencias están carísimas, que me tengo a referir, que para meterte en una residencia te las ves y te las deseas.
1: I cada vegada pitjor, eh? Això sí que us ho dic, perquè hi havia residències que estaven a dalt de tot, que es consideraven un 10, i ara estan perdent moltíssim, mucho. Moltíssim.
0: Sí, sí,
2: porque a los trabajadores no se les paga tampoco lo que se les tiene que pagar. Es un trabajo que tendría que estar más remunerado, y claro, se enriquecen los dueños, y sin embargo los trabajadores, pues de nada, cobran nada y menos, y por eso pues a veces el trato a las personas mayores, que no se les da el trato que se les tiene que dar en los cuidados y en las cosas, se despreocupan más, a no ser que seas una persona que por vocación y por ti, por voluntaria y por esto, pues lo hagas por ti mismo. Pero si no,
1: bueno,
2: pues...
1: Las residencias normalmente no son voluntarios, son asalariados.
2: Bueno, pero yo digo voluntario, tú, que tú tengas esa
0: voluntad de...
2: Claro, de hacerlo, predisposición a hacer esas cosas por bondad, pues aunque dijeras, pues yo vengo aquí a ayudar a estas personas sin cobrar siquiera, es un decir, ¿no? Hay gente buena, sí.
3: Això que dius tu dels 7 anys, de lloguer per 7 anys...
1: Les 5.
3: Això que dius per lloguer per 7 anys, això ho veu molt poc, jo.
1: Sí.
3: Perquè si tu ets una persona que pots... Avui el nivell de vida s'ha allargat molt. I si només és 7 anys i a 7 anys ja et foten al carrer, jo això ho veig molt malament.
2: Jo també, lo veo mal.
0: A ver, 7 anys, però cuenta que la persona, por ejemplo, que entra en un piso de esto, está bien.
3: Físicament.
0: O sea, que anda bien, que la memoria la tiene bien, que todo está bien y eres mayor. En el momento que esa persona necesita ayuda, ya no puede estar viviendo en ese piso.
3: Ya, pero yo puedo estar bien 7 años o 8 más.
2: O 20,
0: o no.
3: O no,
1: també. Bueno, sí, jo m'imagino que...
3: Sí, però, sí, jo estic bé. Quan arriba al final d'aquest contracte que he fet, llavors me n'haig d'anar.
2: Bueno, si te lo renuevan,
1: Enric, hacen...
3: si
1: aquí,
3: renueven,
1: aquí,
3: vale.
2: Bueno, Enric, com el carnet de conducir,
1: aquí,
2: si te lo ve, si te
1: comportes... S'ha de llegir la lletra petita, suposo. Això és un... el tema dels pisos aquests socials per la gent gran és... Ja fa anys que se'n fan, perquè la Teresa Gimpera ja hi vivia, sí, sí, amb un d'ells. Però d'aquests que es volen fer més, diguem, públics perquè sigui accessible a tothom, això és molt nou. Llavors, clar, s'ha de llegir la lletra menuda, s'ha d'estudiar. Si tu, per exemple, vas amb la parella i se't mor la parella, pots continuar vivint allà, no pots continuar, pot vindre un fill teu. Tot això m'imagino que es té d'anar perfeccionant, però jo més que res era saber la vostra opinió.
3: La meva opinió, ja que avui si el això tema... si això es fa bé, els pisos de lloguer accessible em semblen bé. Igual que em semblaven bé en el seu dia, que passa que les coses s'han desmadrat amb les vivendes de protecció oficial que es feien abans. També em semblava bé. El que passa és que llavors resulta que la gent, quan tenia una vivenda potser si fa el feta, llavors la passava al mercat normal de la vivenda i la venia com una vivenda normal. Això és el que no pot passar. Tens?
1: Clar, però en aquest cas, si és una persona gran, això ja les clàusules ja no t'ho pots vendre. Perquè, clar, a més, és un lloguer. Si és un lloguer, no pots vendre tu.
2: Bueno, a mi me parece bien pues, que se les haga, a lo mejor, un reconocimiento al cabo de esos 7 años.
3: Y que puedan continuar,
2: claro. Yo de esa manera lo veo muy bien.
0: No sé eso cómo funciona. Yo en ese aspecto no... Es que no me acuerdo si lo explicaron, que era, yo pensé que eso era ya de por vida. O sea,
2: yo también, pensaba que era de por vida.
0: No de por vida, no. Porque no de por vida. Tú necesitas un tipo de ayuda,
3: ahí ya no puedes estar. Vale. Però mentre no la necessitis, mentre no la necessitis, pots quedar.
0: Bueno, necessito sí, claro.
3: Yo veo que sí.
0: Porque llevan el control de tu medicación, porque hay todo lo que es común, que se paga entre todos, ahí hay trabajadoras, que están pendientes de la medicación, de tomarles la atención, las veces que sea la semana. Lleva el control de todas las personas que viven en ese bloque.
1: Hi ha una auxiliar de clínica que està a baix les 24 hores.
0: Igual que la senyora de la limpieza pasa a hacerle la limpieza los días que sean a la semana, de llevarse toda ropa para lavarla en la zona comune.
1: Hi ha una zona
0: que se lavarla.
2: Tanto la, no, yo también,
0: la que necesita
2: bien.
0: Ayuda, por ejemplo, para bañar también, hay una persona que también ayuda, hay unos ciertos trabajadores que están fijos.
1: Bueno, llavors ja és extra, eh? Vull dir, aquí són persones, els que es consideren que poden anar a viure en pis, és perquè tenen la seva autonomia encara.
0: Sí, clar,
1: I llavors que no necessiten a ningú ni per dutxar-les ni per res. Quan ja necessiten ajuda, suposo que llavors ja és un altre tema. Perquè aquí al Prat, juntament amb aquestes vivendes que han fet també socials, han fet una residència, però és una residència oberta. No és una residència tipus quartel. Que a les 8 sopes, a les 9 ja estàs al llit amb la teva pastilleta. No, és oberta. Però clar, quan ens van dir el preu, jo crec que van dir... El mínim eren 2.900 euros.
2: A esto me refería yo antes. Oye, es que son unas cantidades que ¿quién tiene esas cantidades?
3: Val més que anem a l'hotel.
2: Claro. Te vas en un crucero y estás en el crucero.
0: Sí.
2: I tienes diversiones allí.
3: Jo, on hem fet vivendes aquestes de lloguer accessible, ha sigut allà baix davant de l'Abrà hi ha dos blocs nous.
1: Sí, aquests però són, ho hem fet més encarat al
3: jovent. Al jovent, bueno.
1: Clar, és que... A veure, nosaltres passem de persones grans, no? Però el jovent també té un gran problema de vivenda.
2: I gordo.
3: Jo el que no veig bé, sobretot, quan t'avances, és aquesta espasa de Damocles que tens a sobre, que et diuen a partir de 7 anys ja no et toca.
2: No, yo creo que será con reconocimiento, como el carnet de conducir. Debe ser así, te hacen unos reconocimientos.
3: ¿Qué pasa?
2: Y pues esta persona, exactamente, esta persona todavía es viable para vivir sola.
1: Una cosa, ara canviarem una mica de tercio, com diuen els toreros, no? Ahir vaig estar veient un programa, una emissora de televisió, no sé si el veu poder veure, on hi havia una tertúlia, un debat, no?, sobre el tema de les pensions. És que ens queden 5 minuts i aprofitem. Sobre el tema de les pensions, que hi havia un jovent que deia que per culpa, no sé si el veu sentir,
2: no
1: que per culpa de que nosaltres cobraven pensions, ells no podien tindre cap ajuda. I va haver un debat que jo
2: que hubiera sido bueno escucharlo.
0: Esa es la cultura de la extrema derecha, sí, eso está clarísimo, que por culpa de los pensionistas, claro, es que es una cantidad de dinero y cada vez más, porque claro, la esperanza de vida cada vez es más larga.
1: Sí, pero ho hem treballat, sí.
0: Sí.
1: I això és el que comentava el Gonzalo.
0: Porque si además no quieren este sistema de pensiones, pues que lo cambien. Pero nuestro sistema de pensiones es así. El que trabaja ahora es el que está pagando las pensiones de las personas que han trabajado antes.
2: Y es normal.
0: Y así sucesivamente.
1: Aquest, el Bernardo, que sí, és...
0: Sí.
1: Bernardo...
0: Sí, sí, Bernardo González.
1: El de aquí, sí. El... Aquest deia que clar, tot el que nosaltres cobràvem és el que havíem estat cotitzant. Clar. I a més continuem cotitzant, perquè la persona que cobra més de 1.000 euros paga, de jubilació,
0: sí,
1: paga l'IRPF.
0: Sí,
2: és que estan equivocats en això.
3: Sí. Un 21.
2: Sí, estan equivocats.
1: L'IRPF.
3: 21%.
1: Clar, per això et dic que continuem cotitzant. Sí, llavors, sí, clar, em va semblar fora de to aquest debat que es pogués fer, que se'm va fer estrany que el jovent pogués arribar a pensar d'aquesta manera.
0: Sí, sí, piensa.
2: Bueno, los comen el coco también, ¿eh? Es que los comen el coco. Quiero decir que depende con sí, quién sí, se juntan, sí, sí, pues sí, les hablan y les comen ahí que bueno, que las personas mayores, pues mejor muertas ya.
3: Sí. Fins i tot, no sé si heu sentit parlar dels temes dels mutualistes, els que hem sigut mutualistes. Tu no eres mutualista.
0: Sí.
3: Nosaltres érem mutualistes.
0: Sí.
3: Nosaltres érem mutualistes i vam arribar a pagar més dels que ens tocava. I és per això que ara Hisenda, a mi m'han cridat, per tornar-me uns calés, que jo vaig pagar de més.
0: Sí, però anda. Bueno, yo no lo sé a ti, pues pero a mí me han devuelto ciento y pico sí, de euros.
2: Bueno, pues bueno, suerte, mira.
3: Perquè jo pagué más que tu, Pepe.
1: Nosaltres claro, fa molts anys...
2: Mira, suerte que te han llamado, sin reclamarlo. Sin reclamarlo te han llamado.
3: No, jo vaig reclamar.
1: Ah, parleu d'un amb un.
2: Digo, porque si no lo reclamas...
0: Y ciento y pico por otro. En total, no sé si han sido 300 y pico de euros.
3: No, pues jo 3 i 4 mil euros els cobraré.
0: Sí, no, mucha gente.
3: Perquè els vaig pagar de més. Bueno. Jo tenia que pagar.
2: Y me parece muy bien, oye.
1: El dia que els cobris, m'ho dius.
2: Pero si no estás informado, ¿ves?
0: Oye, que yo los he cobrado, y mi marido también,
1: Pero porque son 300 euros, però quan són més...
0: No.
3: Yo tengo companys que han cobrat 5.000 euros.
0: Conocida que han cobrado 4 y 5.000 euros.
2: Sí. Que te tienes que mover, Mari Carme, que te tienes que mover y mirarlo.
3: Y l'últim dia, que diu la Julia, l'últim dia vaig anar jo allà a Cornellà a dir, bueno, ¿y això de lo mío qué? I aquell noi em va dir, el funcionari, tranquilo, que sois muchos, pero cobrarás. Em va dir.
0: Sí, cobraràs.
2: Sí. No, sí, bueno, si reclames i això, pues tarden més o tarden menys.
1: Companys, ja estem arribant al final. Avui ha sigut una mica el programa una mica tertulià, no?
0: O sea, a mi me gusta.
2: Crec que, sí, tanto, sí, a mi sí, les tertúlies me gustan.
0: A mi me gusta, sí.
1: Sí. Home, està bé. I a més,
2: són amenes.
1: Tocant un tema que hem tocat, que és sobre el maltractament i, bueno...
0: Sí, a mi me gusta que
1: i les pensions,
0: sí,
1: també.
2: I lo tienen que tener en cuenta,
0: cada uno tiene su opinión, sí, da sí, su opinión. A mi me gusta, sí.
2: Hay que hacerlo visible.
3: Comentava jo quan veníem amb sí, el cotxe. Si tu, jo ara porto un llibre aquí i obro el llibre i començo a llegir la pàgina tal. No, això no m'agrada.
0: A mi me gusta eso, es decir, la próxima semana es sobre este tema, más o menos tú ya te lo preparas, te lo miras y después es eso, que cada uno de su opinión.
2: Sí, no, está muy
1: pues,
2: bien.
1: Pues bueno, companys, moltíssimes gràcies. La Mabel i el Diego han tingut de marxar perquè ells van molt justos de temps. I a vosaltres moltíssimes gràcies. Ara ja ens tornarem a veure al setembre.
3: Molt bé.
1: O sigui que aprofito...
2: Sí, passa ràpid.
1: Aprofito per desitjar-vos molt bones vacances, donar-vos les gràcies per venir. I a vosaltres, amics oients, avui ja heu vist que ha sigut una mica concentrat el nostre programa, però també donar-vos les gràcies per la confiança d'escoltar-nos. Ens veurem el dilluns que ve. Que passeu una molt bona setmana, que gaudiu del partit de futbol que es farà d'aquí una estona.
2: Ui, seguro que sí.
1: I esperem que guanyi Espanya.
3: Molt bé.
1: I sobretot,
0: si no
1: encara que no guanyi,
0: si no gana hoy, lo tenemos un poco
1: difícil. No us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
2: Felicitats per a tots.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: It's just gonna be crazy.
1: Un Barcelona, no sé què fer.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Rádio Samboy.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Marina, bon dia. Què tal el concert d'ahir? Veu triomfar? Acabo de parlar amb el meu peixater i es veu que les filles són mega seguidores d'Al·lèrgiques, tia.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: Que me pongo, que cadena, cartero Rolex, Mercedes BMW.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.